Connecta amb la primera música. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Compartim la música de Ràdio Arenys.

0: Vila.
1: Vols anunciar el teu establiment o servei?
0: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
1: El nostre client és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
4: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
3: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
4: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
3: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
4: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
3: Daima, es tanqui papereria.
4: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
3: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
4: 93 792 53 44.
0: Ràdio Arenys.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Aquest Sant Roc, la festa es viu a Ràdio Arenys. El 16 d'agost, la vila s'omple de tradició, aigua, gresca i la millor mètrica radiofònica. Un any més, Ràdio Arenys desplega els micròfons al carrer per portar-te en directe l'ànima de la nostra festa major. Des de ben d'hora al matí, connecta't amb nosaltres i no et perdis ni un sol detall. El vot de vila. Viu l'emoció del moment més solemne i tradicional de la nostra història. El primer ruixat, acompanyant els massips. L'ambient a la riera. Entrevistes a peu de carrer, gresca, riures i els testimonis dels autèntics protagonistes de la festa. Vosaltres! I molta, molta música per no baixar el ritme del matí. Tant si estàs moll de cap a peus a la riera, com si ens escoltes des de la platja, des de la terrassa o des de casa, sent la festa com mai. Sintonitza el 91.2 de l'FM o connecta't en línia a radioarenys.cat. Sant Roc s'escolta a Ràdio Arenys.
0: Oh, yeah. Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

Ràdio Arenys, la primera en arribar. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres, amb només una avaria d'un camió a la peseta de Vilaseca, que deixa un carril tallat i també a la mateixa via, però en aquest cas a Tarragona hi ha un carril tallat també per la retirada d'un vehicle. A banda, també continuen les afectacions per obres a la Bevina a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat també l'espai natural protegit de Montmell-Marmella. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també algun plor. A més, també els científics i experts internacionals han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps de la ciència. Pel que fa a les emergències, el SEMA té 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut també 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, un veí d'Alcoletge, el Segrià, de 57 anys, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius. I a Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a l'afectació en la mobilitat, la línia R16, que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta, ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. També l'R15, que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, també ha registrat 1.600 validacions d'anada i tornada, que suposen un increment del 60% respecte a les diàries de mitjana. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vam tenir més d'una emoció, eh? Com deien els Black Eyed Peas, I got a feeling. Tinc la sensació, tinc l'emoció, això és el que ens passava ahir la nit. De fet, des del matí teníem una sensació al cos, un formigueig que ens deia que aquella nit seria especial. Doncs jo crec que per molta gent ho va ser. Per molta gent ho va ser, diria que sí. Però, bé, Catalunya és molt gran, des d'aquí es va veure en moltes poblacions i ens agradaria avui, sobretot, que ens féssiu arribar el vostre feeling, les vostres sensacions del que va ser l'eclipsi total d'ahir la nit. Val a dir que per tots aquells que ja comenceu a ser haters de l'eclipsi, que jo sé que ja n'hi havia abans, però ara n'hi deu haver més, perquè és com que n'hem parlat i reparlat i hem menjat eclipsi molt de temps. Està molt bé, hem après un munt de coses, però avui, a l'Obert per Vacances, a partir, jo que diria, que de 9:45, tanquem tema eclipsi. I ja, d'acord? Vinga, però encara deixeu-nos una mica allargar les sensacions que vam tenir ahir i sobretot explicar-ho, posar-ho en comú, a veure com es va veure de nord a sud, d'est a oest de Catalunya. Vinga. Com ho farem, això? Aina Barbany, Cardedeu, bon dia. Hola, hola, com ho farem, això de recollir les sensacions de l'eclipsi? Aina, què creus?
1: Doncs mira, de moment ja tenim algunes que ens han arribat. Sí,
0: sí, sí, la gent no es podia esperar a explicar.
1: No, no, no, les podem escoltar ara, si voleu.
0: Vinga.
1: I res, al llarg del matí, fins l'hora que has dit, doncs ens ho podeu fer arribar també i ho posarem en el programa.
0: Va, va, va, què expliquen? Què explica la gent de les sensacions d'ahir?
1: Aquest és el cas de la Mercè de Mataró.
2: Espectacular. No hi ha paraules per descriure aquest moment. La veritat, màgic. Això s'ha de veure. I la veritat que molt contents tota la colla. Ens hem esgarrifat. Ens hem... La impressió és que estava en la pell de gallina, de l'emoció. I genial. O sigui, venim des de Mataró, hem passat el dia aquí a tota la Gambarra. Preciós del lloc i, clar, pujar aquí amb tota aquesta gentada i sentint el mateix to, tothom, aquest moment és magnífic.
1: És que va ser molt xulo.
0: Clar, sí, és sí, que, sí. A veure, això que diu la Mercè és veritat. Hi va haver gent que es notava que havien acampat ja, que havien vingut, no sé si de lluny o de prop, però jo hi vaig anar prou aviat, en una de les zones aquí a la Marina Port Tàrraco, que estava habilitada, i veies que ja hi havia doncs, gent fent el pícnic, que ja havien sopat, jugant a cartes. Vull dir, un desplegament important.
1: Sí, sí, estaven distrets i s'ho havien muntat molt bé, la veritat.
0: Vas poder veure alguna cosa, Aina, tu, aquí?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, vaig poder veure i molt xulo, la veritat, va ser increïble.
0: També vas tenir bona sensació, eh?
1: Sí, molt xulo.
0: Molt
1: bé. Sí, sí, sí.
0: Doncs això ens deia la Mercè, que venia de Mataró, em sembla, i diu que ho va veure a Torredembarra. Què més tenim?
1: Exacte. Tenim també una altra persona que ho va veure a Torredembarra, és el Guillem, i aquest, ell, en aquest cas en concret, ve de Terrassa.
3: Inexplicable, inexplicable. Estava parlant amb els meus fills, que estan repartits per ahir diners, i m'estan dient que les fotografies que he fet són molt bones, i Ignasi, que ho tinc per allà a Lleó i de més, ha tingut més temps a Malaro i ha disfrutat moltíssim.
0: Sí,
3: és per disfrutar. Vinc des de Terrassa directament per veure això.
0: Imagina't.
3: Em donava una miqueta de bon rotllo venir aquí a Torredembarra, primer per proximitat i demés, però bueno, m'ho he passat molt bé. La veritat és que he disfrutat moltíssim.
0: Doncs mira, sort que teniu, perquè d'estar escampats els fills, no? Si n'hi ha una a Lleó, doncs a Lleó es veia també, era una de les zones d'eclipsi total. I mira, això que dius de les fotografies, jo crec que la gent, mira, vaig veure... Jo no sabia que hi havia tanta gent que tenia telescopis, Aina.
1: Sí, es veu que sí.
0: A sota les pedres.
1: I tant, tothom es pensava que la majoria aniria amb ulleres, no? I sí, sí, de cop, molts telescopis.
0: I després també fotografies, és veritat, la gent va estar atenta a totes les recomanacions, fotografies allò amb el filtre al davant...
1: Sí,
0: i
1: bé, molt bé. Han quedat també, molt xules.
0: També va haver el punt aquell que amb això també vaig fixada, en el moment en què el sol estava tapat, escolta, deixa't de fotos i de res, no?
1: Gaudeix del moment,
0: ja
1: no?
0: Sí, sí.
1: I tant, sí, sí, al final hi havia aquest dilema, no? Una mica de foto
0: faig,
1: o no?
0: Sí.
1: Jo vaig apartar el mòbil completament, he de dir.
0: Sí, no? És que si no és una tentació.
1: I tant.
0: La foto d'abans amb les ulleres la tens, no? La d'abans i la de després, sí. Doncs
1: aquesta,
0: ja està.
1: Aquesta, 100%.
0: Ja, per certificar que tu estaves allà veient l'eclipsi.
1: Sí.
0: Què més, Aina? Tenim alguna...
1: Sí,
0: alguna
1: tenim també
0: més?
1: En Joel, que ens diu això.
4: És molt xula, molt bonica, i que doncs, quan la repeteixi la tornaré a veure. Sí, la gent crida, però no sé per què.
1: Ah. A veure, potser s'haurà de desplaçar una mica per tornar-lo a veure,
0: sí?
1: però bueno.
0: A no sé quina entrevista ens deien que l'any que ve n'hi ha un a Andalusia. Bueno, n'hi ha a Andalusia, no, però que es veurà des d'Andalusia en la seva totalitat l'any que ve, l'any vinent, i que aquest serà el bo. No sé en quina de les mil entrevistes que hem fet ho vaig sentir. Aquest serà el bo perquè es veu que arribarà a migdia, amb el sol molt alt. Ostres. Per tant, es veurà com des de casa, des del sofà.
1: Que fort.
0: Clar, perquè la dificultat de l'eclipsi d'ahir era que entre que es tapava i se n'anava baixant el sol, s'anava amagant. Llavors, si tenies algú alt al davant, havies de fer...
1: I no, a més... Sé de gent que es va quedar sense veure l'eclipsi perquè el sol es va amagar darrere les muntanyes.
0: Clar.
1: I clar, llavors...
0: Fa unes coses el sol. Que... Sí. A veure, per favor. Doncs sí, tal qual. Mira, ja us explico una anècdota, però ara la comentarem. Després us explico. Vinga.
1: D'acord.
0: Aina, alguna cosa que hagis d'aportar tu de vivència personal? Et va agradar? Hi havia el punt de... que n'esperàvem tant que potser algú va quedar decebut, eh?
1: Jo la veritat és que res de decepció, vull dir, va ser una cosa espectacular. Ara encara la penso i se'm posa la pell de gallina. A més, jo sóc molt fan de tot el que és l'espai, l'astronomia, tot això. Llavors, ho vaig viure molt intensament i tant de bo poder viure-ho de nou, saps? Llavors, em va agradar molt a mi. Així que, bueno...
0: Aina Barbany, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, eh? Moltíssimes gràcies per aquests detalls de veu, per recollir una mica l'actualitat. Mira, la Sílvia de Fons ens està recordant que això és obert per vacances. Avui anem una mica així, post-eclipsats.
1: Bueno.
0: Doncs vinga, Aina, escolta, ràpidament, abans de tancar la connexió amb tu, recordem que encara estem en temps d'eclipsi, post-eclipsi, però el tema del dia d'avui, a partir de 9:45, canvia totalment. Què preguntem a partir d'ara? Vinga.
1: Avui preguntem què preferiu, platges de sorra fina o de pedres?
0: Ostres, això és un gran dilema, eh? Platges de sorra fina o de pedres, perquè ja l'experiència és totalment diferent.
1: Sí, és un bon malo per obrir, així que l'obrim i envieu-nos el que penseu a través de xarxes Instagram.
0: A les 10 ja el tema serà aquest, platges de sorra o de roques, i llavors ja deixarem enrere el tema de l'eclipsi. Aina Barbany, Cardedeu, gràcies, companys, una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Simplement aquesta sintonia és per anunciar-vos els continguts que tindrem avui a l'Obert per Vacances. Ja us dic, fins a 9:45 encara farem una mica de balanç del que ha donat de si l'eclipsi, però des del punt de vista més personal, més emocional, psicològicament, què ens va passar ahir a la nit. Després tindrem un tastet de cultura popular, celebrarem el 75è aniversari, atenció, de l'Orquestra Meravella, que se'ns fan ballets com nosaltres. Coneixerem algun consell per cuidar la salut dels nostres músculs, la fisioteràpia a l'estiu, i també per cuidar les plantes, l'espai de jardineria que arriba avui desplaçat de dia, i consells per cuidar també els nostres peluts, els nostres gossets de la casa, els dog tips. Tot plegat comença amb l'habitual ronda d'actualitat. Passem a les notícies, passem a la ronda d'actualitat.
5: Obert per vacances.
0: I la primera parada, si ens ho permeteu, la fem a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia.
6: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia, jo bé. Escolta, tu estaves allà al peu del Canó, et vaig veure suat, perquè ahir sí, una cosa vam fer va ser suar.
6: Poca ombra, havia molt poca ombra, molt de sol, i sort que el van tapar una miqueta, perquè va refrescar.
0: Va refrescar molt, molt, vaja. Jo portava la rebaqueta, si no va baixar la temperatura.
6: Una miqueta, es va notar una miqueta.
0: Companys de mitjans de comunicació a Tarragona, però en molts punts de Catalunya, els que estaven habilitats, treballant des de les 9 del matí i durant tot el dia, especialment intensament a la tarda, vull dir que va ser un gran desplegament, i avui estem tots una mica fosos. Disculpeu, a veure com sortirà el programa. Mira, te comento una cosa curiosa que a mi... No sé si tu ho vas veure igual o si us va passar també. Gossos, just en el moment en què s'arribava la totalitat de l'eclipsi, que la lluna tapava totalment el sol, els gossos van bordar. No ho vas sentir?
6: Van sentir-ho en algun... Sí, sí, es va sentir, a més, allà vam notar també que els coloms, que el port n'hi ha uns quants que van a menjar...
0: I cabines!
6: Van aixecar el vol. Quan, sí, sí, al moment de l'eclipsi van aixecar el vol i van marxar un estol, tot un estol de coloms, que algú va dir, a veure si no tornen, que també estaria bé, però són autèntics bombarders durant el dia. Però no, van tornar, O sigui, certifico que van tornar tots els milers de coloms que tenim aquí a la ciutat, però van aixecar el vol just quan es va fer fos, en aquell minut.
0: Bé, doncs són sensacions, no sé si a vosaltres també us va passar això o alguna cosa similar, Fins a quarts de 10 encara ens ho podeu explicar, vaig una miqueta més enllà també, no passa res. Va, que comencem parlant de l'eclipsi a Tarragona, una mica fem balanç. Milers de persones, ara posarem xifres exactes, no? Milers de persones que ho van viure des de Tarragona i Terres de l'Ebre.
6: Doncs sí, des del Trabucador de l'Ebre, l'Observatori, fins al Rodambarra, Altafulla, especialment Tarragona, aquí tenim constància de més de 20.000 persones, només a la ciutat, però també tres quarts del mateix, altres municipis del litoral, on es va viure intensament aquest fenomen, esperant estoicament a ple sol, com dèiem, i que van esclatar d'admiració en el moment en el qual la lluna va tapar l'astre i es va generar la corona solar, que també va captar moltes imatges, La foscor es va apoderar del cel i de la terra durant aquests 61 segons, en el qual els que hi eren no van deixar de mirar el fenomen, això sí, amb ús d'ulleres. Satisfacció entre els que el van presenciar, gent d'aquí, de l'àrea metropolitana, de Barcelona, gent de la resta de l'Estat i també a nivell internacional. Tothom molt conscient que no ho tornaran a veure, almenys aquí a Catalunya.
5: És un moment molt màgic perquè no ho veuré mai més.
7: Ha sigut molt impressionant. Ha sigut una cosa que a la nostra vida serà única. Ja no es tornarà a viure mai més.
8: És impressionant com en un moment, de repent, canvia tot i se fa de nit.
9: Fill de gallina. No puc, no sé.
10: Una pel·lícula de ciència-ficció, com si estiguéssim en una pel·lícula de Christopher Nolan.
11: M'he quedat sense paraules ara mateix.
12: It was fantastic and it was great being here in Spain with the Spaniards because of their love of life.
13: Mais je suis français, mais c'était une expérience extraordinaire, extraordinaire.
0: Ai, que bonic, que polèmica, per favor.
6: No, hi havia molta gent.
0: De què vas parlar ahir?
6: Aquí a Tarragona, a més, hi havia un creuer, per tant, molts del creuer van fer cap a... Però van parlar, per exemple, amb una noia de Seattle, als Estats Units, que havia vingut el dia dilluns, ja van anar per Barcelona a fer turisme, i ahir eren a Tarragona amb el seu marit, i anaven a, també el del Marroc, tenien apuntat aquest que deies del sud de l'estat, d'Andalusia, que es veurà també el Marroc, i el tenien apuntat a la llista.
0: Molt bé.
6: Però l'Odissea va ser tornar a casa, Núria.
0: La cara i ara la creu.
6: La creu, l'AP7, amb retencions durant tota l'anada, pràcticament al llarg de la tarda, amb cues de més de 40 quilòmetres, sobretot, però també a la tornada, quan es van ajuntar el trànsit procedent de l'Ebre, el del conjunt del litoral del Camp de Tarragona i també el de Lleida, que van confluir a través de la 2, més amunt. La via de gran capacitat també va multiplicar el nombre de vehicles en una jornada que trànsit ja havia previst complicada, massiva, i per la qual havia prohibit la circulació de camions, col·lapsa l'autopista i també a l'estació de Tarragona. De tren, plena de gent intentant tornar a casa. La quantitat de gent amuntegada va motivar el tancament de l'estació ahir a última hora per part dels efectius policials, que van actuar proactivament per evitar riscos i de seguretat a les andanes. Mentrestant, centenars de persones feien cua al carrer per intentar entrar a l'estació i agafar algun dels trens de tornada. Línies ferroviàries que van augmentar ahir, atenció, un 60% l'ocupació des de Barcelona cap aquí, cap al nostre territori, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Ho dic, que déu-n'hi-do.
0: En aquest sentit, per valorar, però encara que sigui molt ràpidament el que va ser un altre episodi de caos ferroviari, tenim amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic Anna Gómez. Ella és portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies. Anna Gómez, bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
0: No sé si us va sorprendre l'embussament que
14: no
0: hi va haver.
14: A Rodalies el que li va sorprendre és que hi hagués tanta gent, perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú, però ni de baixada ni de pujada. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar. Tu no pots dir a la gent que utilitzi el transport públic i després no tindrà un transport públic a mida d'aquestes necessitats.
6: Costen anar aquestes dades de la companyia del 60%, per tant, de més del doble de la capacitat habitual d'un dia ordinari?
14: No, nosaltres no ens han passat encara cap tipus de dada. Això sí, la demanarem. O sigui, el que avui ja volem demanar és com ho han preparat, això, i de com ho han preparat, què és el que s'ha sortit de mare, segons ells. Clar, avui hi havia una piulada del Manel Nadal que deia que s'ha fet el que s'ha pogut, i així no. Aquesta no és una manera de treballar, perquè heu parlat de la pujada, però també la baixada va ser un drama per moltíssima gent, perquè també s'ajuntava la gent que treballa a Barcelona i és de Terres de l'Ebre o de Tarragona, que són moltíssima gent. I va ser un drama de trobar-te gent que et deia, enmig d'un vagó...

0: recordava amb un company, quan vaig anar a Montmeló, a l'estació, hi havia una coordinació de dir, ostres, acaba la cursa del diumenge i a l'estació estan preparats per rebre la gent. O sigui, el que no pot ser és que ahir a l'estació de Tarragona, a la tornada, personal de Renfe no se'n veia. Qui n'hi havia, no sabem on és, perquè vam anar a l'estació i no vam veure personal de Renfe. Es van emplenar les andanes, i quan les andanes es van emplenar fins a dalt, els de seguretat van demanar que els Mossos vinguessin. Home, això és que hauria d'haver estat coordinat com amb cordons, com el PortAventura, i de dir, escolteu, quanta gent pot anar? Aneu a l'andana 2, aneu... És que va haver un moment, al principi de la nit, dels primers trens, que la gent estava a l'andana 2 i 4 i el tren va sortir per les 6. Que és el nostre dia a dia, que no ens sorprèn, sí, però ahir era un dia de moltíssima gent i poden donar gràcies que no hi ha hagut cap drama, perquè podia caure qualsevol.
1: Hem vist fotografies, Anna, i són esgarrifoses, perquè, clar, de tanta gent que hi ha a les vies, estan com a tocar, no?, de lo que és la via en si. Les fotografies, doncs, ja això, ja corren per xarxes i, bueno, a partir d'aquí, a veure quines explicacions us poden donar. Anna, no tenim
0: més temps. I que l'alcalde les demani, que l'alcalde també pressioni i les demani.
1: A veure si les administracions...
0: Les alcaldes de les zones tenen que dir què ha passat.
1: Si les administracions també s'hi poden incloure i s'hi poden fer una mica de pressió. Nosaltres ho deixem aquí amb aquesta connexió, Anna.
0: Moltes
1: moltíssimes gràcies a tu. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Adéu.
1: Anna Gómez, plataforma de la... portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Pep Sunyer, moltes gràcies també per aquesta informació. Hem de marxar cap a Lleida?
2: Vinga, va.
1: Gràcies, Pep. Lleida també era un dels punts importants per veure l'eclipsi en diferents poblacions, però malauradament hem de començar amb la creu, amb una mala notícia. Arnau Vilà, Emun, bon dia. Connectem amb Emun, amb l'Arnau Vilà.
3: Bon dia, Núria.
1: Ara sí, et sentim. Arnau, bon dia. Comencem parlant d'una notícia malaurada, la mort d'un veí de 57 anys del col·legi.
3: Sí, a la comarca del Segrià, sí, que va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'inici de l'eclipsi solar. L'home s'havia desplaçat fins al Tossal dels Morts, el punt recomanat per l'Ajuntament perquè els veïns poguessin seguir el fenomen astronòmic. I segons explica l'alcalde del col·legi, Josep Maria Gras, l'home va arribar al punt d'observació entre 6:45 i les 7 de la tarda, en un moment en què feia molta calor. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques que el van atendre van apuntar que podria haver patit un cop de calor que hauria acabat provocant-li la parada, pocs minuts abans de l'inici de l'eclipsi, com dèiem. Malgrat els intents de reanimació, no van poder salvar-li la vida. L'Ajuntament va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, entre els quals hi havia un sopar popular i una festa amb música en directe. L'observació de l'eclipsi, però, es va mantenir amb relativa normalitat després del succés. A Lleida capital, volíem dir, el SEM també va haver d'atendre una dona que va patir un mareig mentre es trobava a la seva ovella per contemplar l'eclipsi.
1: I també us expliquem que la conductora del vehicle contra el qual va xocar el motorista que va morir la nit de dimarts al pont de Pardinyes ha estat detinguda per la Guàrdia Urbana acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència.
3: Sí, el sinistre va tenir lloc a la ciutat de Lleida cap a les 11:15 de la nit quan una moto va xocar contra un turisme en aquest encreuament. El motorista de 22 anys va morir al lloc dels fets malgrat els intents de reanimació. Aquest, però, és el segon accident mortal en aquest mateix punt en només 3 setmanes, ja que el passat 22 de juliol va morir un altre motorista de 30 anys. Ara, la Paeria de Lleida preveu analitzar al setembre els punts negres de trànsit de la ciutat i ja té prevista la instal·lació d'un semàfor en aquest encreuament.
1: Molt bé, moltes gràcies, Arnau Vilà. Emun, moltes gràcies per aquesta informació també des de Terres de Ponent. Escolta, Arnau, bé tu, ahir?
3: Bé, va anar bé.
1: Oi, quin poc entusiasme.
3: Ah, no, sí, bé, va anar bé. Tampoc sóc un expert de l'astrologia ni un gran contemplador, però bé.
1: Va valdre la pena. Bueno, tu eres el que t'ho muntaves amb molts amics, no?, fent una superbarbacoa.
3: Ho explicarem. Al final, doncs, al pas dels anys, doncs, explicarem aquest 12 d'agost.
1: Ai, una abraçada, Arnau. Gràcies.
3: Igualment. Adéu.
1: No us pregunto, per indiscreció, pregunto una mica per captar també les vostres sensacions. Vinga, va, que ara anem cap a terres barcelonines. Tina Forés, Cugat, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
1: Els barcelonins, que van poder-lo veure, emocionats.
4: Sí, es van aplegar unes 200 persones al castell de Montjuïc, que era un dels punts privilegiats per veure aquest eclipsi des de la capital catalana, i s'hi han submergit durant uns minuts en l'oscuritat gairebé absoluta, perquè aquest eclipsi va arribar al 99,7% en aquest punt, un fet que ha emocionat, com deies, a tots aquells qui ho han observat.
5: M'esperava veure encara menys, o sigui,
2: que m'ha impressionat i està més emocionat i tot.
5: M'encanta.

0: estic molt emocionada. És fantàstic.
1: Que ens sentim privilegiats d'estar aquí i veient-ho just, exactament. I poder-lo veure, que no hi hagi núvols, que no hi hagi, que estiguem en un lloc que puguem veure tranquil·lament, o sigui que, i a més, sense gaire gent, que això és molt important.
2: Les terrasses dels hotels també es van convertir en miradors privilegiats de l'eclipsi, on s'hi van aplegar turistes internacionals i altres visitants per seguir junts aquest fenomen des de l'alçada.
3: Molt bé, molt xulo, eh? Doncs veig que sí, que Barcelona no es va quedar sense eclipsi, però també ha tingut les seves afectacions a nivell de salut, i és que el SEM ha hagut d'atendre fins a 37 persones i els agents rurals han fet 350 actuacions.
2: Sí, dues persones d'aquestes 37 han hagut de ser ateses per ambulàncies, però la resta d'incidents s'han resolt de manera telefònica. El telèfon 112 ha rebut fins a les 9 del vespre 81 trucades relacionades amb aquest eclipsi, i a més els agents rurals han dut a terme 356 actuacions i han interposat 10 denúncies per conducció motoritzada. Les sales de control dels bombers han rebut pocs avisos. Els agents han actuat a Altafulla per fer baixar gent que havia grimpat sobre trens aturats i corrien risc de la trucutar-se. Ha estat una jornada marcada per un augment gradual del volum de trànsit en sentit sud, i de tot plegat el balanç que en fa el Departament d'Interior és que l'episodi s'ha desenvolupat amb pocs incidents destacables.
3: I seguim mirant el cel, però en aquest cas per una altra qüestió, i és que una incidència elèctrica a la torre de control ha aturat l'operativa del Prat. Ha provocat retards en desenes de vols.
2: Sí, la situació ha causat entre 5 i 6 cancel·lacions i ha obligat a fer 10 desviaments en un dia amb 1.124 operacions planificades en un dels dies més moguts a l'any, en plena temporada alta. Fons Aena han detallat que l'aeroport ja està operant al 100% en sortides i també en arribades. Per la seva banda, Ryanair ha demanat explicacions al govern espanyol i a Enaire per la interrupció del servei del control de trànsit aeri, que ha afectat a gairebé 6.000 passatgers de la companyia. L'aerolínia de baix cost ha titllat els fets d'inacceptables.
3: Doncs fins aquí les notícies, els titulars més destacats de l'actualitat barcelonina. Tina, te pregunto també, què tal ahir?
2: Doncs mira, jo ho vaig veure des de Sant Celoni, des d'on sí. Visc, vaja, i vam veure ben bé fins la meitat del fenomen, perquè després un núvol allò superdens es va posar just davant i ens va aixafar una mica la guitarra. Però bé, l'estona que el vam poder gaudir va ser molt xulo, i també vam veure això, no?, que es feia fosc al nostre voltant, no del tot com heu viscut a les terres d'allà baix del sud, però bé, va estar bé.
3: Molt bé, i en definitiva és el que comentàvem i hem comentat sempre, no?, que mira, encara que hi hagi el núvol, no acabis de veure'l bé, bueno, l'experiència, si es comparteix, no?, també és una experiència.
2: Exacte.
3: Ai, Tina, molt bé, me n'alegro. Doncs escolta, Tina Forès, des de Cugat, moltes gràcies, una abraçada.
2: A tu, Núria, que vagi bé.
3: I el proper apunt el fem a Girona, una mica en relació amb això que ens explicava la Tina. Comarques de Girona que van viure l'eclipsi entre emocionats, però també amb els núvols fent la guitza. Pau Villafañe, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
3: Què tal?
4: Doncs sí, la veritat és que, bueno, a la ciutat de Girona, entre la muralla i el barri de Montjuïc van ser els dos punts més concorreguts, amb diferent sort, perquè mentre la muralla, per exemple, els núvols van espatllar les vistes, a Montjuïc ho van poder veure una mica millor. Si a Girona ciutat els núvols van repartir una mica sort, a Llagostera, que vam comentar que hi havia una trobada, es va superar totes les previsions, i és que un miler de persones es van aplegar per seguir el fenomen i l'Ajuntament ho va qualificar d'èxit de convocatòria. Uns quilòmetres més al nord, al Pla de l'Estany, a Banyoles, també va començar la tarda amb la mirada posada tant al sol com als núvols, i poc abans de l'inici semblava que una nuvolada amenaçava d'esgarrar l'experiència, però finalment la meteorologia va jugar a favor. Escoltem a Francesc Porta, que era un dels assistents a l'Estany de Banyoles.
5: Sí, a veure, som de Banyoles i sí que vam mirar a través de, diguéssim, els canals oficials on era el millor lloc per veure l'eclipsi. Hem anat, la meva dona i jo, primer a dalt al Puig de Sant Martirià, que teòricament era un dels espais on es veia millor, però després els meus sogres han vingut aquí a l'Estany i han dit que es veia perfecte, i han dit, doncs, baixem, i la veritat és que l'hem vist superbé, superbé.
4: La mateixa batalla amb els núvols es va repetir més al sud, en aquest cas a la Selva, a Sils, on els centenars de persones concentrades van arribar a pensar que es quedarien sense veure res, i just quan havia de començar el fenomen, però el cel va donar una primera treva i la gent va poder veure com la lluna començava a cobrir el sol. Finalment, els núvols, però, van també tapar el gran moment.
3: Déu-n'hi-do, és com una retransmissió el que ens has fet de, no, de com avançava el núvol, com avançava la lluna, a veure qui avançava més. Quin patir. Va, que canviem de tema totalment, passen altres apunts d'actualitat, evidentment, com per exemple el tema de que Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó.
4: Segons va informar el departament en un comunicat, els presumptes responsables són interns de la presó que ja han estat identificats i que van aconseguir accedir a documents ubicats en unitats de xarxa. Justícia assevera, però, que no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics ni l'incident ha afectat el funcionament dels serveis.
3: I també sapigueu que la ciutat de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre. Vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes.
4: L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat a l'escena que també preveuen fer feina de conscienciació amb els comerços, sobretot amb aquells que venen menjar per emportar o fan venda directa per millorar la gestió dels residus que generen. De la mà dels locals, el consistori aspira a evitar que veïns i visitants llancin els envasos de menjar i begudes a les papereres i que ho puguin fer, per exemple, a Cubells dels mateixos comerços.
3: Doncs moltes gràcies també per l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada forta. Tu bé? Ahir bé?
4: Sí, amb els núvols també que van fer força
3: sí,
4: la guitza.
3: Allò que ens explicaves a la primera notícia, no? És com a
4: correcte, va repartir sort una mica també.
3: Molt bé. Pau, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
4: A reveure.
3: El que fem és tancar la ronda d'actualitat i encetar la primera entrevista de la jornada.

0: Doncs la primera entrevista serveix per fer una mica valoració i tancament també de l'eclipsi, i és que n'hem parlat per activa i per passiva per, des de molts aspectes, no només científics, que són la majoria d'aspectes amb què hem trucat, des del punt de vista que hem tractat l'eclipsi, sinó també fins i tot d'altres més, no ho sé, més de sensacions, no? Potser no tan quantificables. Ahir, l'eclipsi va mobilitzar milers de persones, un gran fenomen que avui volem explicar des del punt de vista psicològic, les sensacions, però posant-hi etiquetes, nom i cognoms. Però per fer-nos una idea, ja hem escoltat alguns talls, algunes primeres impressions just del moment en què la Lluna començava a retirar-se. N'escoltem algunes altres. Són veus d'emocions, de sensacions que hem recollit d'arreu de Catalunya.
1: A la gent de les Terres de l'Ebre, que heu preparat un espectacle magnífic per tothom. Moltíssimes gràcies.
2: I en plan, no ho havíem vist mai, ha sigut impressionant.
3: És molt bonic veure com se fa de nit i de cop es torna a sortir de dia.
4: I tota la gent aplaudint i tothom emocionat. Sí, sí, molt xulo.
2: Increïble.
5: Doncs mira, venim de Barcelona, hem vingut expressament per veure això, hem fet nit aquí, i bé, hem estat fent una volta pel poble, hem conegut a gent d'aquí, molt simpàtics, fantàstics, i hem vist una cosa impressionant que no es tornarà a repetir a la vida, que ens hem emocionat moltíssim i serà Santa Bàrbara al cor per tota la vida.
6: Ha estat una mica tot plegat, perquè les ulleres, plorar, veure el sol, el moment de la totalitat és una mica complicat, però molt xulo, eh? La veritat és que molt bonic, molt bonic. Molt...
7: De Vic, ell és d'Alemanya, hem vingut aquí a veure l'eclipsi. Ha estat espectacular amb les muntanyes, just aquí entre com els arbres. S'ha combinat després amb posta de sol, ha estat maquíssim. Hem portat el gos i tot aquí a veure.
0: Doncs ara el que volem fer és posar una mica de... Vaja, assentar, posar etiquetes, com dèiem, buscar una perspectiva més acadèmica a totes aquestes sensacions i emocions que vam tenir ahir a la nit. Va, que qui ens en pot donar claus és la companya Anna Plaza, d'Ona la Torre. Anna, bon dia.
8: Bon dia.
0: Bon dia. Necessitaríem algun expert en psicologia, crec jo.
8: Doncs sí.
0: El tenim? Vinga.
8: El tenim. És el professor Urbano Lorenzo, que és catedràtic de la Facultat de Psicologia de la URB, i ens acompanya via telefònica, perquè avui sí que fem una connexió camp tarragonina total. Bueno, ell ja està més avall, però està a Terres de l'Ebre, està a la Terra Alta, a la Fatarella. És l'Urbano Lorenzo. Bon dia, professor.
9: Hola, bon dia.
0: Escolteu, primer us he de preguntar tots dos com ho vau viure ahir, no? Jo crec que Anna, i que encara no ho hem pogut comentar, i Urbano, el primer seria això. Quines sensacions vau tenir ahir?
8: Qui parla primer?
9: La veritat és que
8: parli ell, que és l'expert, i a més, és, això no ho hem dit, és professor de psicologia, però és un apassionat de l'astronomia i en sap moltíssim.
9: Moltes gràcies. La veritat és que ho vam viure amb molta intensitat. Portàvem un any preparant-ho, perquè ja feia un any que havíem triat el posto i vam ubicar que era un bon lloc per poder viure, no només veure, viure realment. I és molt difícil trobar les paraules a les persones que hi parlaven, no? Sentia el que estaven dient. I és difícil posar paraules a una experiència que et sorprèn, que per molt que t'hagis documentant, te sorprèn per la seva bellesa, per la seva singularitat, per la sensació de grup que generen. Nosaltres vam viure aquí a la Fatarella, al final érem algo més de 1.000 persones allà reunits, més molta gent escampada al voltant del poble, i la veritat és que és una situació de sensació de grup, no? d'estar compartint una experiència que és única.
8: N'havia vist alguna abans, professor?
9: La veritat és que no havia aconseguit veure cap. Era el primer que veia, i per molt que t'hagis documentat, que hagis vist imatges, que hagis vist 20.000 coses, no hi ha manera de preparar-te realment per l'experiència que acabes presenciant.
8: Mm-hmm. Per què creu que generen aquesta fascinació? De fet, s'ha creat un... No sé gairebé com dir-ho aquests dies, no? Però havíem anat creant una expectativa tan alta que no sé, evidentment, si s'arriba a complir aquesta expectativa tan alta. O hi pot haver moments de decepció, de m'ho imaginava diferent.
9: La veritat és que jo m'ho imaginava diferent, però això no vol dir que me sentís decepcionat, perquè diguem-ne que tu mires des d'un punt de vista més acadèmic, més la descripció, com passarà, com se viu, com s'explica, etc. Però arribat al moment, te trobes que no acaba, que és difícil. Una imatge no pot resumir l'experiència, i una explicació és difícil copsar com ho vius. I la qüestió és que hi havia una mica aquest risc, jo també estava ja dirigint tota aquesta observació i patia una mica, dic, a veure si ara doncs això serà un obrir i tancar, on simplement s'apaga el llum i s'encén i hem acabat, i s'ha quedat tot mirant-se els uns als altres com dient, ostres, això era tot, ja està. I tot el contrari, no? Tot i que l'expectativa era molt alta, jo el vaig veure ja, ho vaig veure personalment, però també les persones que m'envoltaven, que no va quedar ningú decepcionat. Per tant, jo crec que molt bé en aquest sentit de que hem aconseguit generar expectativa i, a més, almenys els que ho han pogut veure, sento aquesta persona que deia que el núvol no li va deixar veure, doncs la veritat és que va ser un gran espectacle.
8: Jo tinc curiositat per saber si hi ha estudis que analitzin l'impacte emocional que té un fenomen d'aquestes característiques.
9: Doncs hi ha alguns estudis que s'estan començant a fer. No són molt habituals, no hi ha molt en la literatura perquè és relativament recent. L'interès se va despertar amb aquests tres eclipses que va haver als Estats Units, que van travessant tot el país horitzontal en molt poc temps. El van veure milions de persones. I el fet de veure que hi ha un tipus de reacció, una emoció, que els americans li han dit l'emoció guau, que nosaltres també vam sentir guau, o sigui, molts. Nosaltres li hem dit una emoció d'admiració profunda. Al veure tanta gent és quan hi ha hagut aquests estudis en el que s'estan mirant a veure com afecta o quina és la raó, no?, d'aquesta admiració.
8: Ara tenim aquesta sensació guau, professor, però jo el primer que vaig pensar, a mi la imatge em va fascinar, però també li vaig trobar un punt d'irreal i gairebé terrorífic. I vaig pensar en la gent segles enrere que no havien sentit a parlar mai d'un eclipsi, perquè nosaltres hem rebut informació per totes bandes, i en sé que es trobaven amb una imatge així. Clar, devia ser, no sé si la paraula és terrorífic, però sí molt impressionant.
9: Sí, sens dubte, i no cal tirar tant anys enrere per trobar-ne aquests registres. Jo ara que he estat voltant una miqueta tota aquesta zona de per aquí explicant l'eclipse, he trobat persones que encara tenen registres orals de l'àvia que va viure l'eclipse del 1905, i és molt interessant que, tot i que el diari espanyol de l'època va publicar un article explicant-ho demà, veurem això amb aquestes hores, etc., molt, molt detallat. De totes maneres, a moltes persones, molts pagesos, els va agafar completament per sorpresa treballant al camp. Del parell m'explicava una persona com el seu avi explicava que sent crió pues, havia anat aquell dia a treballar amb el seu avi, amb el seu propi avi, durant el dia, i després de dinar se'm van posar a dormir i al moment li desperta l'avi, corre, que ens hem dormit tota la nit, després tota la tarda, i s'ha arribat a fer de nit, i a casa deuen estar molt preocupats perquè ens hem dormit tota la nit. En realitat se van dormir potser un minut o dos. Els va sorprendre completament l'eclipse. Per tant, fins i tot no cal anar-hi molt enrere per arribar, per trobar aquestes reaccions de sorpresa.
0: Nois, ho hem de deixar aquí, que no tenim més temps. Anna, ja veig que tu ho vas viure de manera terrorífica, pel que dius.
8: No, terrorífic no, però sí que vaig pensar en... Jo sé que està passant, però si no saps què està passant, és una imatge molt potent, molt irreal.
9: Sí, és molt irreal, sí.
0: Bueno, donaria molt més de què parlar, perquè, en fi, les sensacions hi va haver moltes i suposo que no ho va viure igual qui va estar envoltat en un lloc així descampat, que n'hi havia molts habilitats ahir per tot Catalunya, no?, en un polígon, un lloc descampat, amb milers de persones al voltant, i ho va viure com una festa que qui ho va viure des del capdamunt d'una muntanya una mica més aïllat i amb més tranquil·litat, no? I això, bueno, sensacions diferents. Apair-ho, no, ara? Apair-ho.
9: Apair-ho, no. Sí, apair-ho.
0: Molt bé, ja esperàvem.
9: Molt bé, moltes gràcies. A veure quan podem veure el proper.
0: A veure, jo crec que aviat, perquè, com dèiem, Anna, n'hi ha cada dos per tres d'eclipsis. Urbano Lorenzo, professor del Departament de Psicologia de la URB, gràcies per acompanyar-nos.
9: Oh, gràcies a vosaltres. Una salutació des d'aquí, des de la Fatarella.
0: I amb l'Anna ho comentàvem, no?, que aquest perquè ens ha tocat a nosaltres, però d'eclipsis n'hi ha cada any.
8: Home, l'any que ve n'hi haurà un altre, però aquest haurem de viatjar. A mi m'han entrat ganes, eh?
0: Ah,
8: l'any que ve hem d'anar al sud del tot de la península, Càdiz, Gibraltar, Màlaga, una part de Màlaga, i si no, ens n'anem al Marroc, Algèria, Egipte, que es veurà de meravella.
0: I anem
8: serà més llarg.
0: I anem o què?
8: Jo m'ho estic començant a plantejar molt seriosament.
0: M'ho dic dius i reserva. Vinga, va, però ens hem de posar amb temps, eh? Perquè ja veus que quan has de viatjar vas de planificar bé, això.
8: Sí.
0: Doncs vinga, Anna, planificar les properes vacances. Anna Plata, des de la Torre, gràcies.
8: Una abraçada, adéu.
0: Nosaltres seguim endavant i el que fem és donar pas al proper contingut de programa. Bocins de Cultura, aquest espai que ens porten des de la nova ràdio de Reus per parlar de cultura popular. Quins són els elements que sobresurten en una festa major? I ho dic aquí, només això, els elements que sobresurten en una festa major. Ja sabeu de què parlem, no? Ens ho explica el David Fernández.
10: Obert per vacances.

0: Quan pensem en una festa major catalana, hi ha una imatge que difícilment passa desapercebuda. Carrers plens de música, gent ballant i, per sobre dels nostres caps, els gegants. Aquestes figures formen part de l'imaginari festiu de Catalunya des de fa segles. Però d'on venen? Com han arribat fins als nostres dies? Gerard Puget és estudiós d'imatgeria festiva.
1: L'origen dels gegants el trobem amb les processons de Corpus, que més o menys es remunten cap al segle XIV, i el seu origen rau en les representacions bíbliques de diversos episodis, com per exemple el de David i Goliat, la batalla que va haver entre David i Goliat. També un altre gegant que tenim en aquestes representacions festives bíbliques seria Sant Cristòfor. Segurament era una persona amb xanques, amb vestidures i amb indumentària ben llarga, que amaguessin aquestes xanques. Eren representacions molt, molt, molt importants, perquè realment l'oci que hi havia en aquell moment era molt poc i qualsevol cosa que es feia al carrer cridava l'atenció de molta gent. La primera referència d'un gegant a Catalunya és de l'any 1424 a Barcelona. Sabem que era el gegant de la ciutat, tampoc no sabem ben bé com era, perquè no ens ha arribat cap descripció, no, l'únic que ens han arribat són gravats, però són molt més tardans. Aquestes processons de Corpus, amb el pas del temps, es van anar sofisticant i cada vegada els gegants deixen de ser tan bíblics i passen a representar reis o persones referents en aquell territori en aquell moment. Llavors, en aquest moment és quan apareix la figura de la geganta, molt més tardanament que la figura del gegant, perquè no tenim cap representació bíblica d'una geganta. La representació d'aquestes figures cada vegada va canviant fins que arriba als nostres dies i veiem que es poden fer gegants de tot tipus. Vull dir que es pot representar els gegants que fa 300 anys que tenim documentat o fins i tot col·lectius que tenen alguna persona de referència molt més actual, molt més contemporània i que els hi ve de gust fer un gegant i que per participar a les seves festes fan el seu gegant.
0: Amb l'arribada de la democràcia, la cultura popular catalana va viure una important recuperació.
1: L'any 82 hi va haver tres fets que van marcar aquestes manifestacions de voler recuperar la cultura catalana i les seves manifestacions, que havien tingut tanta repressió durant tant de temps. Es va fer el primer Congrés de Cultura Catalana, la inauguració dels Mundials. En aquell moment es van trobar, crec que van ser unes 30 colles, i també un altre fet diferencial va ser la primera trobada de gegants internacional a Matadepera.
0: No tots els gegants són iguals. Al llarg del temps han anat evolucionant i adoptant formes i característiques diverses.
1: Hi ha els gegants històrics, aquests que ja tenim referències antigues que s'han mantingut o que s'han recuperat, els gegants centenaris. Llavors també hi ha gegants que no són tan històrics o que són de factura més moderna o que estan basats també en gegants que havien existit. I després gegants que representen això, parts més petites, no? O barris o carrers. Llavors també hi ha gegants particulars, persones que li agraden tant els gegants, fan una colla i que poden tenir una vida tan o més activa que uns institucionals. I també per tipologia, també els gegants manotes, que són aquests més pensats com animació, que interactuen molt més amb el públic, tenen les mans d'espuma i el donar toms doncs, reparteixen llenya. Els paradigmàtics serien els del Carnaval de Solsona, la família Boja. Hi ha comparses de gegants grans que representen diverses cultures. Jo sóc de Reus i, per tant, reivindico els gegants de Reus, que representen que Reus és ciutat d'acollida, és ciutat d'exportació, d'importació, i que, en aquest sentit, els gegants de Reus representen aquestes diverses parts del món. Com a comparses grosses, de més de 10 gegants, també podríem destacar els de Lleida. A Lleida també representen diverses parts del món i també van capitanejats pels gegants romans, que són els històrics, els centenaris. Llavors, també pensant en gegants històrics, i prou singulars, podíem pensar en gegantons, ens n'han arribat molt pocs, però que tenim la sort de que a les comarques de Tarragona en tenim dos, que encara són prou vius, que és el Negrito de Tarragona i el Lladrafaves de Valls. També com a famílies, també m'agradaria destacar els gegants de Mataró, la família Robafaves, vull dir que també és un grup prou singular perquè sempre van tots quatre, actuen molt poc fora de la seva població. Llavors, com a gegants que no surten de les seves poblacions, jo crec que podríem destacar els Bolot, també a Solsona, la comparsa dels gegants de Solsona, lligat també amb els gegants del Carnaval, que són la paròdia dels gegants institucionals. Aquests sí que surten més, són gegants manotes i els de Berga.
0: de Barcelona a les comarques gironines, del Camp de Tarragona a Ponent, els gegants han esdevingut molt més que unes figures que surten per festa major. Són patrimoni, memòria i identitat, però també són una tradició viva que continua evolucionant.
2: És el podcast de Cultura Popular, ja ho sabeu, els elements que sobresurten més de la festa, els gegants. Ens l'ha portat una setmana més la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Vinga, que passem a escoltar música també molt festiva. Jo crec que no hi ha festa major que no hagi tingut en algun moment o altre, i moltes vegades de manera repetida, en el programa l'Orquestra Meravella, tal qual. I dic això perquè s'han fet un fa de viatjar com a mínim per tot Catalunya i més enllà, però és que a més ho fa molt de temps que fan aquestes coses, 75 anys. Celebrem l'aniversari dels 75 anys de l'Orquestra Meravella, doncs a casa seva, a Girona. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: I ho celebrem en forma de llibre.
3: Així és, i és que el grup Gavarres, l'editorial, ha creat un llibre sobre els 75 anys de l'Orquestra de Caldes de Malavella. El signa, en aquest cas, avui el nostre convidat, l'Antoni Masbou, que és músic, compositor i una de les figures més rellevants de la música popular catalana de les últimes dècades. Ha estat, sense anar més lluny, director de les orquestres Caravana, Marina, també la Meravella i la Salvatana, i és autor de més de 100 composicions enregistrades i, així com anècdota, també va escriure l'himne oficial de l'Espanyol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Molt bon dia, Antoni.
4: Hola, bon dia.
2: Quin currículum.
3: Veus? A veure, Antoni, et volia preguntar, així per començar, coincidint amb aquest 75è aniversari, com va sorgir una mica la idea del llibre i com ha estat una mica el procés també per donar-li forma?
4: Va ser idea, de fet, de la mateixa orquestra. Es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Caldes i amb l'editorial Gavarres i varen decidir fer el llibre. Aleshores me'l van encomanant a mi perquè varen considerar que jo no sóc escriptor, ni molt menys sóc músic, però conec molt bé l'orquestra des dels seus principis i perquè he estat allà i per això em van encarregant a mi la qüestió.
3: Antoni, a més el llibre no es planteja només com un relat cronològic d'aquests 75 anys de l'orquestra, sinó també en parla molt del fenomen Meravella. Què vol dir exactament això?
4: Aquesta era l'intenció, sí, perquè el que és la història de l'orquestra, la cronologia, ja havia estat escrita, i molt ben escrita, per cert, per un company meu, i per tant ja havíem d'anar per un altre costat. I a mi m'interessava analitzar el fenomen Meravella, el perquè el nom de la Meravella s'ha convertit en alguna cosa més que identificador d'una formació musical, ja que la gent el té pràcticament considera la Meravella com llegendària. I és això el que he intentat esbrinar i explicar en el llibre.
3: En aquest cas estem parlant de tres quarts de segle d'història. Com ha canviat una mica l'orquestra des d'aquell 1951 a Caldes fins a dia d'avui?
4: L'orquestra ha anat canviant com han canviat les altres orquestres i com ha canviat el món, de fet, en general. S'ha hagut d'adaptar als nous temps. Hi ha hagut canvis profuns, com serien, per exemple, el de la convivència dels músics. Abans els músics convivíem més entre nosaltres que amb les mateixes famílies. Això amb el tema dels muntadors, deixar de viatjar amb l'autocar, la millora de les carreteres i tot plegat, s'ha acabat. I ara, doncs, els músics tornen molt més a casa seva. Aquest és un dels aspectes que ha canviat. També ha canviat l'aspecte de l'escenari. Abans, doncs, simplement amb les pancartes en feien prou i un modest equip de so, i ara tot això doncs, té un altre volum. Han canviat molts aspectes, efectivament.
3: Antoni, en el llibre es parla de les claus de l'èxit de la Meravella, i se n'anomenen en aquest cas sobretot tres, que serien l'excel·lència musical, la innovació i la complicitat amb el públic. D'aquestes tres, no sé si n'hi ha alguna que consideri més rellevant que una altra.
4: A mi m'agradaria que fos l'excel·lència musical, però no sé exactament si és així, vull dir, perquè les coses canvien i avui en dia doncs, el tocar bé no té la importància que tenia quan va començar l'Orquestra Meravella. La gent es fixa doncs, en aspectes doncs, com ara l'escenografia, la posada en escena, aquestes coses, i amb aquest aspecte també ha canviat tot molt. Jo voldria pensar que encara la qualitat musical és el primer.
3: Antoni, en aquest cas també en aquest llibre de l'editorial Grup Gavarres també es parla de la trajectòria de la Meravella a nivell internacional, traspassant fronteres, perquè algú que no n'hagi sentit parlar gaire, fins on ha arribat aquesta orquestra?
4: Aquesta orquestra ha arribat, doncs mira, imagina't, fins a la Sibèria. Quasi bé res. Va començar com el Rosselló, pràcticament amb la... fent frontera amb casa nostra, però en allà hi viatjaven totes les orquestes d'aquí. No, això no, no tenia gaire de particular. Però la Meravella no es va conformar amb això i va continuar expandint-se per Europa, per Alemanya, sobretot Suïssa, Àustria, i ja et dic, fins que va arribar a les repúbliques socialistes soviètiques d'aquella hora, que precisament l'accés estava molt restringit.
3: Antoni, al llarg de 75 anys, com hem dit, aquesta Orquestra Meravella ha tingut molts èxits, en molts moments de lluentor, però suposo que també n'ha tingut de crisi o de moments de dificultats.
4: Hi ha hagut moments difícils, efectivament. Sobretot doncs, quan la mort d'en Ferrer, del director que l'havia creat, i també quan amb un accident desgraciat de carretera van faltar tres músics, que eren els tres puntals o dels tres puntals principals que hi havia a l'orquestra. Sortosament aquestes dificultats es van poder vèncer i l'orquestra ha tirat endavant fins a aquests 75 anys i esperem que siguin molts més.
3: Parlant de l'Orquestra Meravella com una de les orquestres referents en aquest cas del sector cultural, creu que hi ha relleu en aquest cas per que els següents anys, les següents generacions doncs, pugui tenir continuïtat aquesta Orquestra Meravella com tantes altres?
4: Jo diria que sí. Quan s'han superat els problemes que ha superat la Meravella, d'alguna manera, doncs, ens vacunem els músics i això serveix d'escola per afrontar nous reptes que segurament hi seran. El pitjor dels reptes que han tingut les orquestres doncs, ha estat el canvi d'hàbits del públic degut a l'aparició d'internet doncs, que ha fet que els discos pràcticament desapareguessin, això ha fet mal a les orquestres, i ara veurem el que passa amb la intel·ligència artificial. Esperem que hi sapiguem fer front i esperem que hi hagi algun tipus de regulació que ens protegeixi una mica els músics davant de tot això.
2: I també un dels reptes també és el repertori, que cada vegada no sé si s'ha d'adaptar més la música perquè és música molt preparada per escoltar per ràdio, per escoltar per auriculars, no? Per plataformes digitals, molt d'estudi, música d'estudi, i passar-la al directe és tot un repte.
3: A veure si l'Antoni no sé si t'ha pogut sentir.
2: Ah, potser no m'ha sentit, pobre.
3: A veure, no, Antoni, que deia la Núria el tema de les plataformes, de poder passar totes aquestes plataformes que hi ha ara mateix amb les cançons, al directe, si això suposa un repte també. El repertori, sí.
4: Evidentment, vull dir, la vida dels músics ha canviat com una mitja amb l'aparició d'internet i això s'està arreglant perquè ara llavors ja... Ja sí, en lloc dels discos doncs es pengen les cançons i tot plegat, però ara ja dic que el que fa por és la intel·ligència artificial que d'alguna manera sembla que no es mengi la intel·ligència natural, saps? I la interpretació dels músics deixi de tenir valor igual que la creació de cançons i aquestes coses. Aquest és el repte que tenim ara mateix.
3: Doncs aquest és el repte que té la música, les orquestres i no és exempta en aquest cas la Meravella. Antoni Mas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per compartir amb nosaltres aquest viatge de 75 anys al costat de la Meravella, com dèiem, un llibre de l'editorial Grup Gavarres que ens repassa tota aquesta història i que podeu trobar a les llibreries.
4: Gràcies a vosaltres per interessar-vos per la música, que ens fa molta falta en el sector actualment.
2: Molt bé. I gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM, per aquesta entrevista meravellosa. Gràcies, Pau.
3: Gràcies, Núria.
2: Nosaltres ara anem tancant l'hora. Falta 3 minutets per arribar a les 10 del matí. Una breu pausa, ens actualitzem i després més obert per vacances.

0: Ràdio Arenys. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
3: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
2: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
3: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
2: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
3: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
2: Reserves al 930-234-522.
3: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
4: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
5: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, El Rial.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat, a hores d'ara, situació tranquil·la a les carreteres, amb només afectacions a l'AP7 a Tarragona, on hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle. A banda, també afectacions encara per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del maig d'ara fa 2 anys. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La trobada servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència que el Ministeri preveu celebrar l'última setmana d'agost. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El SEMAT és 37 persones, dues de les quals han necessitat, volíem dir, ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, també un veí del Col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans, precisament, de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat també a un centre mèdic. I un accident entre un cotxe i un tramvia ha deixat dues persones ferides menys greus a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. El xoc es va produir ahir al vespre a la Rambla de Gaspar Modolell, que va provocar que el tramvia descarrilés. Els dos ocupants del turisme, un home i una dona, van quedar atrapats a l'interior del vehicle i van haver de ser rescatats pels bombers i posteriorment van ser traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant hores d'ara sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal.
0: Notícies en xarxa.
2: Al teteo.

0: No l'hem sentit mai, aquesta cançó dels Stay Homes. Mira que són nous, no ho sé, no em sona de res aquesta cançó. Aina Barbany, bon dia. Aina Barbany, des de Cardedeu. Contactem amb l'Aina des de Cardedeu. Ara sí que ens ha de portar una mica el repàs i el resum del que diuen els oients parlant de la platja. Aina, bon dia. A veure si et podem
1: saludar.
0: Bon
1: dia.
0: Hola, hola. Nena, ens hem fet un fart de sentir aquesta cançó, que mira que és xula, eh?
1: Sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Però ha sonat, sona cada estiu des que la van treure.
1: És molt xula,
0: és
1: sí. Sí, sí. I no cansa. Bueno, almenys a mi la podria seguir escoltant i no...
0: Sí, sí, s'enganxa, no cansa, sí, sí, ho té tot. I ens ve perfecte per al tema del dia, que ara ja hem deixat enrere el tema d'eclipsi i la pregunta tema del dia que fèiem avui, Aina, recorda'ns.
1: Doncs és, quin tipus de platja us agrada? Sorra fina, pedres... Bueno, al final és un debat,
0: roques,
1: no?
0: Roques directament, no? Allò,
1: sí,
0: sense
1: roques.
0: Platja, directe al mar, molt bé.
1: Exacte.
0: Molt bé. Tu tens clar? Si t'ho pregunto, tu tens clar?
1: Mira, no t'ho sabria dir, perquè m'agraden molt les típiques platges paradisíaques, saps? Així com sorra fina, mar turquesa...
0: Clar.
1: Però a la zona on jo estiuejo, que és a Llançà, hi ha molta platja amb roques, bueno, amb roques, amb pedres i tal, llavors... M'agrada molt,
0: clar,
1: també.
0: Perquè si ho has viscut, té aquest punt ja sentimental, no? Si sempre estiuejes allí, com que ja
1: sí.
0: És
1: i
0: casa.
1: I a més, que la sorra se t'enganxi, això a vegades...
0: Ah, xica!
1: Fa una mica de ràbia. I hi ha molts dels comentaris que hem rebut fins al moment que parlen precisament d'això. Si us sembla, anem a escoltar el primer, que és el de la Dolors d'Arbúcies.
2: Per descomptat de sorra fina.
0: Toma ja.
1: Ah.
2: Encara que és una mica pesadeta perquè tens feina treure-te-la, però... pedres fan mal als peus.
1: Bueno.
2: Jo, simplement vull sorra fina, encara que després m'hagi de dutxar dues o tres vegades abans que les pedres, que poden fer mal als peus. Vinga.
1: Sí, sí, sí, és així. Vull dir, la comoditat la tens més amb la sorra, al final.
0: És un punt de vista, sí, però sí que és veritat que després la casa et queda... Perquè no acabes de treure mai la sorra. O sigui,
1: no.
0: Si tu seus en un lloc, aquell, el sofà, allò tindrà sorra 3 dies.
1: Sí.
0: O al terra ja aniràs fent cric, cric, cric, cric, cric.
1: Sí, et pots dutxar que segueix apareixent sorra de tot arreu.
0: Si
1: et pots
0: muntar
1: a
0: la platja, al final de l'estiu, et pots muntar a la platja a casa de tota la sorra que serà.
1: Literalment sí.
0: Sí, senyora,
1: és a dir,
0: sí. Bueno.
1: Pot passar, però bueno.
0: Què més, què més?
1: Tenim també la Maria, que ens diu això.
3: Bon dia, obert per vacances. A veure, jo sé que després costa molt de netejar tot això, però prefereixo mil vegades més la sorra fina. Després és una marranada, correcte, però és que l'altre és que allò d'anar amb pedres, és que no pots ni caminar, és horrible. 100% sorra fina.
1: Sí. Bé, aprofito, faig un petit incís.
0: Sí.
1: La Maria no ens ha fet actualització, però us la puc fer jo, perquè
0: sisplau, sí.
1: A mi m'ha arribat informació i sé que va arribar a Santiago amb el seu fill i que ara l'únic que es queixa és que li fa molt mal als peus. Però més enllà d'això...
0: Mira, Maria, doncs jo crec que caminar per la sorra, per la platja de sorra,
1: mira,
0: diuen que va molt bé, eh? Per acabar
1: això.
0: De posar el peu allò a to.
1: Sí,
0: clar,
1: sí, sí, és
0: clar,
1: veritat.
0: Un bon massatget també estaria bé. Mira, escolta't després l'entrevista que farà el Manel de Premià, que avui parla de fisioteràpia.
1: Sí.
0: Doncs vinga, també.
1: Doncs mira, ho tindrem en compte, sí, sí.
0: Així guanya dos sorra fina contra, de moment, cap roca i cap pedra, eh?
1: Sí, a veure, tenim ara a la Inés de Sanauja, que ens diu això.
4: Bon dia, doncs, mira, en el meu cas, jo prefereixo sorra fina. Més que res per la comoditat, sí que és veritat que la sorra fina pues, té els avantatges de que quan estàs mullat se t'enganxa la sorra i tal, però jo personalment ho prefereixo mil vegades més que la platja de pedres, més que res perquè fan més mal, encara que siguin les petitones, són com més incòmodes.
0: Sí,
4: i per mi sempre intento, de fet és una cosa que m'hi fixo molt quan vaig a la platja, fixar-me en que sigui de sorra fina i no de pedres, perquè per comoditat la prefereixo mil vegades.
1: Sí,
0: sí. Bé, hi ha consens, és que no cal dir res més. Sí que és veritat que són xules les pedres de la platja, no? Però a vegades...
1: Sí, molt, molt xules.
0: Són molt boniques. I també quan camines per pedres passa allò de que com que les pedres et van toncant diferents punts dels peus, vas fent ai, ui, ai.
1: Clar.
0: Perquè saps, tens una reflexoteràpia instantània.
1: I tant, sí, sí. En el teu cas, Núria, prefereixes també sorra
0: fina? Sí, però és que a més jo tinc un avantatge que no m'importa gens la sorra, no em molesta gens, ni la sorra ni l'aigua. Saps que quan hi ha gent que quan es banya després de seguida s'ha d'esbandir perquè l'aigua salada li molesta? A mi m'encanta anar tot el dia allò amb la sensació de la salabror al cos i a la pell i la sorra no em molesta, no em molesta gens. No.
1: Que bé. Sí. Que bé, això és una sort, eh?
0: Sí. Us dono un consell per a aquells que us molesti la sorra, especialment els peus, polvos talco.
1: Ah, mira.
0: Sí, perquè llavors te'n tires i llavors surten, se'n van els polvos talco i la sorra tot junt. Va ser superràpid.
1: No l'havia escoltat, aquest,
0: pues,
1: eh?
0: Au. Doncs ja ho sabeu.
1: Me la noto per l'estiu.
0: Molt bé. Clar, i si tu vas amb una platja de pedres, de sorra, ai, de sorra, de roques...
1: Sí.
0: Com t'ho fas per prendre el sol?
1: Mira, és una cosa, això sí que és horrible. Ho confesso que és horrorós. Vull dir, intento col·locar la tovallola, però és cert que un cop t'estires... Sí, dius, vale, has d'anar buscant la posició i llavors, clar, no et pots moure i és com... No, és molt incòmode. Clar. O sigui, podríem dir que sí, que guanya la sorra fina, encara que sigui molt molesta.
0: Però mira, escolta, anar a la tarda, a la fresqueta, a seure en una roca i veure el mar des de la roca com trenca...
1: I
0: això
1: tant.
0: Mola molt, també, eh?
1: Sí, o sigui que això dona vida.
0: Tota la platja, està molt bé.
1: Sí, sí.
0: Ai, no, doncs vinga, si ens arriben més comentaris, els expliquem abans de tancar programa, d'acord?
1: Perfecte, Núria, aquí estarem.
0: Escolta, i tingueu en compte que tenim molts pros de la sorra fina. A veure si algú que li encanti la platja de pedres o de roques directament, sisplau, digueu-nos-ho, que així fem una mica el contrapès.
1: Això.
0: Vinga.
1: Això, això.
0: Gràcies, Aina, fins ara.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Per si voleu encara algun punt més, per acabar de decidir, mira, avui l'hem demanat que ens porti un reportatge sobre això, sobre els tipus de platges que tenim, a la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Líria Porta. Això ens explica.

0: Arribar a la platja, plantar el parasol, estendre la tovallola i fer el teu primer bany de l'estiu. Per la majoria de nosaltres, la costa és sinònim perfecte de vacances i desconnexió. Però ens hem aturat mai a pensar sobre quin ecosistema estem caminant realment. La platja no és un simple espai per al nostre gaudi. És la seu d'una biodiversitat molt important, rica, fràgil i moltes vegades invisible, que lluita per sobreviure a la pressió humana, sobretot durant aquests mesos d'estiu. Quan els preguntem als usuaris de les nostres platges què entenen per diversitat litoral, les respostes ens mostren una realitat plena de vida. Peixos que freguen els peus fins a vegetació a les dunes. Escoltem a la Laura Farnós, freqüentadora de la Platja Llarga de Tarragona, a l'Alejandro Torres o l'Adrián Zurita.
1: El que podem trobar sempre peixets petitons que n'hi ha prop de la costa, algun peix una miqueta més gran, pel que seria per la platja, doncs, n'hi ha gossos que porta la gent, o a vegades també n'hi ha ocells que venen a intentar agafar algun peixet.
2: Dependerá del medio, pero generalmente se ve en la flora, en la fauna, en los peces que se acercan a la costa, los pájaros que vuelan, en las plantas, el alga, las especies invasivas, ahora como las carabelas portuguesas en el norte de España, la costa vasca.
3: En las aguas podemos encontrar diferente fauna marina, diferentes peces, también algunos roedores que acampan por la playa.
0: Aquesta riquesa natural passa moltes vegades desapercebuda. Però com responem als ciutadans quan ens posem al banyador? Quin és aquest nivell de responsabilitat? La neteja i el respecte són les principals preocupacions per a aquests banyistes conscients. Recollir plàstics o respectar la fauna són gestos directes que tenen un impacte immediat, tal com ens indiquen la Judit Fernández i en Marc Comi.
4: Intento, quan vaig a la platja, fer un acte de responsabilitat i emportar-me una bossa per tirar tota la brossa que fem servir a la platja o fins i tot portar cendrers per tirar espurnes o recollir tota la brossa que ens trobem allí al racó de la platja on nosaltres ens hi situem quan anem.
5: No, com veure els animals, doncs els deixes, no?, pol·lular per allí perquè cada vegada que fan és voltar. I tot, sí que és cert que si vols la medusa doncs t'espantes més i intentes doncs potser avisar o no algun cop de veu per dir, mira, anem amb compte i ja està.
0: Tot això són bones pràctiques que neixen del sentit comú, però què diu la ciència al respecte? Les accions individuals dels banyistes són essencials, però la pressió que suporta la franja litoral durant els mesos d'estiu és enorme. A zones com el litoral tarragoní, la població es multiplica exponencialment i l'impacte sobre aquests espais naturals es fa evident. Així ho explica el biòleg i investigador especialitzat en l'àmbit litoral i contaminació de la Universitat Rovira i Virgili, en Jaume Folc.
6: La pressió que s'exerceix sobre el litoral és molt forta. Amb una població que són pràcticament 250.000 persones. Totes aquestes persones, més la població autòctona, tot el que hem de fer ho hem de fer a la platja, que a més tampoc les condicions climàtiques no ajuden a preservar aquests espais naturals, òbviament. I a més tenim una activitat industrial, i a més.
0: Aquesta sobreexplotació i la falta de regulacions tenen conseqüències directes sobre la fauna local. Espècies que abans eren habituals a les nostres platges i roques han anat desapareixent a causa de l'activitat humana.
6: Hi ha un cas molt curiós, que és el cas dels musclos. Fa 15 anys que no n'hi ha, però per què no hi ha musclos? Perquè els musclos s'agafaven amb un rasclet. I llavors els musclos s'arrencaven. I llavors, com això s'ha fet de manera sistemàtica, cada any, tothom venia aquí amb el seu rasclet agafant musclos. Doncs clar, no hi ha musclos perquè se'ls han emportat tots.
0: Davant d'aquest escenari de desglossament, la solució no passa per prohibir l'accés a la costa, sinó aprendre a donar treva al medi marí i regular els usuaris perquè aquest ecosistema es pugui regenerar.
6: Les solucions és protegir. Si tu deixes que el mar faci i tu l'ajudes i deixes que ell mateix amb la seva força regeneri, doncs tens unes enormes possibilitats de que puguem gaudir encara uns bastants anys del que tenim.
0: Deixar en pau l'ecosistema natural és el missatge que hem d'interioritzar totes. La solució no és deixar de gaudir del mar, sinó aprendre a compartir l'espai respectant els seus límits. Per tant, aquest estiu, quan vagis a la platja, s'han de recordar tres regles bàsiques. La primera, que tot el que arriba amb tu ha de tornar amb tu cap a casa. La segona, respectar la fauna i la flora marines sense emportar-te espècies ni alterar el seu entorn. I tres, entendre que la mar no és un recurs infinit, sinó que és un espai viu que necessita del nostre respecte. Perquè la millor petjada que podem deixar a la sorra aquests mesos de calor és precisament no deixar-hi cap rastre.
7: Quins bons consells la Lídia porta a la nostra companya i quina sonoritat marina més xula que ens ha fet portar les vibres de la platja cap aquí, cap als estudis de l'Obert per Vacances. Lídia porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona parlant-nos sobre la biodiversitat marina, com respectar les platges siguin de sorra o siguin de pedres i de roques. I després d'aquest reportatge, el que fem és anar a buscar, com fem cada dia en aquesta hora, el Manel Ferrer a Premià. Mira, ho comentàvem abans justament amb la companya, amb l'Aina de Cardedeu, no?, que deia, és que quan m'estiro a la platja de Roques, diu, clar, per prendre el sol ho tinc fatal, diu, perquè acabo com ha fet un quadre, i un quadre jo la imagino amb l'esquena torçada i tot plegat, no? I és que l'estiu, no sé, ens cuidem molt, ens cuidem poc, a vegades aprofitem que tenim més temps per fer esport, per cuidar el nostre cos, però a vegades acabem amb situacions una mica forçades i hores de sofà i de relax sense fer res, i això us dic, situacions forçades, bueno, canvi de ritme, simplement. Què passa amb el nostre cos a nivell muscular? Manel Ferrer, bon dia.
8: Bon dia, doncs però primer avui intentarem que tot resoldre això.
7: Ho resoldrem, però abans deixem que et pregunti, sí, què tal ahir la nit?
8: Oh, va ser espectacular, sí, aquí a Premià de Mar, perquè jo em vaig quedar fent poble, i va ser espectacular, des de l'espigó de la platja i del, sí, port, la gent banyant-se mentre es veia aquest eclipse, va ser una cosa molt peculiar. La gent amb banyador i amb els biquinis i amb les ulleres mirant el sol, o sigui, va estar una escena molt maca. Sí, sí, sí,
7: ai,
8: sí,
7: que bonic.
8: Sí, sí, va ser molt maco, va ser
7: molt
8: maco.
7: Molta,
8: sí,
7: gent,
8: sí,
7: però, no?
8: Sí, sí.
7: Una mica
8: moltíssima moca gent. De fet, l'Ajuntament, en aquest cas, no va organitzar cap acte concret per poder-ho seguir, per tant, la gent anava una mica amb les seves inèrcies, i era allò que ens anàvem trobant tots anant cap a la platja, no? Que semblava que tots sabien cap a on anàvem, però ningú deia res, no? I al final, a l'arribar a la platja, doncs tothom estava allà per veure, doncs, justament aquest eclipsi, és a dir, que va tenir una màgia especial. Sí, sí,
7: ai,
8: sí,
7: mira,
8: sí,
7: m'agrada. Sí, sí, era està com una, bé, sinergia, sí, sí, sense... Sí, sí. A vegades, quan les coses no estan dirigides, a veure, tothom ho sap, no? I sap el que ha de fer, però sí, sense direcció, i vinga, tots cap allà. Molt bé.
8: Clar, clar, clar. De fet, és veritat que nosaltres a la ràdio vam fer un vídeo explicant els millors llocs per veure-ho des de Premià, que jo ho pensava, dic, podia haver dit dos o tres llocs random, que no es veia res i estaria sol a la platja.
7: Ai,
8: vaig pensar-ho,
7: sí,
8: perquè clar, si aquestes 20.000 persones no arriben a estar a la platja, doncs imagina't tu. Però vaig ser bona persona i vam,
7: home,
8: donar les guies correctes,
7: lògicament.
8: Imagina't, no hauria,
7: no,
8: estat,
7: Manel,
8: igual, no hauria,
7: no,
8: estat igual. Escolta, perquè, va molt bé això que estàs dient, Núria, sí, perquè estem parlant de la platja, d'anar a la platja, de prendre el sol, de veure el sol i la lluna. Però clar, avui ens interessa moltíssim veure, doncs, com cuidem el nostre cos durant l'estiu. Per això avui hem convidat el Jordi Berrocal. Ell és fisioterapeuta i, a més, és codirector de Fisio Premià. Com estàs? Bon dia.
9: Bon dia, molt bé, i molt agraït de tenir aquesta oportunitat que em doneu.
8: Ara et preguntàvem, és possible que el nostre cos es lesioni durant l'estiu, doncs això, fent vacances, o potser prenent el sol a la platja, anant al riu, buscant aquestes posicions, aquestes postures damunt d'una roca, és possible que hi hagin lesions associades o que puguin estar impulsades per accions que passen durant l'estiu?
9: És possible.

0: en plana, i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi, suposo que ha fet mal, eh?
1: Ha fet mal, però com sempre el problema no és la xancleta en si, és el passar de portar tot l'any el peu embotit dins del mitjó, dins d'un calçat que té una sola, que té un drop, que és una diferència d'alçada entre el taló i la punta, a de cop passar a utilitzar tots els dies, totes les hores possibles, les xancletes perquè el peu està més ventilat, perquè fa molta calor, i a començar a fer tots els trajectes que abans caminàvem amb aquest calçat tancat, fer-lo amb les xancletes amb un peu que tenim desentrenat. Per suposat que això, el repartiment de càrregues i de treball muscular al peu, al genoll i el maluc a la lumbar, fa que canviï moltíssim i puguin aparèixer lesions o molèsties.
0: Jordi, amb què us trobeu al setembre, octubre, quan la gent torna a les vacances, quines són les lesions o molèsties més freqüents que recollim després a l'estiu?
1: Doncs una d'elles és qualsevol dolor a la planta del peu, siguin les metatarsàlgies, siguin la famosa fascitis o fasciopatia plantar. Després tenim bastantes lesions musculars, sobretot perquè la gent no és conscient que s'ha d'hidratar bé per aquesta calor, perquè transpirem molt més a l'estiu i per tant surten a fer la mateixa activitat física que feien previ a aquestes temperatures, i aquí apareixen moltes lesions musculars. I després apareixen també molts mals d'esquena del sedentarisme, d'estar tantes hores estirat al sofà, a la platja, dins de casa, reclòs amb l'aire condicionat, i de cop tornar a demanar-li al teu cos que et toleri les càrregues d'entrenament que feies abans de l'estiu. Llavors, bàsicament, és això.
0: Molt bé. Núria, alguna pregunta pel Jordi?
2: Oi, sí, mira, Jordi, saps què em passa a mi? Sempre quan començo vacances m'enganxo de l'esquena. I un any va ser molt bèstia, molt bèstia. Jo crec que té a veure amb allò de que parem l'activitat, i com a que el cos venim a més molt estressats, arribem a vacances molt intensos, molt estressats, i de sobte desconnectes. Entre això i els aires acondicionats. No sé ben bé què va ser. És habitual?
1: És molt habitual i no és casualitat. Tots coneixem moltes persones que agafen vacances i a les 24 o 48 hores es queden clavats de lumbar, d'esquena. Té una explicació científica a través del sistema nerviós autònom. Tenim el simpàtic i el parasimpàtic, que tenen aquests noms. El sistema nerviós simpàtic és el que ens prepara per el que diem el fight or flight, és el que ens manté vius lluitant contra l'estrès del dia a dia, les responsabilitats, la feina, tot això. I quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost, qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances. Mira. I els apareixen tots els mals. I això és molt habitual al gener, també. Al gener, tots els treballadors de notaries, de gestories, de bancs, clar, que porten tot el desembre fent els tancaments d'empresa i tal, gairebé tots, quan acaben els comptes, es queden clavats de cervicals o lumbars, i al gener sempre els hi guardem unes hores per ells, perquè és molt habitual.
2: T'ho agraeixo, sí, Jordi, perquè es pateix, però almenys no em sento un bitxo raro. Ara ja entenc això. El fight or fly, m'encanta. M'encanta el concepte.
0: Però m'agrada aquest concepte, això que ens deies, Jordi, que doncs, aquests tancaments d'IVAs i RPFs, doncs, a fer la renta, tot això, són moments on vosaltres també detecteu pujades de feina.
1: Sí, sí, sí, totalment. És que està demostradíssim, i és que passa any rere any. Un any podria ser casualitat, però ens passa cada any, i no només a nosaltres. Parles amb qualsevol company fisioterapeuta i és superhabitual. Sí,
2: escolta, sí, també hi ha una altra qüestió, que és que a l'estiu ens passa que ens creiem supermans, invencibles, superherois, o sigui, tota l'activitat física que no fem durant tot l'any, de sobte a l'estiu resulta que anem a fer grans caminades, grans rutes per la natura, fem, en fi, tota mena d'esports, i d'activitat física que normalment no estem preparats perquè no fem durant tot l'any. Això també passa, no?
1: Passa totalment, i aquí és com, ja no ho dic com a fisioterapeuta, dic com a persona, és aplicar el sentit comú. Aquests augments d'activitat, de càrrega, que tampoc faríem a l'hivern, a la tardor o a la primavera, perquè la fem a l'estiu, quan justament l'ambient del nostre cos està molt menys preparat, perquè descansem pitjor, mengem molt pitjor, fem molta menys activitat física en el dia a dia, però arriba el cap de setmana i de cop ens anem a pujar un 2.000 i fer 15 quilòmetres caminant, suant, sense beure aigua, sense haver escalfat bé, sense haver fet activitat la resta de la setmana. Llavors, hem de tenir una miqueta de sentit comú. Sí.
0: Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell, o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
1: De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin

0: Molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100 supercòmoda per posar la cervesa al tal. Lo important és que vagis fent píldores de moviment, que li dèiem, és cada 15 a 20 minutets, que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, eh? No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant o el que sigui. Sentit comú.
1: Manel, ara has dit això de les cadires. Jo flipo perquè fa des de un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total. No la faig servir, eh? Ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents, bàsicament, quedant amb cadires plegables. No sé si a Premià esteu igual.
2: Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i, clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda fet aquesta reivindicació. Però sí que és veritat que passa, que la gent, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo, també buscant aquesta comoditat a la platja.
1: Em xulo que has d'estirar-se la sorra.
2: Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa, i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència. Parlàvem de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor. Això també influeix en el nostre cos.
0: Sí, i permeten fer una incidència respecte a les cadires, que realment han sigut un gran facilitador perquè gent gran, gent que té artrosi, gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se segurament ni es plantegen a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, també funcionen molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat de el son sigui pitjor. Per tant, també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint. Això ens obliga a hidratar-nos també, encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
2: Molt bé. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu, encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos no ressenteixi després aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
0: Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui progressivament. No hi ha una dosis màxima, una dosis màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer ses entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anant al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot si treball més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
2: Molt bé, per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentit comú, no?
1: Sí, sí.
2: I aplicar aquesta progressivitat en totes aquestes activitats.
1: Sí, sí.
2: Per tant, és el que ens falta, Núria, jo crec que el sentit comú per tot. Estem parlant aquest estiu és sentit comú, sentit comú, lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi, sentit comú amb els ulls, amb la vista, doncs sentit comú també amb la resta del cos, eh?
1: Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui també, hi influeix tot, eh? No només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans, és que estem tots connectats. Sí, xiquets, ens dirà feina. Molt bé.
2: Jordi, per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, sí, fora de micro, que clar, ells de Fisio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'ha anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
0: Sí, sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits, hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot, i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena, que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
2: Molt bé. Sí. Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
0: Encantat, i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
2: I gràcies, Núria, també. Ja, avui hem après més coses, també, sobre
1: moltes,
2: el nostre cos.
1: Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel Ferrer,
2: gràcies,
1: des de Premià. Una abraçada.
2: Una abraçada.
1: Doncs vinga, que després de tanta activitat física que ara ens han recomanat, no, és broma, eh? Sí que ens ve de gust ara seure una miqueta, si ens ho permet el Jordi, el nostre fisioterapeuta de l'Obet d'avui, i seure i llegir. Llegim una mica, sí. Vinga, aquí tenen moltes claus de lectura, molts consells de lectura. Són els companys d'Ona la Torre que ens proposen una setmana més aquest territori lectura. L'hem hagut de desplaçar de dia, ja ho veieu. Però tenim moltes ganes d'escoltar els seus consells. Atenció, perquè les lectures que ens recomanen avui són per als petits, per als més petits de la casa, però ja sabeu allò de que llegir acompanyat, quan es tracta de criatures, bé, en general jo diria, sempre és recomanable. Doncs d'això va, literatura per als petits.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Això era una vegada... significa que una història està a punt de començar. I des de Cruïlla ens en porten moltes en una versió ben original, titulada El País dels Contes, d'en Manuel Le Petit i Geraldine Cosnó. Un llibre amb solapes que ens permet interactuar amb els contes en una versió reduïda però molt ben trobada. La Ventafocs és qui obre aquesta aventura. És mitjanit i he fugit corrents deixant el príncep astorat, sense saber què fer. Voldreu ajudar-lo a trobar la sabateta? Si hi poseu enginy, segur que sabreu on es troba.
2: És mitjanit. El rellotge del castell acaben de tocar les 12. La Ventafocs ha fugit. La seva carrossa s'ha fet fonadissa darrere els arbres i els matolls. El príncep ha intentat retenir-la, però tot ha anat tan de pressa. No sap com se diu, perquè la noia no li ha dit. I tampoc no sap on viu. Com pot trobar-la? L'estima amb bogeria. I si li ha deixat un missatge a les escales del palau? O un senyal? No, no hi ha res. Però fixa-t'hi bé, aquí falta alguna cosa. Què creus que és? Doncs sí, és una sabateta de vidre. On ha anat a parar? Tic-tac, tic-tac. Afanya't, que l'has de buscar tu. Territori
1: Lectura. Aladí, la sireneta, el gat amb botes, Peter Pan i Alicia, el País de les Meravelles, també necessiten de la vostra ajuda. Haureu d'investigar i buscar a cada pàgina on es troba l'objecte desitjat i que aquests protagonistes han perdut. Si ho aconseguiu, ja podrem dir que conte contat ja s'ha acabat. Abracadabra, pota de cabra. No sabem exactament qui va pronunciar per primera vegada aquesta expressió, però tenim clar que està unida a la màgia. Nens de 6 a 12 anys i família que s'hi atreveixi, si us fascina aquest món, tenim un llibre per a vosaltres. Escola de Màgia. Més de 50 trucs de màgia per sorprendre els nostres convidats. Començarem amb un entrenament per tenir uns dits àgils i remenar les cartes millor que ningú, amb molta rapidesa. Haurem de superar 3 nivells per arribar a ser mags experts. Mentrestant, practicarem fent desaparèixer pilotes i monedes i movent objectes amb telecinesi. Us presentarem en John Henry Anderson, el gran mag del nord i un dels primers que va practicar el truc de treure un conill del barret de copa. Mag d'èxit, va actuar per la família reial britànica i el tsar Nicolau I. I dues dones, sí, elles també feien màgia. Adelaide Herman i Susie Wandas.
0: Adelaide Herman, 1853-1932. Li deien la reina de la màgia. Nascuda a Londres, el seu nom de soltera era Adelaide Scarses. Herman és el cognom del marit, el mag Alexander Herman, de qui Adelaide era l'assistent. Després d'iniciar-se com a ballarina i acròbata, es va casar amb Alexander a Nova York i amb ell va començar les exhibicions. Ben aviat es va convertir en la figura central de l'espectacle, on feia trucs de levitació i sortia disparada per un canó. Després de la mort del marit, l'any 1886, l'Adelaide va continuar fent gires per Europa i Amèrica amb espectacles estudiats fins al més mínim detall, que van tenir un èxit extraordinari. Va fer l'última exhibició quan ja tenia 75 anys.
1: Susie Wandas era coneguda com la dama dels dits encantats. Va destacar per la seva extraordinària habilitat en la manipulació i els seus vestits de gran elegància. Després de totes les lliçons i pràctiques, només us falta aprendre a organitzar un espectacle de màgia perfecte, l'últim capítol. Ah, i no us caldrà preparar cap cartell, perquè al final del llibre en trobareu un de ben original. Territori Lectura. Vigileu molt bé amb el que feu desaparèixer. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez.
3: Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: Fantàstic aquest podcast que ens ofereixen des de Ona la Torre. Déu-n'hi-do, avui amb aquestes recomanacions de lectures per als més petits. Impressionant. Moltíssimes gràcies, companys. Va, que seguim endavant. I si parlàvem dels petits de la casa i com cuidar-los a nivell literari i també imaginatiu, perquè és que, en fi, la literatura ja, si comences des de petit, dona molt de sí. Ara ens ocupem d'uns altres inquilins que tenim a casa, els peluts, els gossets, en aquest cas. No serveix tot tipus d'animals de companyia, però sí els gossets. A Ràdio Calella en saben molt, de gossos, i per això ens porten aquests consells que anomenem Dog Tips. Avui parlant de petards i de si deixar dormir el gosset al llit amb nosaltres.
5: Ai, el tema de dormir, el tema de descansar. Com creieu que haurien de dormir les nostres mascotes? Amb nosaltres? Al seu llit? A fora de casa, inclús? I quantes hores creieu que necessiten dormir per estar del tot descansats? Tot això i més ho veurem ara mateix.
6: Dog Tips.
7: Un espai amb consells pels nostres peluts.
8: Això és molt personal.
9: Nacho Mediavilla, veterinari.
8: Hi ha gent que li encanta que el seu gos dormi amb ell, perquè no ha de passar res. Clar, si el gos té puces o paparres o algú mig, sí, igual que passa, no? Però, o si tens al·lèrgia al gos.
10: A veure, hi ha estudis que diu que el gos que dormi amb nosaltres és bo per nosaltres i és bo pel gos.
11: Gerard Estabanell, educador caní.
10: Perquè produeix que l'hormona de felicitat, doncs, augmenti, no? Però si el teu gos borda la gent, es comporta malament, es tira al passejar, pot dormir al sofà? Els meus gossos poden anar sueltos pel mig de Barcelona i em faran cas. Els meus gossos poden dormir al llit i al sofà. El teu gos està capacitat per comportar-se bé, té aquests premis. El gos no es porta bé, doncs potser no té aquests premis, perquè això és el que fa que el gos faci una mala gestió de les emocions.
8: Bueno, quan es fan més vells, dormen més. Passa com les persones grans. El gos que dormi el que vulgui. No? Vull dir, això és una cosa que... Normalment dormen més que nosaltres. El meu no dorm amb mi, eh? El meu dorm a l'habitació, però al terra, amb el seu llitet.
5: El dia de Sant Joan, pels nostres peluts, és un dia una miqueta complicat. N'hi ha qui ho porta millor i n'hi ha qui ho porta pitjor, però la gran majoria dels nostres animals moltes vegades s'espanta. I nosaltres ens sap greu i no sabem moltes vegades com s'ha de reaccionar. Com creieu que seria la manera més idònia per actuar en aquestes situacions?
8: A veure, hi ha gossos que es posen molt nerviosos, inclús en comportament destructiu, perquè pensa, ells tenen una oïda molt més sensible que el nostre, llavors ho passen fatal. Llavors, el dia de la revetlla, intentar passejar-lo abans de la revetlla, un passeig fort, un passeig que, evidentment, vigilar, perquè sempre et tiren algun petard. L'ideal és intentar fer mesures de maneig, no medicació. Intentar no automedicar, perquè hi ha medicaments que, cuidadito. Llavors, l'ideal és, amb temps, començar a acostumar a fer-li algun tipus d'amagatall al gos on se senti segur i on pugui estar al màxim aïllat de sorolls. Aquest amagatall, el millor de la casa, el lloc més allunyat d'on pugui haver sorolls.
12: Amb les finestres tancades, amb les persianes baixades.
13: Josep Estanyol, veterinari.
12: Amb un llum petit encès, si pot ser un llum de racó, que l'animal estigui tranquil.
8: Posar música, tancar persianes, posar música perquè no se senti tant.
12: Tot el que disminueixi aquest soroll els hi anirà bé.
8: Si el cos és molt nerviós, doncs el meu consell és marxar. Marxar a un lloc on no tirin petards. Clar, no tothom ho pot fer, però l'ideal és evitar el conflicte. I llavors no forçar situacions. Si el gos no vol carícies, doncs no forçar. Si el gos no vol sortir de l'amagatall, no forçar. Perquè ja està en un estat d'ansietat.
12: Després hi ha medicaments que són una mica calmants o tranquil·litzants, però no estem parlant de medicaments que siguin barbitúrics ni coses així, sinó medicaments que l'animal estigui més tranquil·let amb coses més aviat naturals. Hi ha medicaments per l'ansietat, que naturalment això no és per donar la nit de Sant Joan, això és per donar-ho durant un període de temps i que l'animal li vagi bé.
8: Hi ha una cosa que es diu azepromacina, que s'utilitzava antigament i que està prohibidíssima, que és una substància que en teoria calmava el gos, però estava receptiu encara als petards.
12: Que l'animal es queda com paralitzat, que no es pot moure, es queda com una miqueta, com si estigués una mica anestesiat. I aquests medicaments, naturalment, que estan totalment contraindicats des del meu punt de vista, perquè l'animal sent el soroll, però no pot fer res, i està com paralitzat. I llavors això, clar, encara és pitjor que no donar-li res.
6: Dog Tips.
7: Un espai amb consells pels nostres peluts.
4: Els companys de Ràdio Calella que ens porten aquests Dog Tips, aquests consells per cuidar dels nostres peluts, ja ho veieu, avui al voltant de dormir amb el bitxo o no al llit i també al voltant de... Ara no recordo això. Ah, sí, dels petards, que ja han passat les festes majors potser més, més importants, no?, a nivell de soroll, però encara l'estiu és llarg i sí que és veritat que no només els petards, sinó altres tipus de sorolls més contundents poden molestar els animals. Vinga, que anem tancant programa. Un quart d'hora per les 11. Anem a l'agenda.

0: Com cada dia a aquesta hora saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què l'eclipsi?
1: Molt bé.
0: Bé, sí.
1: M'he cremat del sol, no els ulls, eh? La pell.
0: Sí?
1: Estic
0: sí,
1: vermella sí. Com una gamba de Palamós.
0: Sí, és que és veritat que van dir, sobretot, clar, com que hi vam anar tan aviat a veure si no agafar lloc, vam estar molt de temps, no sé si hores, però, bueno, una horeta i mitja,
1: hores.
0: No? Sí,
1: jo,
0: hores.
1: Sí,
0: tu hores, directament sí, hores. Te va tocar treballar molt, Lídia, o vas anar simplement per
1: plaer? Vaig poder fer una mica l'escapadeta.
0: Bueno, així a tu t'ha tocat el sol, l'eclipsi t'ha portat el moreno.
1: Sí.
0: Bueno, vermell, per lo que arriba la Lídia, jo me la meso vermella, més aviat.
1: Sí, sí, vermell de Palamós, sóc una gamba, no passa res.
0: Però vaja, en tot cas, xula l'experiència?
1: Sí, sí, molt xula, m'ho vaig passar molt bé amb la meva família, així que va estar molt guai.
0: Doncs vinga, amb algunes actuacions musicals i culturals i de tot tipus, que servien per amenitzar el que va ser el vespre d'ahir. L'eclipsi ens portava també activitat cultural, que és d'això del que va l'agenda, però ara, passat l'eclipsi, continua les activitats que us volem recomanar. La propera parada la fem en Terres Tarragonines, al Priorat, a Falset.
1: Doncs sí, a Falset avui tenim la Garbinada Pop, que és un festival bastant conegut que reuneix propostes molt destacades del pop català actual. I avui, a la una, o sigui, a dos quarts de dues de la matinada, tenim Les que faltaven, que és una formació, que és una banda de versions formada per 8 dones, que reivindica una major presència femenina damunt dels escenaris, ja que tot el seu repertori són cançons compostes o interpretades per dones. Les escoltem una miqueta.

0: Elles canten tard perquè són les teloneres de l'Alex Ambusto. Primer hi haurà el concert de l'Alex Ambusto. I l'Alex Ambusto i les que faltaven és l'últim concert d'aquí del festival. I hem parlat amb el Isaac Alvesa, que és el director del festival, perquè ens ha fet una miqueta de resum de com ha anat la cosa.
1: El resum d'un festival que va començar ja fa unes setmanes amb actuacions ben diverses, com les del Minimus Intergalàctic, d'en Pere Albo i el Cowboy, el grup del Petit de Calaril, o també el Joan Miquel Oliver. Per tant, cirereta per aquesta sisena edició.
0: Doncs bé, tal com deia, el concert de l'Alex Ambusto és a les 11 de la nit i el de les que faltaven a 2:15.
2: Molt bé, i de la música de Falset ens n'anem cap a Besalú per gaudir d'una nit de circ.
0: Doncs sí, a Besalú tenim fins al dissabte 15 d'agost als jardins del Molí de la població una nova edició del que es diu Les Nits de Circ, que és un espectacle que reuneix artistes de primer nivell dels grans circs europeus en un format especialment pensat a l'estiu, que és una carpa sense lona instal·lada precisament en aquests jardins del Molí. I aquest any hi participen 19 artistes de 6 països diferents amb 9 números de circ i música en directe. Primer passen per aquí, per Besalú, i més endavant estaran també a Roses i a un altre lloc també de la Costa Brava que ara no recordo. I bé, les entrades són de 23 euros les més allunyades i més econòmiques, fins a 45 euros les butaques VIP. Sí.
2: Ah, mira,
0: sí, que pots anar a veure el circ, exacte, pots anar a veure el circ, però sí, amb alt standing o no tant,
2: sí,
0: depèn.
2: Igual, sí, sí, amb aquestes més cares et posen justament allí a la corda fluixa, estàs amb ells fent malabarismes.
0: Sí, jo pensava, ja està, et salta algú per sobre...
2: Sí, sí.
0: Immersiu, circ immersiu.
2: Sí, molt bé, estaria bé. Doncs mira, no estaria malament això, circ immersiu, sí, sí. Perfecte, a Besalú, nits de circ, eh? Això és un planazo per dissabte, aquest dissabte, no? Bueno, fins dissabte, dius.
0: Fins dissabte, correcte.
2: Perfecte.
0: Vull dir, no hi ha una programació exacta de quin dia hi ha cada, com serà, cada artista, sí, sinó que tens, o sigui, pots agafar les entrades de cada dia i quan arribis, doncs, sorpresa, a veure quin artista hi ha.
2: Perfecte. I mira, s'estan fent un fart de tocar perquè els veiem en moltes revetlles, festes majors, un munt de concerts. Remei de Calafresca.
0: Sí, senyora. Doncs bé, sí, sí, el grup de rock i folk del Montseny tanca aquest divendres el festival Nits als Pins, que és un festival de petit format al Berguedà i que la idea és combinar la natura i la música en un entorn com aquest, que és el Parc dels Pins, i és una programació que uneix artistes consolidats amb propostes emergents. I bé, Remei de Calafresca, doncs, és una formació que, com bé deia, s'està recorrent al país, i és una proposta supersingular i explosiva i que té una actitud molt irreverent, lletres punyents i una energia desbordant, així que serà una posada d'escena supermagnètica, superencantadora, així que...
2: Les veurem aquest divendres, demà mateix a les 10, en concert a Vilada, amb aquest festival Nits als Pirineus. Doncs així, amb aquestes tres propostes, tanquem l'agenda d'avui, relaxada, no m'ho puc creure avui. Lídia, teníem temps, avui anem bé, eh?
0: Sí, eh?
2: Uf. Sí, uf, tranquil·litat.
0: Sí, demà, sí, oui.
2: Demà ens haurem d'afanyar també perquè ve un cap de setmana potent, en el sentit de que ens comentaven molts companys i companyes que ja comencen festes majors.
0: Sí, sí, vull dir, ja quan s'acosta el 15 d'agost... Sí. Jo estava dient, mare meva, no m'hi caben totes, doncs... voldria parlar de totes i no m'hi cap ni una.
2: Fem una cosa, si tu veus algun dia que l'agenda l'hem d'ampliar, sempre tries tres temes, si algun dia en tenim algun més, tu tira allà.
0: Vale, va, et prenc la paraula, Núria?
2: Sí, tu m'avises, després jo diré, no tenim temps, Lídia, gràcies, però anem modulant. Tu ves posant temes i ja anirem esgarrapant minuts, perquè sí que és veritat que ara s'intensificarà moltíssim l'activitat aquests
0: dies. Sí, apretem l'accelerador.
2: Sí, sí. Gràcies, Lídia, una abraçada forta, companya.
0: Adéu, una abraçada.
2: Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com és habitual. Em ve de gust una mica de Maria Jaume.

0: Ressaca a la platja. Jo crec que és una platja de Mallorca perquè des d'allí ens saluda la Maria Elisabet Jaume Martorell. Maria Jaume, cantant, guitarrista, compositora mallorquina, pop i folk acústic. Això és el que diuen les xarxes, la sempre estimada Viquipèdia de la Maria Jaume. Nosaltres, més enllà d'això, que en fi, que ja és públic i que no té més, ens quedem molt, molt amb la seva música, que també sonarà en aquestes nits d'estiu.
1: Per setembre, Déu per sempre.
2: Ciao.
1: I per tant, mentrestant, vespres de volta.
0: Ens serveix per establir la darrera connexió de l'Obert per Vacances d'avui amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
2: Hola de nou.
0: Bon dia. Recordem que avui el tema del dia és si preferiu platges de sorra o platges de roques i de pedres. I de moment, en la primera connexió de les 10, la sorra guanyava per golejada, com diuen els companys d'esports. Guanyava
2: així
0: moltíssim.
2: És.
0: No sé si tenim alguna opinió més.
2: Doncs, Núria, em sembla que tenim un guanyador definitiu, perquè realment... bueno, veiem-ho ara mateix.
0: M'estàs espantant. A veure.
2: Sí, tenim a la Martina de Puigcerdà, que ens diu això.
3: Bon dia, prefereixo a la platja de sorra fina, primer de tot, per al tema de la comoditat a l'hora d'estirar-te.
2: En
3: una platja de pedres, al final, és molest i et pot arribar a fer-me l'esquena. I, en segon lloc, el tema del calçat. Per a una platja de pedres, necessites un calçat més adient i còmode per poder caminar en ella.
0: Clar.
2: Bé.
0: Sí,
2: ja ho veus.
0: Escarpins es diuen, no? Vaja, almenys.
2: Sí, sí? Els escarpins.
0: És que si no et fas molt de mal, eh?
2: Sí, realment és un invent increïble, els escarpins. Perquè tenir com la tranquil·litat de poder anar per qualsevol lloc.
0: Sí.
2: I a més són molt còmodes, vull dir que...
0: S'assequen de seguida, no? Fins i tot.
2: Sí.
0: Sí,
2: sí.
0: Qui li faci una mica, perquè també hi ha aquelles platges de sorra que enganyen, que dius, ai, que bona la sorra, però després comences a entrar i hi ha les pedretes.
2: Sí,
0: sí.
2: És veritat, és complicat, però bueno.
0: Va.
2: Bé, de moment sembla que continua guanyant la sorra fina. Molt difícilment remuntem això als que ens agrada més les roques, però hem tingut un comentari, una nota de veu, que m'ha fet especial gràcia, i ara entendeu el perquè.
4: Doncs jo prefereixo les platges de sorra mil vegades.
5: Què dius?
4: Per...
5: Vull dir, les de pedres són molt més còmodes. La sorra se't fica per tot arreu.
4: Sí, però les pedres te les claves.
5: Ja, però... Vull dir, no haig de netejar-me les sabates, després haig de netejar la bossa, arribo al cotxe, se m'omple tot el cotxe de sorra...
4: Cert. Tens tota la raó. Jo prefereixo les platges de sorra igualment, però és veritat que després s'ha de passar l'aspirador.
5: A mi m'agraden molt més les platges de pedres.
2: Així que, almenys tenim una opinió que diu que les roques.
0: A mi em sap greu ara, perquè, escolta, fem les preguntes del tema del dia com a simplement per tenir un contingut, no per crear cap baralla ni cap trencament de parella, sisplau.
2: No, No, es tracta de la Júlia i en Marc.
0: Ah, home, la Júlia i el Marc.
2: Sí, llavors esperem que la Júlia i en Marc no s'hagin enfadat, que simplement hagin tingut aquest intercanvi d'opinions i ja està.
0: Molt bé,
2: no?
0: Però... clar, el Marc li deu dir sí, molt bé, Júlia, a la platja de sorra, però escolta, qui passa l'aspiradora, qui neteja el cotxe després, no? Soc jo.
2: Ah, exacte,
0: aquí
2: clar,
0: està.
2: Jo
0: he notat una mica això,
2: Sí, sí, és això de la sorra i llavors anar-hi amb cotxe, si tens la sort de poder-hi anar caminant, doncs mira, al final és un altre tema, no? Però si has de tornar a casa amb cotxe, ja pots portar-lo després a netejar, perquè és que amb la sorra et queda tot ple.
0: Es fica per tot arreu, sí, sí. Doncs escolta, no sé si el Marc i la Júlia els podem convidar a participar al tema de demà, perquè em sembla que és una parella que ens poden donar molt de joc en el sentit de que me fa la impressió, tal com el sento, que no estan mai d'acord,
2: És veritat,
0: que això passa
2: és veritat.
0: Sí?
2: És veritat.
0: Qui
2: parlant del tema del dia de demà, doncs és un tema que jo no podré aportar massa perquè no m'agrada.
0: Ah,
2: però...
0: que ja sé per on vas.
2: Sí. El tema de demà, us preguntem a veure què preferiu, si el gazpacho o el salmorejo.
0: No t'agrada cap dels dos?
2: No m'agrada cap dels dos.
0: I si afegeixo l'ajo blanco? Pitjor encara, pitjor encara.
2: Sí. És a dir, que jo demà em mantindré completament neutre, però prendré nota, perquè, bueno, al final, potser la proposta guanyadora, doncs mira, ho torno a intentar, a veure si m'agrada, no? Però...
0: En tot cas, busca'ns un menjar que t'agradi allò alternatiu i també el proposes, perquè suposo que hi haurà més gent que no suporten ni el gazpacho ni el salmorejo, però bueno.
2: Sí, pot ser. Bueno, demà ho sabrem, a veure, ens podeu fer arribar els vostres àudios, els vostres missatges, tant a través d'Instagram com a través del WhatsApp, i demà els posarem doncs, per conèixer la vostra opinió en quant a aquest tema.
0: Doncs demà parlarem de menjars fresquets d'estiu, concretament de tomàquet, amb aquesta dicotomia, aquest dilema. Gazpacho o salmorejo, o ajo blanco, jo deixo la tercera, o el que us posin, que també hi ha gent de bon menjar que li posin el que li posin al plat.
2: Això, també acceptem propostes també. I alternatives per passar millor la calor d'aquest estiu, que aquests menjars acostumen a donar una mica de frescor, no?
0: Molt bé. Aina Barbany, des de Cardedeu, gràcies, companya. Demà
2: més. Gràcies. A vosaltres, una abraçada.
0: I així tanquem l'Obert per Vacances i us encomanem a escoltar-nos demà a partir de les 9, que tancarem també la cinquena setmana de programa. 3 minuts i són les 11 del matí. Que passeu bon dijous.

0: La xarxa de comunicació local. No
1: sé. Ràdio Arenys és entreteniment.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
9: Ràdio Arenys és entreteniment.
10: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i també de l'electricitat. Al conjunt de l'estat, la inflació ha repuntat fins als 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del mes de maig d'ara fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la conferència sectorial d'infància i adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha hores d'ara a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat amb el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït ara a 12. El govern espanyol ha enviat el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros en material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i a Tarragona. El CEM ha atès un total de 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A banda, un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi i l'Ajuntament, a conseqüència, va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic, fet que va obligar també a interrompre temporalment el trànsit ferroviari. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc, que es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat l'espai natural protegit del Montmell Marmella. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme que aquest dimarts a la nit va col·lidir amb un motorista al pont de Pardinyes i va causar-li la mort. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi imprudent. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
10: Notícies en xarxa.
12: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
13: Aquest Sant Roc, la festa es viu a Ràdio Arenys. El 16 d'agost, la vila s'omple de tradició, aigua, gresca i la millor mètrica radiofònica. Un any més, Ràdio Arenys desplega els micròfons al carrer per portar-te en directe l'ànima de la nostra festa major. Des de ben d'hora al matí, connecta't amb nosaltres i no et perdis ni un sol detall. El vot de Vila. Viu l'emoció del moment més solemne i tradicional de la nostra història. El primer ruixat, acompanyant els massips. L'ambient a la riera. Entrevistes a peu de carrer, gresca, riures i els testimonis dels autèntics protagonistes de la festa. Vosaltres. I molta, molta música per no baixar el ritme del matí. Tant si estàs moll de cap a peus a la riera, com si ens escoltes des de la platja, des de la terrassa o des de casa, sent la festa com mai. Sintonitza el 91.2 de l'FM o connecta't en línia a radioarenys.cat. Sant Roc s'escolta a Ràdio Arenys. Oh, yeah.
14: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
12: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

Molt bon dia i bona hora. Una altra vegada estem aquí en dijous, en el programa Temps era Temps, amb la Marina. Avui la Martina no, la Marina. Canvia una lletra, eh? A més, aquesta és la jefa. O sigui que m'haig de portar bé perquè si no em fumarà bronca, eh? Bé. Estem la Marina, allà fora hi ha els de redacció, també hi ha el gran jefe en el despatx, i la Rosa Montner, perquè junts ho passem molt, molt i molt bé. L'altre dia, quan vaig marxar d'aquí, em vaig trobar amb el Biel, Biel i el Pau, que són, bueno, el relleu que jo espero que sigui el dia que nosaltres ens jubilem. I clar, ell és... Hi ha el Guiu, hi ha la Pia, hi ha en Fèlix, hi ha en Pau, capitanejant-los a tots, hi ha en Biel. En Biel és el més gran de tots, té 7 anys, o sigui que anem d'extrem a extrem. Tenim oients de 100 o 103 anys i tenim oients... de 7, 6, 5, 4, 1... Bé, és un programa que dona per tot. I el Biel em va demanar Mamma Mia. O sigui que escoltem Ava amb Mamma Mia. M'agradaria, en aquests moments, m'agradaria per un foradet poder-lo veure com balla, perquè és una fera. Vinga, endavant.

Molt bé, doncs, Biel, com pots veure, ja t'hem posat la cançó. Ara, a continuació, resulta que jo sóc molt poc, m'agrada molt cuinar. Últimament no tinc gaire gana, però vaja, que m'agrada molt cuinar i encara que sigui per mi no em fa mandra. Però no sóc gaire d'anar a restaurants ni a terrasses a prendre alguna cosa. No. Amb el meu marit, el cel sigui, quan sortíem a les 7 de la tarda a donar una volta a aquest temps així, pujàvem des de casa, allà a la platja de Cassà, fins aquí dalt, aquí al Calissai, donàvem la volta, baixàvem i dèiem, ens prenem una cerveseta, val? Passàvem un restaurant, una terrassa, passàvem l'altre, bueno, aquesta no, l'altre, i quan arribàvem al Capote dèiem, ens la prenem a casa, i ens sentàvem a la terrassa i ens la preníem a casa. O sigui que no sóc gaire aficionada. Però hi ha una cosa que sí que faig sempre que vinc a la ràdio, i és anar a la Cruzen i prendre'm uns cruzanets, que en diuen argentins, que estan fenomenal, amb un tallat que em fa el Pedro, que ja fa, potser fa 24 o 25 anys, perquè l'he anat seguint allà on he anat treballant, em fa un tallat amb amor, que és una delícia, no? Llavors, ara hi ha uns nanos, dos noiets, que estan a l'estiu, que estan estudiant tots dos la presentació, i a l'estiu, doncs, treballen. I avui els ja he dit que si em demanaven una cançó, doncs, els hi posaria. Llavors, per ells i per tota la penya de la Dana, no me'n recordo com se diu el seu marit. Tu saps? Tu no, perquè no els coneixes. Bueno, és igual. Per tots els de la Cruzen, escoltarem a Oques Grasses amb Sort de tu.

0: de tu.
1: Molt bé, doncs aquesta cançó tan bonica després, la cançó de Sort en tinc de tu, de d'Oques Grasses, doncs escoltarem amb un amic meu, molt amic, molt, que me l'estimo moltíssim, l'Ernest Rosselló, que no sé per què, ahir buscant, fent el programa, vaig trobar-li aquesta cançó. En té més i molt maques. El que passa és que no les trobo. Haig de parlar amb ella seriosament, tant d'ell com del Joan Borràs, que són tots dos. L'Ernest havia cantat amb l'Orquestra Meravella i té una empresa de sales d'assaig i, en fi, sempre s'ha mogut en el mateix món i ja veureu quina veu que té. L'Ernest ens interpreta No em deixis mai.

I a continuació, aviam, eren tres. Era en Joan, l'Ernest i en l'Albert, que pobret ja fa uns quants anys que ens va deixar, però anaven sempre tots tres junts. Inclús en un vídeo que em van fer el dia del meu aniversari, estan tots tres amb una fotografia i semblen els tres mosqueters, perquè els tres havien estat actuant en un restaurant que hi havia, doncs, no sé si era Molins de Rei o Vallirana, per allà, que feien el sopar dels bandolers. I llavors anaven vestits d'època i tal, i de veritat que semblaven els tres mosqueters. I en la vida real també, perquè sempre anaven junts. Tots tres eren cantants. I en fi, un dia posarem també de l'Albert Montoliu, que té una cançó que és preciosa. Doncs també la posarem, però ara no la tinc a mà. De moment, en Joan Borràs ens interpreta Reviure.

Bé, i després d'haver escoltat en Joan Borràs amb aquesta cançó, vaja, és que m'importen uns records meravellosos, doncs després d'haver-lo escoltat amb ell, escoltarem el nostre gran Serrat amb una cançó també profètica que va escriure fa molts anys i que realment, tristament, és el que està passant. Plany al mar.

fet amor. Per ignorància, per imprudència, per inconsciència i per mala fe, jo creuria que m'enterressin entre la platja. Ai, quin diria i el fill de mi. I serem nosaltres, ai, qui ho diria.

Doncs després d'haver escoltat aquest Plany al mar, escoltarem una altra cançó, que a més jo quan vaig per la Riera i vaig a una parella gran que van agafats de les mans, els hi canto i s'agafen de les mans els vells amants. I en Serrat, amb aquesta cançó, que hi ha una paraula que diu, o sigui, una frase que diu: s'estimen com jo voldria ser estimat si els costums que segueixo permeten. I afortunadament per ell sembla que sí, que la cosa li ha funcionat. Jo la primera vegada que vaig escoltar aquesta cançó vaig pensar que per poder-la escriure en Serrat havia d'haver anat a casa dels meus avis, perquè la cançó és un retrat del que jo recordo dels meus avis. Per tots els vells amants.

93 795 79 12. Si voleu trucar, ja ho sabeu. I ara escoltarem en Lluís Llach amb una cançó de les seves primeres cançons, meravellosa. Cal que neixin flors a cada instant.

Meravellosa cançó, i de veritat cal que neixin flors a cada instant. I ara escoltarem a Charango amb en Joan Dausà, que interpreten Tanca els ulls.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

Molt bé. I ara escoltarem una cançó. Que és una cançó que s'ha cantat en molts idiomes. I en Raimon en va fer la versió en valencià o en català, que és del Víctor Jara, et recordo Amanda. I en Víctor Jara va ser un cantant de cantó, de cançó protesta, com es deia aleshores, que en l'any 73, quan hi va haver el cop d'estat a Xile, el van agafar, el van detenir i li van tallar les mans, i un cop li havien tallat les mans, li van tirar una guitarra i li van dir, i ara toca. Tristament va morir. Però les seves cançons ens han quedat i són tan meravelloses com aquesta. Et recordo, Amanda.

els carrers mullant-se, anant a la fàbrica, allà on treballava Manuel. El somriure ample, la pluja a la cara, res no t'importava,

ara molts ja no tornaren, tampoc el Manuel. Et recorde, Amanda, els carrers mullant-se, anant a la fàbrica, allà on treballava.

0: Doncs ara escoltarem una cançó tradicional i aquesta li dediquem a la Montserrat Fita. La canta en Serrat i és una cançó típica catalana molt bonica. Rossinyol, si vas a França. O Rossinyol, que vas a França.
1: Endavant.

Molt bé, i després d'aquesta cançó tan bonica, escoltarem una cançó que és que va ser de la marató, d'una de les maratons de TV3, que a mi m'impressiona. Sabeu que jo sóc molt... crec molt en allò que diu en Christian en aquella cançó de Cantaré, cantarem, o cantaràs, de tots humans sense fronteres. I que la barreja, per mi, és riquesa cultural. Llavors, en aquest cas, en Lluís Llach canta amb l'Estrella Morente, que és una cantant de flamenc, com era son pare, que va morir relativament fa poc, no sé, recordo perquè el temps passa molt de pressa. Però, veritablement, jo ahir, quan preparo les cançons, normalment ho miro en el YouTube, i és en vídeo. Veritablement, és impressionant veure en aquesta noia cantant en català i amb el ritme que se li estan tots dos, l'Estrella Morente i en Lluís Llach, amb el ritme flamenc que li ha posat en aquesta cançó, cantada en català. La cançó... Vida, exacte. La cançó es diu Vida. Escolteu-la perquè de veritat és preciosa. Davant.

Molt bé, i ara com que ja ens queda molt poquet temps per arribar a les 12, escoltarem a la Salomé amb Adoro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. En mobilitat, la P7 concentra les principals incidències en sentit Barcelona. Hi ha 8 quilòmetres i mig de retencions entre Granada i Olèrdola, 5 quilòmetres entre Gelida i Subirats i 3 quilòmetres de trànsit intens també entre Vilanova del Vallès i Montmeló. A banda, un accident a la P7 entre l'Ametlla de Mar i el Perelló provoca 3 quilòmetres i mig de congestió en sentit Barcelona, amb també un carril tallat. En sentit Tarragona, també un incendi de vehicle provoca retencions importants en aquest punt. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que al juny i el nivell més alt des del maig de fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït a 12. El govern espanyol ha enviat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'un 1 milió d'euros amb material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I un veí del col·legi al Segrià va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. A banda, també a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt dels vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents. I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat per l'elevat risc d'incendi, especialment a 6 comarques: l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Paral·lelament, també el Meteocat ha actualitzat l'avís per calor intensa, vigent des d'avui les 2 del migdia fins al divendres a les 8 de la tarda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera música.
3: Sant Roc, la festa es viu a Ràdio Arenys. El 16 d'agost, la vila s'omple de tradició, aigua, gresca i la millor mètrica radiofònica. Un any més, Ràdio Arenys desplega els micròfons al carrer per portar-te en directe l'ànima de la nostra festa major. Des de ben d'hora al matí, connecta't amb nosaltres i no et perdis ni un sol detall. El vot de vila. Viu l'emoció del moment més solemne i tradicional de la nostra història. El primer ruixat, acompanyant els massips. L'ambient a la riera. Entrevistes a peu de carrer, gresca, riures i els testimonis dels autèntics protagonistes de la festa. Vosaltres. I molta, molta música per no baixar el ritme del matí. Tant si estàs moll de cap a peus a la riera, com si ens escoltes des de la platja, des de la terrassa o des de casa, sent la festa com mai. Sintonitza el 91.2 de l'FM o connecta't en línia a radioarenys.cat. Sant Roc s'escolta a Ràdio Arenys.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

Doncs ja tornem a estar aquí. Ja tornem a ser aquí. Ei, fem en una... Ah, vale, perfecte. Gràcies. És que tenim aquí el gran fotògraf tècnic i de tot, locutor de tot, en Xavi Salvanyà, que ens ha fet una foto. Així després la podrem penjar al Facebook perquè la vegi tothom. Bé, doncs ara escoltarem. Me l'envieu, per favor? Doncs ara escoltarem el Pablo Alborán, també amb una cançó de la Marató, amb Només que tu.

Bé, doncs després d'aquesta dolça cançó, que va ser el que va llançar a la fama el Pablo Alborán, evidentment en castellà, el que passa és que per la Marató la va gravar en català i ara comentava que pronuncia molt bé el català, però clar, és que amb la seva mare parlava francès, aleshores li és més fàcil la vocalització. Però la cançó és molt maca i feia molt temps que ell cantava en cafeteries, en bars, per allà, a Màlaga. I amb aquesta cançó, doncs, la va encertar de ple i a partir de llavors, doncs, les coses li han anat molt bé. I ara, a continuació, escoltarem una clàssica de Lluís Llach, A cara o creu.

Molt bé, i ara escoltarem una altra vegada en Lluís Llach, en Serrat, amb una cançó també típica catalana, molt significativa, i que jo la primera vegada que la vaig escoltar va ser quan va tornar de Mèxic, quan va tornar de l'exili, que Franco ja era mort, en el Palau Blaugrana. Bueno, de fet, va estar fent recitals o concerts a tots els barris de Barcelona. Com que jo llavors estava molt posada a Ràdio Espanya i anava amb la Marta, o la Marta em deixava el seu carnet i no pagàvem, entràvem. Llavors el carnet de la ràdio servia per entrar a tot arreu. Ara ja és una miqueta diferent. I el vaig anar a veure a tots els concerts que va fer. I li vaig sentir per primera vegada el Testament d'Amàlia. Jo la trobo preciosa. A més, és una cançó típica catalana. Endavant.

I després d'aquesta cançó tan dolça i patètica a la vegada, però són coses que passen, i passen a les millors famílies. Escoltarem en Lluís Llach una altra vegada del disc Verge 50, Els meus ulls aquí.

I ara tornarem a escoltar a Charango, però aquesta vegada acompanyat de Jarabe de Palo, que ens interpreten Mil ocells.

Doncs ara, també de les cançons dels anys 70 d'en Joan Manuel Serrat, escoltarem una que he escoltat milers de vegades, que és Cançó pel meu amic.

Puc prendre amb l'animal diable i el cos als demés i llogar fins la guitarra per diners o trencar la meva imatge com si fos de guix

Ja és molt tenir, i a les mans la primavera que ja és dir. He posat tot la neu crema, he caigut al sol, demaneu-me el que vulgueu.

I ara tornarem a escoltar una altra de les primeres cançons de Lluís Llach. I, clar, aquestes cançons ara no sonen gaire. Cop de destral.

I ara tornarem a escoltar en Serrat, aquesta vegada amb una cançó que surt a la pel·lícula, la primera pel·lícula que va fer en Serrat, La llarga agonia dels peixos, que, bé, jo recordo haver-la anat a veure al teatre, l'estrena, al teatre, al Cinema Coliseum, i estava de gom a gom. Però, com va dir ell mateix un dia que li van preguntar que com era que no s'havia dedicat més al cinema, que va fer un parell o tres de pel·lícules només, va dir que veient una pel·lícula d'ell se sabia per què no... quedava molt clar perquè no feia cinema, volguem dir que no era el seu. Doncs escoltarem Temps de pluja. La cançó és preciosa i anava amb l'argument de la pel·lícula. Endavant.

Bé, doncs ara ens tornem a anar molt enrere amb l'Emili Vendrell, que ens interpreta una cançó clàssica catalana que jo recordo haver-la sabut tota la vida. Tota la vida. La meva mare la cantava, la meva àvia la cantava, i jo també la cantava. No precisament perquè s'escoltés per ràdio en aquells moments. L'Emili Vendrell ens interpreta L'Hereu Riera.

Bé, i una altra vegada en Serrat. Aquesta vegada ens interpreta Saps. No hi ha res etern. Bueno, sí, esperem que sí, però en aquest món, no. Saps.

Bé, i una altra vegada Serrat. Ja sabeu, jo soc serratista amb vena, ho he dit moltes vegades. I avui estic una mica nostàlgica. Aquesta cançó és nostàlgica total, sobretot pels nois de la nostra època, de la meva i de la gent que ens està escoltant, i de molts que ja no hi són. La primera.

El meu fill, des que va néixer fins que es va fer gran, sempre, sempre venia amb mi, no? Anàvem on anéssim, anàvem amb el nen. I en un concert que va fer en Serrat al Coliseum, al cinema Coliseum, ell era petit i se'n va dormir als braços. I en Serrat havia cantat aquesta cançó que posarem ara, que és la cançó de la cançó de Bressol. I un noi que hi havia allà en el cinema es va aixecar un momentet i va passar per davant, i quan va veure el nano dormint als meus braços em va dir: això sí que és bo, dormir-se amb una cançó de Bressol tan meravellosa com la d'en Joan Manuel Serrat. El meu fill, clar, a base d'escoltar-lo, també és un serratista, però jo també he de dir que després em va agradar Queen, Police, Supertramp, Evangelis i tots aquests que eren els que escoltava el meu fill quan va fer 15, 16 anys. O sigui, que ens vam enriquir músicament, amb música culturalment, ens vam enriquir ell en mi i jo amb ell. Fins aquí arribem, Vull dir, ara posarem la cançó de Bressol i jo ja em despedeixo. Nosaltres ja ens despedim ara, la Marina i jo, fins dimarts que ve. No sé qui hi haurà el control dimarts, si hi haurà la Martina o la Marina, no sé, és igual, una de les dues. I, per descomptat, jo procuraré no faltar. O sigui que fins dimarts, si Déu vol, bon Sant Roc, bon vot de vetlla, de vila, bona processó de la pesta i a gaudir la nocturna, tot el que es fa, que són moltes coses en el poble aquest cap de setmana, a gaudir-ho i a disfrutar-ho i a pensar que tenim molta, molta sort de viure en una vila tan meravellosa com la d'Arenys de Mar. Ja sabeu, jo sóc més aranyenca que la puntaire. Així que fins dimarts que ve, amb la Rosa Montner, perquè tots ho passem molt, molt i molt bé.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Aquest Sant Roc, la festa es viu a Ràdio Arenys. El 16 d'agost, la vila s'omple de tradició, aigua, gresca i la millor mètrica radiofònica. Un any més, Ràdio Arenys desplega els micròfons al carrer per portar-te en directe l'ànima de la nostra festa major. Des de ben d'hora al matí, connecta't amb nosaltres i no et perdis ni un sol detall. El vot de vila. Viu l'emoció del moment més solemne i tradicional de la nostra història. El primer ruixat, acompanyant els massips. L'ambient a la Riera. Entrevistes a peu de carrer, gresca, riures i els testimonis dels autèntics protagonistes de la festa. Vosaltres! I molta, molta música per no baixar el ritme del matí. Tant si estàs moll de cap a peus a la Riera, com si ens escoltes des de la platja, des de la terrassa o des de casa, sent la festa com mai. Sintonitza el 91.2 de l'FM o connecta't en línia a radioarenys.cat. Sant Roc s'escolta a Ràdio Arenys. Oh, yeah.
3: Es tanqui papereria a Caldetes.
4: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
3: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
4: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
3: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
4: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
3: Daima, es tanqui papereria.
4: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
3: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
4: 93-792-5344.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
5: El cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
6: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
5: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb bancant.
6: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
5: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
6: Reserves al 93 158 60 65.
5: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
6: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
7: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui dijous 13 d'agost i l'actualitat ens porta a destacar que les tres famílies desallotjades del carrer de l'Església tornen avui a casa. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. L'informe de l'arquitecte responsable de les obres, validat pels serveis tècnics municipals, avala el retorn de les famílies. També s'ha reobert el carrer al pas de vianants.
1: I d'altra banda, us explicarem que la DADA, l'Associació en Defensa dels Animals d'Arenys de Mar, denuncia actes vandàlics a les colònies felines del municipi.
2: En els darrers dies han aparegut menjadores destrossades, tant al mirador del Mal Temps com al Real de Canalies. Des de l'associació lamenten aquestes actituds i anuncien converses amb l'Ajuntament per senyalitzar 37 espais que tenen identificats a la via pública.
1: I com a preludi al tret de sortida de la festa de Sant Roc, avui hi haurà el vespreig musical.
2: Seran 170 persones que es reuniran a la plaça de la Sardana en aquesta activitat organitzada per l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
1: I 340 massips, massipes, massipets i massipetes beneiran a tota la població la diada de Sant Roc.
2: Aquest diumenge sortiran en cercavila amb les almorratxes en mapa, ruixar amb aigua d'alfàbrega a tothom que passegi pels carrers d'Arenys. El tret de sortida serà a les 8 del matí amb l'ofrena i la cantada dels goig i ja a la tarda es renovarà el vot de vila.
1: I tot plegat, com sempre, ho acabarem amb esports i parlarem de la simultània d'escacs que es farà també el diumenge organitzada per l'Ateneu Arenyenc amb el mestre internacional Joan Fluvià Poyatos a partir de les 10 del matí a la plaça de l'Església.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars. Les tres famílies desallotjades del carrer de l'Església tornen avui a casa. L'informe de l'arquitecte responsable de les obres, validat també pels serveis tècnics municipals, avala el seu retorn amb seguretat. També s'ha reobert al carrer el pas de vianants.
2: L'esfondrament de la paret mitgera de l'antiga rectoria el passat 21 de juny va suposar el desallotjament de 19 veïns del carrer l'Església. A hores d'ara, tres de les famílies continuaven pendents de tornar a casa a l'espera que es garantís la seguretat total de la zona amb l'enderroc de les parts més crítiques i la retirada de la runa. Ara, un cop s'ha estabilitzat la façana per la part exterior, es permet aquest retorn després d'un mes i mig. L'alcalde Estanis Forç ha explicat que, a més, es reobre el carrer al pas de vianants. També avança que a partir de dimarts vinent es reobrirà parcialment el trànsit de vehicles.
3: Perquè tornin a casa seva, hem tingut que tenir aquest enderroc, l'hem tingut que començar aquesta setmana tallant la plaça de l'Església i complicant el tema de la pesta, però enteníem que la importància era gran per no tenir una setmana més la gent desallotjada. Avui, a les 3 de la tarda, queda tot net al carrer i s'enduen totes les estructures que hi ha aquí a la plaça de l'Església. Per tant, la gent ja podrà anar a casa seu, hi haurà pas de persones ja pel carrer de l'Església i a partir del dimarts de les 4 de la tarda que acabin cada dia fins a les 8 del matí hi haurà pas de cotxes i de persones.
2: La setmana que ve s'acabarà d'estabilitzar la façana per la part interior. En tot cas, continua pendent la decisió tècnica sobre si es pot conservar la façana o si caldrà enderrocar-la parcial o totalment, tenint en compte que es tracta d'un immoble declarat bé cultural d'interès local el 1990 per la Diputació de Barcelona i forma part de l'Inventari Arquitectònic del Patrimoni de Catalunya.
0: L'informatiu migdia.
1: I seguim amb més notícies perquè la DADA, l'Associació en Defensa dels Animals d'Arenys de Mar, denuncia actes vandàlics a les colònies felines del municipi. En els darrers dies han aparegut menjadores destrossades tant al mirador del Mal Temps com també al Rial de Canalies. Des de l'associació lamenten aquestes actituds i anuncien també converses amb l'Ajuntament per senyalitzar els 37 espais que tenen identificats a la via pública.
2: La DADA ha engegat una nova etapa en els darrers mesos, agafant el relleu de la feina feta aquests darrers anys per Carme Blanco. Ara, amb Txell Sust al capdavant, han decidit endreçar les diverses colònies perquè els gats tinguin espais on menjar i refugiar-se. Per evitar les destrosses que provoquen els porcs senglars, han optat per col·locar noves menjadores elevades. Tot i això, en els darrers dies se n'han trobat diverses de malmeses.
4: Hem trobat doncs, que havíem fet unes menjadores estupendes en el carrer del Mirador del Mal Temps i, bé, i un dia doncs, ens les vam trobar totalment destrossades. I, bueno, i sap molt de greu perquè darrere de tot això només hi ha una voluntat de doncs, que els gats estiguin bé i tenir ordre i netedat, saps què vull dir? Llavors és molt trist doncs, que veure doncs, que hi ha gent doncs, que es dedica a trencar tot això que estem fent.
2: La Dada treballa ara amb l'Ajuntament per senyalitzar aquests espais i delimitar les zones d'alimentació dels gats. L'objectiu és tenir les colònies identificades i facilitar-ne el control. També volen evitar que aquests espais puguin ser objecte de destrosses. Xeissús recorda que la Llei de Benestar Animal, aprovada el 2023, els empara i que, si identifiquen les persones responsables de les destrosses, les poden denunciar.
4: El que estem fent ara juntament amb l'Ajuntament és marcar i senyalitzar aquests espais on mengen els gats. Bueno, volem fer aquesta feina de posar els lletreros, doncs perquè, evidentment, per llei, la gent no pot tocar, perquè si ens enterem d'aquí, trenca les menjadores i tot, podem fer una denúncia i tot això anirà amb un procés judicial, perquè la llei empara tot el que estem fent.
2: L'associació també recorda la necessitat d'esterilitzar, censar i xipar els gats per tenir-los controlats i aconseguir que progressivament disminueixi la seva presència al carrer. Paral·lelament, la Dada fa una crida a la ciutadania per trobar cases d'acollida per a les cries que puguin ser donades en adopció i també busca persones voluntàries que vulguin col·laborar en la gestió d'aquestes. Les persones interessades poden contactar amb l'associació a través del seu Instagram.
0: Ràdio Arenys, notícies.
5: La gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840. Ràdio Arenys, notícies.
1: I continuem amb més qüestions i com a preludi al tret de sortida de la festa de Sant Roc, aquest dijous més de 170 persones es reuniran a la plaça de la Sardana en el vespreig organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
2: La proposta combina la música del DJ Pérez amb un sopar a la fresca. Els 175 assistents que es reuniran a la plaça de la Sardana només hauran de portar el sopar amb carmanyola. Marta Serrano, regidora de festes, afirma que l'objectiu d'aquesta nova activitat és fer germanor entre totes aquelles persones que volen celebrar aquesta festa.
8: Com començar a fer germanor abans dels dies forts, no? Aquest primer dia de trobada, perquè tots els grups, que al final som els que ens movem per totes les festes, doncs comencem a fer família i a fer doncs aquesta germanor, no? de festa. I la idea és que tothom es porti doncs el seu sopar i fer un sopar a la fresca, amb música i per passar una bona estona.
2: La cita és a partir de les 7 i està previst que finalitzi pels vols de les 11 de la nit. Després, amb el tret oficial de sortida de la festa, una altra de les novetats d'aquest Sant Roc és per demà divendres, en què s'ha organitzat una festa de l'escuma a les 11 del matí davant del Calissai, dirigida a un públic infantil.
1: I no deixem de parlar de Sant Roc, perquè 340 massips, massipes, massipets i massipetes beneiran a tota la població aquest diumenge per la Diada. Sortiran en cercavila amb les almorratxes en mà per ruixar amb aigua del Fàbrega a tothom tothom que passegi pels carrers d'Arenys. El tret de sortida serà a les 8 del matí amb l'ofrena i la cantada dels goig i ja a la tarda renovarà el vot de vila.
2: 285 massips i massipes acompanyats de 53 massipets i massipetes i també els fuabiogaires sortiran en cerca viva per ruixar i beneir a tota la població des de primera hora del matí i durant tot el dia. Es repartiran en 11 colles per tal de donar cobertura a tot el municipi. Des del patronat de Sant Roc, la seva administradora petita, Ruterça, qualifica de rècord la xifra de participants. Assegura que tothom que passegi per Arenys serà remullat aquest Sant Roc.
9: Tindrem més massips que mai pels carrers d'Arenys. M'ha arribat a un rècord d'inscripcions que realment no ens esperàvem. Com ja vam comentar, en 24 hores va ser una bogeria. Compteu que sí o sí trobareu massips, sí o sí us mullareu. Si no és el matí, serà la tarda, mentre fem la baixada cap a l'Ajuntament o la pujada després de ruixar les autoritats, o quan ens trobem després, quan en pugem cap a la dansa. Sí o sí ens trobareu i sí o sí us mullareu.
2: A més, com en els darrers dos anys, durant la cerca viva estan previstes les promeses, la trobada de dues colles que es reuneixen per ballar el Ball de Massips i la Polca, una oportunitat perquè tothom els pugui veure en un punt determinat.
9: Doncs allà es troben dues o tres colles, segons el lloc on aneu, i és un moment on diferents colles es poden trobar per ballar la polca, ballar el Ball de Massips, per ruixar-se entre ells, per ruixar el poble, perquè ens havíem trobat que de vegades hi havia gent que ens deia ostres, és que anem pel poble i sentim els massips però no els acabem de trobar. Aquests punts són punts i moments on segur que els trobareu.
2: Les promeses seran a la plaça de l'Església, a l'Ajuntament, a la zona coberta de la Riera, al Parc dels Països Catalans i al Calissai. A més, a 3:15 del migdia hi haurà la ballada conjunta de tots els massips i massipes a la Riera davant la plaça de l'Església. Ja a la tarda acompanyaran els gegants en cerca viva des del Calissai fins a l'Ajuntament, on hi haurà la remullada de les autoritats i, posteriorment, l'ofici en honor a Sant Roc i la renovació del vot de vila.
1: I no deixem de parlar del patronat de Sant Roc, perquè seran també els encarregats de la sessió de l'Hora del Conte d'avui.
2: Explicaran la petita història de Sant Roc a partir de 6:45 de la tarda i és una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys.
10: Ràdio Arenys, notícies.
1: I també us expliquem que els aranyencs també es preparen els seus últims detalls per vestir-se per aquest Sant Roc. Des de l'LM Infants és una de les botigues que ofereixen tota la vestimenta pels massips i altres accessoris també per aquesta festa major d'agost i que aquests darrers dies han notat també l'interès de la seva clientela. És una crònica d'Ernest Arranz.
11: La botiga LM Infants d'Arenys de Mar es prepara per a la festa de Sant Roc i afronta dies de molta activitat. La propietària de la botiga, Maria Àngels Nadal, destaca com a peces estrella tant les samarretes clàssiques vermelles i blanques d'Arenys de Mar com les espardenyes, amb l'estoc esgotat.
12: Tenim les nostres, que són clàssiques, però també tenim molt de públic que els agrada, perquè són vermelles i blanques, però és que les espardenyes, vam dir, el divendres, últim dia de fer encàrrec. Doncs ahir per la tarda encara van venir gent o trucant-me que no tinc 43, i gent del poble que dius per favor, i avui ens arriben com, no sé, 800 espardenyes, no sé, moltíssimes.
11: Al marge de les samarretes clàssiques i les espardenyes, també han augmentat les vendes de les samarretes de la pesta i les dels gegants, on surten el Roc i la Maria. A més, compten amb un ampli catàleg de roba per als massips, des de les camises i vestits blancs, a les faixes tant per a joves com per a adults.
12: Com cada any tenim tota la vestimenta per als massipets, els vestidets blancs, les camises blanques, els pantalons blancs, les faixes, tant per nens com per adults, les samarretes de la pesta, que estan a tope, les bosses estan agradant molt, les samarretes dels gegants que han fet aquest any també han agradat moltíssim perquè surten Roc i la Maria i això als nens els agrada i als adults.
11: LM Infants també té altres productes característics de Sant Roc, com són les almorratxes de plàstic, els imants i les figures dels gegants d'en Tallaferro i la Flor d'Alba. A més, entitats com la Colla Gegantera, la Pesta i el Patronat de Sant Roc han fet també el seu marxandatge que es pot comprar aquests dies.
13: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
14: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
15: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
14: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
15: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
14: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: I per Sant Roc, una de les activitats esportives és la simultània d'escacs. L'Ateneu Aranyenc organitza per diumenge aquesta exhibició que anirà a càrrec del mestre internacional Joan Fluvià Poyatos a la plaça de l'Església a partir de les 10 del matí.
2: La visita de Joan Fubià és ja tota una tradició a Arenys de Mar i jugarà contra una vintena de rivals a la vegada. En concret, es fa una rotllana on Fubià es col·loca al centre i s'enfronta a tots aquells que s'hagin inscrit. El mateix Fubià ha destacat la varietat de perfils de persones que s'apunten a la simultània d'escacs.
16: Des de nens petits que han començat a jugar, bueno, petits de 8-10 anys, fins a gent gran de més de 60 anys, no? Jubilats i tot. I tant homes com dones, gent d'aquí i estrangers. Hi ha fins i tot gent que ve de fora per jugar a les simultànies. O sigui, hi ha un perfil molt variat de gent.
2: Fubià té més de 40 anys d'experiència jugant i competint a escacs i això li permet mantenir l'agilitat mental necessària durant les partides. Ara bé, reconeix que és un tipus d'exhibició que l'obliga a estar ben concentrat.
16: És desgastant, sobretot depenent del temps que faci, si toca molt el sol, que crec que on es juga normalment a aquella hora no toca el sol, llavors amb això estem salvats, però hi va haver un any que fins i tot va ploure una mica, o sigui que inclemències meteorològiques incloses, i són 2 hores i és una miqueta cansat, no? Però bueno.
2: Les inscripcions són gratuïtes pels socis i sòcies de l'Ateneu i tenen un cost de 10 euros per la resta de la població. Aquestes seran per ordre d'arribada i es poden fer fins al mateix dia de l'activitat.
13: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I fins aquí l'informatiu d'avui dijous 13 d'agost. Us hem acompanyat el control tècnic Marina Cabrera i us hem parlat Ernest Arranz, Oriol Leo i Gemma Roig. Acabem, doncs, aquest informatiu, però abans recordant la previsió del temps, com sempre, amb en Marc Llauré-Guízar. Endavant.
17: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37 a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt calla i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment aniran acompanyades de tempesta.
18: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Busquets, situada al carrer Pau Costa, número 39. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui els carrers Andreu Guri de les Escolàpies estan tallats fins a les 6 de la tarda i demà el carrer Bisbe Vilà Mateu estarà tallat de 8:30 del matí fins a les 11:30 del matí i el carrer de la Torre de 8 del matí fins a les 12 del migdia. Avui, tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia, oneja la bandera verda. I avui la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
13: Ràdio Arenys. Aquest Sant Roc, la festa es viu a Ràdio Arenys. El 16 d'agost, la vila s'omple de tradició, aigua, gresca i la millor mètrica radiofònica. Un any més, Ràdio Arenys desplega els micròfons al carrer per portar-te en directe l'ànima de la nostra festa major. Des de ben d'hora al matí, connecta't amb nosaltres i no et perdis ni un sol detall. El vot de Vila. Viu l'emoció del moment més solemne i tradicional de la nostra història. El primer ruixat, acompanyant els massips. L'ambient a la Riera. Entrevistes a peu de carrer, gresca, riures i els testimonis dels autèntics protagonistes de la festa. Vosaltres! Molta, molta música per no baixar el ritme del matí.
0: Tant si estàs moll de cap a peus a la Riera, com si ens escoltes des de la platja, des de la terrassa o des de casa, sent la festa com mai. Sintonitza el 91.2 de l'FM o connecta't en línia a radioarenys.cat. Sant Roc s'escolta a Ràdio Arenys.
19: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Remor de pedra.
2: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
1: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
2: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de les sínies i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, en Jordi Sunyer, mestre, antropòleg i membre del Centre d'Estudis Sinibal de Mas de Torredembarra, en Lluís Virgili, investigador local, col·laborador del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del bloc divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, NUCE. I en Ricard Ramon, investigador local, interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX.
3: Sínia, de l'àrab sania. Una sínia és una màquina per treure aigua dels pous. Consisteix en una cadena proveïda de catúfols. És estirada per una roda col·locada sobre el pou.
1: Remor de pedra.
4: Remor de pedra.
1: Remor de pedra.
4: Remor de pedra.
1: Un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Les sínies han estat una font de vida importantíssima per la pagesia i la mostra de la seva rellevància queda palesa en la quantitat d'aquestes construccions encara presents actualment a la Conca del Gaià. Amb els nostres convidats descobrirem la seva història, la tipologia, el funcionament i on les podem trobar. En Jordi Sunyer ens en fa una primera aproximació. Com funciona? Quins són els seus elements? És un patrimoni que mira al passat i ens fa reflexionar sobre el nostre present.
5: Les sínies és molt curiós perquè és un tret identitari de molts municipis com ara el nostre, Torredembarra, però també ho és del litoral, de Catalunya, del País Valencià, de la Mediterrània. No? Es tracta d'un sistema d'aprofitament de l'aigua del subsol molt enginyós, molt barat de fer. Es tracta de fer un forat sota terra, allà on hi ha aigua, i extreure-la amb la força del matxo que dona voltes a la sínia, precisament, i fa a través d'un sistema de catúfols, d'uns petits recipients que van a parar l'aigua, doncs, de pujar-la i abocar-la a la pastera, i de la pastera es va parar a una bassa, a un aljub, i llavors, amb saviesa, es va administrant aquella aigua per regar. Aquest és un sistema molt intel·ligent perquè no pot extreure més aigua que la que hi ha. Per tant, no pot créixer en conseqüència més la població del que la terra, el medi, dona de recursos, no? Es tracta d'una comparació, vaja, amb l'avui en dia, que creixem de manera desorbitada sense tenir els recursos naturals per a fer-ho, no? I vaja, quan parlem del passat, a través de les sínies ens interpel·la també en el nostre present. Quan a través de les sínies s'extreia aigua amb motor, més cap aquí, van començar els problemes. L'aigua dolça es va anar salinitzant i va ser un primer crit d'alerta, diguem-ne, de la natura cap als homes, cap a les dones que treballaven la terra. No? Per tant, estem davant d'un patrimoni que ens parla del nostre passat, però també ens interroga, ens parla, ens fa reflexionar sobre el nostre present.
1: Ramó de Pedra.
2: En Jordi Sunyer parlava de tret identitari de molts municipis i regions, i nosaltres fèiem esment de la gran quantitat de sínies construïdes. Quantes n'hi ha de documentades a Torredembarra?
5: 113 sínies documentades, de les quals moltes encara visibles, algunes d'elles en espais municipals, per tant, esperem que en un futur es puguin rehabilitar, i les altres, doncs, catalogar i protegir.
2: Però ha descobert moltes coses més. Les sínies i l'aigua unides a la pagesia i als mercats, la importància de l'aigua per al comerç i la memòria dels avis que recupera la història local.
5: Tot el nom de les sínies, qui les portava, què hi plantaven, on venien. M'ha interessat molt descobrir un poble ple de parades de verdura cada dia, a part d'un dia a la setmana en especial que es feia un gran mercat, verdura tota d'aquí, l'exportació, diguem-ne, cap a mercats propers, la importància del mercat del Vendrell, el mercat de Vilafranca. Tots els avis ens parlen d'anar a vendre a Vilafranca, d'aixecar-se a les 2 de la matinada, de dormir, del matxo ja sabia el camí i despertar-se a Vilafranca. Més que anar a Tarragona o a Reus, curiosament, Torredembarra, el Baix Gaià, eren pobles molt, molt penedesencs i es feia molta verdura. I després també m'expliquen els avis com gent que anava a vendre a Tarragona feia parada a la plaça Calestut, la carretera nacional entrava dins de Torredembarra, i allà, precisament, doncs, com cada poble s'especialitzava en un producte o un altre, per exemple, els de Calafell venien melons, doncs al parar allà molta gent tornava cap a casa després de fer el traguet a Calestut amb un meló cap a casa.
2: L'historiador local Lluís Virgili ha viscut en primera persona el funcionament de les sínies. Posa en relleu aquest patrimoni i la necessitat de recuperar-lo.
4: Jo de petit encara he vist funcionar tot això. Vull dir, clar, jo sóc de l'any 54. Encara he vist totes aquestes sínies, com anaven, els pous aquests que estaven al costat del torrent, al mateix nivell, que encara tenien cabals i tal, no? Clar, ara veus el panorama i, vull dir, queden... Clar, és un patrimoni material i immaterial, les dues coses, no? I crec que és bo aquesta tasca d'almenys preservar la memòria per properes generacions, no? Perquè, si no, és que, bueno, aquest dia resseguíem les sínies, queden allò que estan... Vamos, allò que la vegetació s'ho menja, com les basses que hi havia de regatge i tot això, doncs arbres pel mig derruïdes, clar, és un patrimoni que avui dia, quan el veus i l'has vist en la seva època, allò que te s'acau el cor, no?
1: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: De patrimoni també ens en parla l'historiador local Ricard Ramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la Conca Baixa del Gaià, publicat per l'editorial Cossetània. En cita també a en Lluís Virgili pels seus articles. Ambdós treballen per recuperar i conservar aquest patrimoni, una recerca constant que busca també la sensibilització social. A més, descobrirem l'existència i l'ús de mines subterrànies.
6: Hem fet una recerca que està en marxa. El Lluís acaba de publicar dos articles amb la història de l'aprofitament del torrent de la Nou. Jo acabo de publicar, després del llibre de la lluita per l'aigua de la Conca Baixa, vaig publicar ara, per Sant Jordi, un article sobre les sínies del Vinyet. I tot plegat és recerca, diguem-ne, en marxa, que també el que pretén és sensibilitzar la gent del patrimoni lligat a tota aquesta activitat. Clar, aquí hi ha hagut, en pocs anys, el món ha canviat molt, i tenim, doncs, tota una generació de gent més gran que encara ho va viure, que va fer servir aquestes sínies, que va arribar, doncs, a regar, a fer ús d'aquestes aigües a la Nou, i per nosaltres és important, doncs, tota aquesta memòria que va vinculada també a uns usos, unes pràctiques consuetudinàries, en alguns casos, inclús un vocabulari, i un patrimoni també físic. En el cas concret de les sínies, en aquests moments més o menys, tinc més o menys ja, gràcies a la col·laboració de molta gent i tota la i molta gent d'aquí del poble, doncs, i dels pobles de la vora amb què aquests anys doncs, anem parlant, més o menys tinc identificades una trentena de sínies al que és l'antic terme de Tamarit, és a dir, la part doncs, de Ferran en avall, perquè ens entenguem, de Ferran fins a la costa, una trentena de sínies, doncs, hi ha les 11 de la plana del Vinyet, més després una vintena entre Tamarit i Ferran, però és que després, si anem a Ferran mateix també, no hem d'oblidar que també hi ha mines, que també és un tema important, doncs, com es canalitzava l'aigua, en alguns casos procedent del mateix, del mateix riu, es canalitzava via mines subterrànies, això també. Això, a Ferran, de fet, encara hi ha restes. En el cas d'Altafulla també hi havia hagut la mineta d'Altafulla, que era, de fet, també tenia un pas, tenia 500 metres doncs, i més subterranis. Però és que després, pujant, és a dir, pujant aigües amunt, perquè ens entenguem, quan arribem aquí a la Riera, doncs, com ja hem comentat, doncs, teníem la sort doncs, de tenir, tenim l'aigua doncs, del Gaià, però si anem direcció a la Nou, doncs, cap al torrent de la Nou, el torrent de la Nou o de Salomó, hi podem dir de moltes maneres, o el torrent de Vespella, és un torrent on doncs, també tenia una aigua subterrània molt important i, de fet, hi havia, i encara hi són avui, tot un seguit de sínies, siguin de catúfols o de rosari, que anaven seguint doncs, el transcurs d'aquest torrent, no? Estem parlant perquè la gent se situï als 10 ponts, dels 10 ponts en amunt, direcció a la Nou i cap a Vespella. I aquest és un patrimoni doncs, que, a veure, que avui en dia molta gent encara té, la mateixa finca encara té una sínia o les restes també del que era la maquinària i pensem que és important tot aquest patrimoni almenys ser-ne conscient de què el tenim, perquè durant molts anys no s'ha valorat.
2: El món que ens envolta influencia la nostra vida quotidiana. La cultura, els costums, el llenguatge, les rutines... En Ricard Ramon ens ho exposa. Recorda formes de vida, costums, records que en Lluís Virgili té molt presents.
6: Per això pensem que és important doncs, anar sensibilitzant a la gent, no? Anar sensibilitzant a la gent, recuperar material. També hi ha coses interessants, no? I és també tota la cultura associada a aquestes sínies, no? Hi ha un fenomen molt curiós, no sé si us n'heu adonat, hi ha molta gent aquí a la Riera i als pobles de la vora que tenia un tros de terra, no? Tenia una horta, no? I deia, no, anem a la sínia, no? La meva família tenia un hort, però no deia anem a l'hort d'Altafulla, no, anem a la sínia d'Altafulla. La sínia era el punt de captació de l'aigua i era el que vertebrava tota una activitat econòmica i social. Jo també convé tenir present com al voltant d'aquella sínia, doncs estem parlant en primer lloc d'una sèrie de en primer lloc una vegetació, òbviament doncs hi havia una horta, hi havia doncs una activitat agrària, uns determinats arbres, Per què? Perquè tenies l'animal, no? El macho, l'animal, aquell animal també necessitava una ombra, Molt sovint hi ha una figuera, Molt a prop d'una sínia sempre hi ha una figuera, i després hi ha tota una vida també, m'atreviria a dir, doncs, social, cultural. És a dir, ens hem de fer la idea també que anar, és a dir, en un món, en el món, doncs, el món rural que va existir fins fa una cinquantena d'anys, doncs en molts casos també, per una família de pagesos, doncs el diumenge anar a la sínia era també una manera doncs, de trobar-se, de fer una vida social, convidar amics, fer un arròs.
4: El cenatxo, que avui dia no saben ni què és això, Sí, sí. El cenatxo que portaven al menjar i, bueno, terminologia d'aquests, els catúfols, tot això, està desapareixent ja dels diccionaris, no? Sí. I per això que és bo preservar tot aquest patrimoni que ho hem conegut, vull dir, a certa edat, no? I que encara hi ha molta gent, pagesos vells i tal, bueno, que et conten anècdotes de d'això. Em deien, la mula que donava voltes una que la deixava el diumenge, que el dilluns ja no podia anar perquè estava pobreta allò, que ja no són coses d'aquestes, no? I altres pous saurins, allò fent pous al costat del torrent, coses d'aquestes, clar, avui dia dius, semblen coses esotèriques, tot això, no? Però bueno, un conegut i bueno, tenia el seu sentit i era un altre món.
1: Ramó de Pedra.
2: Tot fent memòria, en Lluís ha citat un mot, catúfol, un recipient destinat al transport d'aigua, un dels elements de les sínies. L'historiador local, Pep Saragossa, fa un repàs a la història de les sínies que, tot i existir ja en època romana, són els àrabs els que les reintrodueixen i ens explica la funció del catúfol, com evoluciona les seves formes i el seu ús.
7: Tots aquests elements que ells s'introdueixen, per exemple, les sínies, que hem parlat, cal introdueixen ells. Les sínies, a l'època romana ja n'hi havia, però arriba un moment que és un llegat que es perd, i ells, doncs, els reintrodueixen. Vull dir que la sínia la reintrodueixen al finals del 10, començant de l'11, és quan comença a haver sínies a la península Ibèrica, i llavors, doncs, es van escampant, no? Una de les característiques de la sínia són els catúfols. Els catúfols són com unes gerres, no?, que van lligades amb una corda, que se n'hi diu res, va pujant l'aigua. Doncs aquestes gerres totes tenen un forat al cul. Aquest forat és perquè quan el catúfol entra dintre l'aigua, l'aire que hi ha dintre el catúfol, doncs, no deixa, s'ompli tot, doncs, i l'aigua surt, marxa l'aire i s'omple, doncs, no? Doncs es té constància que aquest forat es fa a finals de l'11, començaments del 12. Hi ha un geògraf enginyer andalusí que recomana fer aquest forat. Vull dir que el forat és una cosa, saber fins i tot quan es fa aquest forat, perquè per això, doncs, perquè se'n van adonar a compte, doncs, que el catúfol pujava i no pujava ple. Doncs, diguéssim, no? Doncs algú va dir, fem un forat. El catúfol és un element que molts, clar, molts ens troben es troben tots amb excavacions, diguéssim, no? I hi ha llocs que ho en trobes que no tenen el forat, perquè llavors també segurament el ceramista, el terrissaire, doncs feia, i se'n feia ús d'una altra manera, com a gerra, doncs, no? I amb excavacions, per exemple, a Lleida o a Osca, dintre la ciutat, s'han trobat catúfols que no tenen forat. I, bueno, aquí els catúfols es feien a Torredembarra. Torredembarra va ser el lloc on abastia de catúfols tot el que era Baix Penedès, Tarragonès, perquè són diferents dels que han arribat, que encara se'n fabriquen, per fer poperes, un element que mar, doncs, es posa dintre l'aigua perquè els pops hi facin niu, llavors estires la corda i treus el pop, no? I es fan, qui jo sàpiga, a Rasquera encara se'n feien. Llavors és molt diferent. El de Torredembarra era molt rodó, molt bombat, i l'altre és més aviat allargat, diguéssim, no? És allò de cada terra fa sa guerra, no? Però l'ús, diguéssim, el funcionament és el mateix.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
8: L'evolució de les sínies està present a la conca del Gaià. En Pep Saragossa ens va citant els seus noms mentre ens explica les seves característiques i com encara es poden observar. Amb ell també veurem l'enginy de qui no podia tenir sínies. I un detall final que ens apropa al riu Nil, un xic lluny del Gaià, però que ens fa conscients de l'antiguitat d'aquests sistemes d'abastiment d'aigua.
7: Han anat quedant elements ja, per exemple, aquí al Baix Gaià hi havia el que aquí es deien sínies boges, no? Que és la sínia. De sínies hi ha dos tipus. N'hi ha una que és una roda vertical, que la mateixa potència de l'aigua fa que l'aixequi, no? I guanyes nivell i pots portar l'aigua amb uns metres més amunt. Doncs, I aquestes aquí té la característica que anirem sínies boges perquè, clar, van soles, vull dir, van boges, no? Diguéssim. No? Queden restes de tres. Vull dir, una és, ara que som aquí a la Riera, tirem riu amunt, doncs una és a l'Ardenya, no? Que és la que té el nom de sínia boja, i Ardenya, doncs, és la sínia boja. És una sínia que a mitjans dels 50 la roda hidràulica va deixar de funcionar perquè, doncs, necessitava una reparació urgent, i llavors la van reconvertir en una de sang, diguéssim, una que la feia anar un animal, doncs, diguéssim, no? Perquè llavors hi ha aquest assessor, hi ha les sínies de sang, que són les sínies que tothom coneix, que hi ha un animal que va donant toms i aixeca uns catúfols, aixeca l'aigua, doncs, no? Aquesta, doncs, la reconverteixen i fan una sínia de sang, però que no anava en catúfols. Diguéssim, anava, era una sínies que se n'hi diuen de rosari, perquè és una cadena que porta unes peces que n'hi diuen a glans, que una cadena que passa per dins d'un tub i va aixecant l'aigua. Doncs. Són uns elements que a mitjans del segle XIX, quan ja comença a haver la industrialització, doncs, esclar, es fan de metall, es fan de ferro, i llavors es popularitza molt perquè són unes eines molt, molt, molt, molt, molt pràctiques, doncs, diguéssim, no? Aquesta es reconverteix, arriba, es converteix en sínia de sang, i després n'hi ha una altra més amunt, el Catllà, que és la sínia del Clos. En aquesta encara hi ha la roda sencera, vull dir, si vas allí pots veure com era, no? És una roda, hi ha una roda que fa 6 metres de diàmetre, no? És metàl·lic. Regava, doncs, tota la part superior de la síquia. Vull dir, la gent que, doncs, no tenia horts, doncs, bueno, es va espavilar i hi havia sistemes, hi havia aquests mitjans per lavar l'aigua. I després n'hi ha una altra, més amunt, que és la sínia de Rollet, que també és el Catllà, no? Clar, han quedat tant la de la sínia Boja com la sínia de Rollet, veus l'estructura que hi havia, doncs, no? I, però aquesta del Clos, doncs encara hi ha la roda, vull dir, pots veure com eren aquestes rodes, no? I és una cosa, vull dir, bastant excepcional, perquè no n'hi havia masses. No? Després, quan la gent que no podia fer una sínia, hi havia un sistema, que és la poalanca, que no deixa més que una grua accionada manualment, que també per mitjà, doncs, del vaivé de la palanca, doncs, amb un cubell, amb una galleta, doncs, aixecaves l'aigua i regaves, doncs, no? I això, del meu record, doncs, jo em recordo 5 o 6, no?, de palanques d'aquestes. Vull dir que la gent que no tenia un tros de terreny damunt de la síquia, doncs, bueno, doncs, amb un element d'aquests, que són elements molt antics, per exemple, doncs, la palanca, ja la feien servir a Egipte, que en àrab es diu xaduf. Vull dir, aquests elements allà a Egipte estan allí representats, no? Gent que hi ha unes escales, que hi ha dos o tres palanques i van aixecant l'aigua del Nil fins dalt, diguéssim. No? Vull dir, són elements que durant la història, doncs, han funcionat i encara en queden. I queden les restes d'aquesta. Queden les restes d'una, en terme de Salomó, que també és molt... És un element que, esclar, si no te l'expliquen, no ho entens, però, esclar, està allí, hi ha les restes allà al mig del riu.
1: Ramó de Pedra.
8: La vida és un canvi constant i l'evolució no s'atura, provocant transformacions a tots els nivells, com hem pogut escoltar de la veu dels nostres convidats. Afortunadament, en Ricard Ramon ens recordava que hi ha una recerca activa i es continua treballant per a la recuperació de la memòria, perquè aquesta és record, enyorança i a vegades també una mirada nostàlgica. La poeta Neus Esmel posa veu al desig de recuperar aquest patrimoni en un poema titulat La figuera de la sínia.
9: Sota l'ombra regalada de la figuera de l'hort, que recordo amb enyorança, sento tristor al meu cor. Era al costat de la sínia i cada dia al matí li dava la benvinguda quan arribava el padrí. Amb una branca penjava el cistell amb el dinar i el matxo desenganxava per la sínia a fer rodar. Ell cantava amb alegria perquè el matxo anés rodant i es pogués omplir la bassa per després anar regant. Quan era el cor de l'estiu, amarat de la suor, l'aigua fresca de la sínia li treia aquella calor. I el macho, també cansat, el morralet li posava allí sota la figuera amb el farratge i la palla. I a sota de la figuera, quan anava a reposar, la seva soca servia per l'esquena descansar. Quan el sol ja s'endinsava a l'horitzó fins demà, cap a casa retornava després de molt treballar. Però ja no queda la sínia, ni la figuera de l'hort, ni l'aigua d'aquella bassa que era un preuat tresor. El progrés, a poc, la natura ens va robant. Què serà dels nostres gors? Què serà dels muntanyans? Què serà de l'aigua i l'aire que cada dia, cada jorn, ens el van emmetzinant? Tinguem tots la valentia de seguir qui ens vol guiar, fent tots una sola pinya per poder les aus salvar i preservar el que ens queda entre la Torre i Creixell al costat del nostre Mart.
1: Ramó de Pedra.
10: Avui hem repassat la història local trobant nexes d'unió de la Conca del Gaià amb Egipte. Les sínies ens han fet passejar per la vida quotidiana dels mercats d'altres temps, no massa llunyans i que ens recorden els d'ara. L'aigua novament ens ha mostrat la seva importància per a l'economia i hem acabat amb un poema, i és que la memòria i els records inspiren. La veu de la poeta Neus Esmel citava en els seus versos les aus, que avui també ens han acompanyat. Ja sabeu els seus noms?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
3: Cruixidell, Emberitza calandra.
1: Au, resident a camp obert a tot el curs del riu.
3: Gafarró, Serinus serinus.
1: Au amb tonalitats groguenques que viu tot l'any als camps i zones de conreu.
3: Verdum, Cloris cloris.
1: Ocell que habita a camp obert tots els mesos de l'any. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM. Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
12: Finques Blaumar.
13: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
12: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
13: 93 792 0440.
12: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
13: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
14: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
15: Com pot ser, si sempre feu fotos?
14: Sí, però no són de veritat.
15: I si li regalem un reportatge?
14: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
15: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
16: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
17: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
18: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
17: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
19: Ràdio Arenys, la primera.
20: Molt bon dia, són les dues.
21: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
22: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant... Ha sigut molt maco.
23: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
24: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi has d'anar per nassos. O sigui que aquí estic.
25: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse. I bueno, aquí estic.
20: Nos escoltava algunes de les moltes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers de persones i va tensionar, això sí, la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026. Tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijoan.
26: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
20: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
27: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt càlida i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment aniran acompanyades de tempesta.
20: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
26: Segons les dades publicades, aquest dijous l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels dos últims anys com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
20: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica de vianants.
26: Es farà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
28: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
20: Pel que fa a la cultura, arrenquen les festes de Sant Roc a Tarragona.
26: I ho fan com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
20: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
29: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudia Pina i Maïssa Baja, de només 15 anys.
20: El control de so, Lluís Sánchez. Sánchez coordinant, un dia més, Artau Bellavista i també Montse Huguet. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
20: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions.
26: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
20: Més detalls, Ràdio El Vendrell, Lourdes Meronyo.
30: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques va rebre un total de 87 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 del matí fins 9:45 de la nit d'aquest dimecres passat. En aquest període es va atendre 83 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. 6 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies. 3 afectats van ser traslladats a centres sanitaris, 2 han estat menys greu i 1 han estat crític amb traumatisme. La resta, 77 persones, van ser ateses de forma telefònica. El major número d'incidents van ser consultes sanitàries relacionades amb l'eclipsi de sol, 77. Del total d'incidents atesos pel 120 van ser per afeccions oftalmològiques. Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat, 12. A Barcelona Metropolitana Nord van ser 17. A Catalunya Central, 5. A Girona, 14. Lleida, 6. Camp de Tarragona, 18. Barcelona Metropolitana Sud, 6. Terres de l'Ebre, 3. I el Penedès, 2.
20: L'única nota negativa de la jornada d'ahir va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar totes les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
0: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
20: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir a la tarda i al vespre, Dignitat a les Vies s'instal·la l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. En la tornada, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
1: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retornar a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
2: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar.
1: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
20: Doncs en relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos a Rodalies, el Partit Popular ha demanat explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
26: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
3: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
26: Unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans. Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
20: I pel que fa als balanços, la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
26: La paeria destaca el civisme, la fluïdesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
20: Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
4: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangranès i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
5: 11.000 a l'espai al barri de Mangranès i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de l'AEM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
4: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangranès va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
20: I pel que fa a la jornada d'ahir, 5 minuts i un quart de 3, ens quedem amb milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador, per exemple, per ser testimonis d'un dia històric. 21 Ràdio, Miquel Llull. Llobet.
6: Milers de persones han omplert la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric al Delta de l'Ebre. Des de primera hora del matí, famílies d'arreu de tot el món han estat reservant lloc per poder gaudir de l'eclipsi total de sol.
7: Això mateix, a veure l'eclipse. Hem vingut aquest dematí i fins que surti l'eclipse.
8: Sí, es que me ha mandado mi cuñado de avanzadilla y viendo que cambiaban las rutas, las carreteras, hemos dicho, en vez de a cenar, a comer. Y aquí estamos pasando el día.
6: El moment es va anar apropant i de cop, entre el mar i el cel, eclipse total. Crits, aplaudiments, rialles i abraçades. L'emoció va prendre el protagonisme al sol durant uns breus instants.
22: No, o sigui, al contrari. Jo m'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
6: En acabar, arrencava l'operació sortida, que tot i ser llarga i congestionada, no va generar cap problema major. Una tarda històrica que recordarem, com a mínim, fins al 2180.
20: I centenars de persones van veure l'eclipsi solar des del turó de Can Mates, el punt més alt de Sant Cugat del Vallès. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
9: Centenars de santcugatencs s'han aplegat aquest dimecres al punt més alt del turó de Can Mates per veure l'eclipsi solar. Cap a quarts de set del vespre, la zona ja estava plena de gent que no es volia perdre el que s'ha anomenat com l'eclipsi del segle. I és que fins al 2180 no es tornarà a veure un eclipsi com aquest. Escoltem diversos santcugatencs que es trobaven a la zona.
10: Hem baixat de Camprodon perquè allà ens havien dit que no es veuria, es veuria molt parcial l'eclipsi, i és una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
24: Nosaltres vivim aquí a Sant Cugat i llavors no és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, però saps què passa? Que a la televisió fa tants dies que ens ho estan explicant tot, que ens anem a engrescar, que al final dius, és que hi haig d'anar per nassos.
25: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse i me van dir, pues mira, el puesto més maco per a veure el des de Sant Cugat és Can Mates. I bueno, aquí estic, a veure aquest espectacle.
9: A Sant Cugat el fenomen va començar cap a les 19:34 i va arribar al seu punt màxim a les 20:29 hores del vespre amb una cobertura de més del 99%.
20: Doncs fins aquí el relat post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà un altre total que es podrà veure, això sí, des de Màlaga i Cadis.
11: Notícies en xarxa.
20: 3 minuts i un quart de 3 i pendents un dia més del cel i de la intensa calor que ens afecta perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
26: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
20: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí. L'incendi que es va declarar ahir al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
26: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Marmellà.
20: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja arran de l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
12: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
13: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
12: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només 2 bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
20: Doncs parlant encara del cos dels bombers, el suport psicològic que reben també forma part de la gestió d'incidències.
26: Segons el protocol, s'estableix un circuit perquè els membres del cos implicat en un accident greu pugui recórrer als serveis de psicologia.
20: Olot FM, Roger Isern.
14: No és cap secret que darrere la roba d'un bomber a una bombera hi ha una persona que té sentiments i sensacions a l'acabar un servei. En alguns casos s'han d'assistir a accidents de trànsit on pot haver menors implicats o fins i tot familiars del propi bomber o bombera. Uns fets tràgics que els membres del cos han d'estar preparats per poder gestionar. Una feina que té el recolzament important, com és el de la part de la psicologia, que des de bombers ja s'ha instaurat que ha d'actuar en aquests casos. Ho ha detallat el cap del parc de bombers d'Olot, Josep Ferrés, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
15: Tu et vas adaptant? Però sí que és veritat que davant d'aquelles situacions en les que tu no hi pots fer front, d'aquest hi ha frustració o d'aquest veus sobrepassat, tenir molt recolzament del grup d'emergències mèdiques, que hi ha el psicòleg, i llavors nosaltres podem demanar ajuda. Llavors això ja ho tenim escrit, ja ho tenim protocolitzat.
14: Si el temps enforteix la reacció dels bombers davant d'aquestes situacions, també n'hi apareixen de negatives, com pot ser la frustració. És un dels exemples on hi entren els psicòlegs, part fonamental per a la gestió d'aquests sentiments. Des del cos de bombers d'Olot valoren positivament comptar amb un servei així i remarquen que és una part important del seu dia a dia, especialment quan han d'assistir en situacions greus.
20: I us ho diem en titulars, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
16: En el conjunt d'Espanya, l'IPC repunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
20: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,10% i al conjunt d'Espanya d'un 0,3%.
16: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre de Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
20: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
16: Passen 2:15, ens situem a Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal.
17: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
18: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
17: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
16: I Sant Llorenç de Morunys denuncia la recurrent manca de cobertura d'atenció mèdica i problemes telefònics al dispensari Solsona FM. Roser Clotet.
19: D'una banda, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge. Un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies que hi ha problemes d'internet i de telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
21: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, no triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
19: Aquestes queixes s'han fet arribar al Centre Sanitari i al Consell Comarcal del Solsonès, però l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys denuncia que no s'hi ha posat solució.
16: I moment ara per la cultura. I per començar, per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la Baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i patrimoni. Tarragona, Ràdio, Xiaogí, Botella.
0: Les salves del Canó de Sant Roc donaran el dret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
1: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat, pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres. El Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
0: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
20: I Altafulla dona també aquest dijous el tret de sortida de la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
2: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
3: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
2: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
20: Més coses, el Festival de Torroella de Montgrí ha anunciat la cancel·lació de l'actuació de la soprano Nadine Sierra previst per dissabte per motius de salut.
26: L'artista que havia de debutar al certamen ha estat diagnosticada d'una infecció aguda de les vies respiratòries superiors i per prescripció mèdica haurà de mantenir repòs vocal. Sierra és una de les sopranos líriques i del bel canto més destacades del moment i actua habitualment als principals escenaris operístics internacionals. Maria del meu cor, que desgraciada.

0: Dimits de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cal Roig. Miro la vida en color
1: y tú en blanco y negro. Doncs amb Malú arribem als esports. Que ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff en ple eclipsi solar.
2: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb victòria davant el Montpellier per 3 gols a 1. Dianes de Patri Guijarro, Clàudia Pina i la jugadora del planter de només 15 anys, Maisa Baja. Les actuals campiones europees i defensores de tots els títols en joc guanyats el curs passat s'han pogut provar en un test que ha servit per donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial. Un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions a TV3.
3: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que considerin, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
2: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Cube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
4: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
2: També va jugar l'Espanyol, recordem que va superar l'Europa de la segona federació per 2-0. El Barça masculí, primer entrenament del primer equip amb tots els internacionals ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí i Koundé. L'equip continuarà entrenant-se demà i dissabte abans de jugar l'amistós contra el Basilea. Un Barça que acaba de conèixer que l'edició d'aquesta temporada de la Supercopa es jugarà a l'estadi Ataturk d'Istanbul del 2 al 7 de febrer. Per cert, que ells va anunciar que Xavi serà el nou seleccionador dels Països Baixos. L'Agarenc, que es trobava sense equip i que va dirigir el Barça durant gairebé 3 temporades, ha signat fins al Mundial del 2030. Encara en futbol, els dos equips de primera federació també van jugar a partit amistós. El Sant Andreu es va imposar al Girona B 1-2, mentre que l'Europa va empatar 0 al camp de l'Espanyol B. El tècnic escapulat, Josep Maria Gené, parla del procés per arribar en les millors condicions a l'inici de Lliga d'aquí a 2 setmanes.
5: Soc conscient de que venim molt fatigats del cap de setmana passat, del torneig històrics, però en qualsevol cas hem d'anar incrementant aquests esforços, més temps, i per tant doncs, apropar-nos a la realitat que ens trobarem a la competició el dia 30 d'agost. Evaluarem el treball a la competició feta als torneigs històrics, concretament també aquest partit d'avui, i aleshores ens prepararem, millorarem aquells aspectes que a través de la sessió d'entrenament de demà, aquells aspectes que creiem que han de reforçar positivament el nostre joc i a partir d'aquí doncs, seguirem avançant.
2: I els europeus de Birmingham d'atletisme, ja el Bistuer disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenca es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt, principal candidata a la medalla d'or.
1: Doncs gràcies, Jordi Cervantes. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta.
9: Ràdio Arenys.
10: Finques Blaumar.
11: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
10: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
11: 93 792 0440.
10: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
11: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
12: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances.
8: l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper

0: i personalitzat.
1: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
0: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
2: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Parafit a 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.
2: Molt bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
4: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant... Ha sigut molt maco.
5: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
6: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi haig d'anar per nassos. O sigui que aquí estic.
7: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse i, bueno, aquí estic.
2: Escoltava algunes de les moltíssimes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones i va tensionar i molt la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026 i tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijuan.
8: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Marca, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
2: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i al prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar.
9: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem al Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt calla i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment anien acompanyades de tempesta.
2: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
8: Segons les dades publicades aquest dijous, l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels últims 2 anys, com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
2: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica per vianants.
8: Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
10: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
2: Cultura arrenca en les festes de Sant Roc a Tarragona.
8: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
2: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
11: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patrick Guijarro, Claudio Apina i Maisa Baja, de només 15 anys.
2: A control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària amb cues i aglomeracions destacades en moltes estacions.
8: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
2: A les Terres de l'Ebre, per exemple, els centres sanitaris han viscut amb normalitat la jornada. Salut informa de poca activitat als CAP i urgències sense cap incidència relacionada amb el fenomen en aquella zona. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
0: Tímida activitat als centres sanitaris de les Terres de l'Ebre durant tota la jornada de l'eclipsi d'aquest passat dimecres. Des de Salut expliquen que s'han realitzat atencions menors als CAP del litoral i molta poca afluència a les urgències dels hospitals. Ferran Roche és el director territorial de Salut a les Terres de l'Ebre.
12: Amb les dades que tenim ara, potser ha hagut un petit increment d'activitat, però molt lleuger, sobretot en els CAPs del litoral. I aquest augment d'activitat sobretot està relacionat amb caigudes i amb accidents de trànsit lleus.
0: Pel que fa a problemes oculars derivats de la llarga exposició i visió directa del sol, no s'ha registrat cap anomalia immediata. Des de Salut no descarten que en els pròxims dies apareguin casos. En aquest cas, si una persona detecta algun símptoma, cal acudir al CAP per realitzar un diagnosi.
12: I que la gent sigui conscient de que si en els propers dies tenen se'ls posa l'ull vermell o tenen prurit o perden la visió o veuen taques, doncs que acudeixin al centre d'atenció primària més proper.
0: Des de Salut es va incrementar de personal i recursos com a mesura de prevenció. Una valoració positiva on agraeixen a la ciutadania haver seguit correctament totes les recomanacions.
2: Com us dèiem, l'única nota negativa va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi a minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
13: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
2: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Es va haver de tancar fins i tot. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
15: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer els cotxes perquè no col·lapsar.
14: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
2: Gràcies, Laura. En relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos, el Partit Popular ha demanat avui explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
8: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
16: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvadorilla y Óscar Puente.
8: En unes declaracions fetes en un acte dels Populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans, Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
2: I la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
8: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
2: És una crònica de UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
17: Aquest dijous al matí l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
18: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de l'AEM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
17: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la PAERI han informat que el punt d'observació situat a Mangraners va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
2: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, i pel que fa a la històrica jornada d'ahir, ens quedem amb les milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric, i a la Mella de Mar va reunir unes 2.500 persones a la zona esportiva amb motiu de l'eclipsi i sense incidents. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
19: De la Fuente ha posat en valor la coordinació entre Protecció Civil, Policia Local, SUM, Mossos d'Esquadra, la Brigada Municipal i el Club de Futbol de la Cala, que van participar en el dispositiu. Segons el regidor, poder gestionar unes 2.500 persones sense cap incident, sense cap problema, demostra la capacitat organitzativa del municipi davant d'un esdeveniment de gran afluència.
20: Gràcies als equips de propis que tenim, de Protecció Civil, Policia Local, SUM, i amb els altres, amb Mossos d'Esquadra, tota la coordinació ha estat molt bé. També la brigada, evidentment, ha col·laborat increïblement i tota la gent.
19: La jornada va permetre seguir l'eclipsi total de sol des de diferents punts del municipi, més enllà de la zona esportiva, en una tarda que l'alcalde ha qualificat d'especial, extraordinària i inoblidable.
2: I els nostres companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han preguntat als veïns com han viscut aquest eclipsi des de la seva ciutat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
21: Tot i sabent que no tindrien l'espectacle complet, els terrassencs van sortir il·lusionats al carrer per veure l'eclipsi parcial de sol. Una de les zones amb menys obstacles a l'horitzó és al nord de la ciutat, a l'avinguda La Cetània. Allà es van aplegar centenars de curiosos que van preferir veure un eclipsi de proximitat abans que baixar al sud de Catalunya.
22: Bueno, jo, com que mira, estic de vacances, dic, pues, vull aprofitar. No sé el que veuré, no puc pagar anar a un hotel ni anar fora, però sóc de Terrassa i si des d'aquí es pot veure alguna cosa... Pues...
21: Molts aprofitaven l'equipament de la platja per l'observació astronòmica. D'altres gaudien de la comoditat de casa i també uns quants pujaven a la mola. La muntanyeta, al voltant dels dipòsits d'aigua, també va ser un dels punts que va plegar més gent. A les 7 del vespre, 34 minuts i 49 segons, començava la parcialitat. Ja es veia com un tros de lluna mossegava el sol.
23: Pues, acaba de començar, encara. Sí? O sigui, hi ha una taca molt petita.
24: Sí.
23: I cada cop, pues, molt lentament, això va fer més gran.
21: El punt culminant va arribar a les 8 i 29 minuts, quan la lluna va tapar un 99,77% del sol, fins a deixar passar una fina escletxa de llum. A partir d'aquí va haver una petita alba i tothom va donar l'experiència per acabada.
2: Doncs fins aquí el relat extens post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà una altra de total. No es podrà veure a Catalunya, sí que es podrà veure, si voleu anar-hi, a Màlaga o Cadis, per exemple.
3: Notícies en xarxa.
2: 2 minuts i en punt, 3:15 de la tarda, i pendents un dia més també del cel i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
8: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i el Prepirineu.
2: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar i al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
8: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Marmellà.
2: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
1: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al Parc de Bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
4: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
1: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
2: I us ho diem en titulars. En punt 3:15 de la tarda, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
8: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
2: En el conjunt d'Espanya, l'IPC remunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
8: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,2% i al conjunt d'Espanya del 0,3%.
2: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
8: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha disminuït, ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de canvi el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
2: Un dispositiu que inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport pel personal sanitari.
8: El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha confirmat que la xifra de morts puja fins als 265. A més, hi ha 3.500 ferits, 500 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades.
2: I ens hi tornarà a la ciutat de Barcelona on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal, que ara ens ho explica.
5: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
10: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
5: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
2: I Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà reclamen conservar la resclosa d'Ullà. Els 3 consistoris fan seves les conclusions d'un estudi del Museu de la Mediterrània que la considera un bé cultural d'excepcional interès i demanen que es garanteixi la seva preservació. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
6: Els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà han unit forces per reclamar la conservació de la resclosa d'Ullà. Els 3 consistoris han fet arribar a la Generalitat i a altres administracions una memòria que defensa el valor històric, patrimonial i ambiental d'aquest conjunt hidràulic. Segons un estudi de l'arqueòleg Ferran Codina, encarregat pel Museu de la Mediterrània, la resclosa és un bé cultural d'excepcional interès. El conjunt no és només una presa, inclou també la bassa, el cadiral, el rec del molí i el bramador. Els seus orígens es remunten com a mínim al segle XV, tot i que el sistema de molins al qual donava servei ja està documentat al segle XIII. Durant més de 6 segles, aquesta infraestructura està clau per als molins, els regadius i l'activitat agrícola del Baix Ter. Els ajuntaments proposen restaurar-la i recuperar la circulació de l'aigua pels diferents elements del conjunt, tot comptabilitzant la conservació del patrimoni amb la recuperació ecològica del riu. Ara reclamen a les administracions que tinguin en compte aquests valors abans de prendre qualsevol decisió sobre el futur de la resclosa. Alerten que perdre o alterar aquest conjunt suposaria una pèrdua irreversible del patrimoni del Baix Ter.
2: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la Baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i també patrimoni. Tarragona Ràdio, Xeugí Botella.
7: Les salves del Canó de Sant Roc donaran el dret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
9: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres. El Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
7: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
2: I Altafulla dona aquest dijous el tret de sortida a la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla Ràdio, Eduard Virgili.
11: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
12: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
11: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius, amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
2: I amb postres, vestits de gala i literalment de paper, aquesta nit acollirà la 54a edició del concurs nacional de vestits de paper amb posta. Ràdio Sílvia Berbís.
24: Des de l'any 1971 que se celebra este concurs emblemàtic a la ciutat. Enguany, el certamen destaca per una gran participació amb una quarantena de dissenys que competiran en 4 categories: moda actual, època, fantasia i infantil. Totes les peces que es podran veure són inèdites i fetes exclusivament de paper de manera artesanal. El jurat haurà de valorar el disseny, la innovació, la dificultat tècnica i també la confecció d'unes creacions que s'han de cosir. No es pot utilitzar cola o altres materials, a excepció dels complements. A més de la desfilada, un dels atractius de la vetllada serà l'actuació musical de la cantant Bet, just abans de conèixer la decisió del jurat. Enguany, el fet que s'incorporen 3 noves modistes és valorat com la garantia del relleu generacional al concurs i també al sector de la costura a la ciutat. Recordem que aquesta celebració continua el seu camí cap a ser reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO.
25: Maria del meu cor, que desgraciat que em faràs si tingués de ja ho tindria tu.
2: I dues propostes musicals abans d'arribar als esports. Per començar, Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
26: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Portaferrada.
27: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
2: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
27: Y ahora sin ti ya no vivo.
26: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cap Roig.
27: Miro la vida en color y tú en blanco y negro.
2: Doncs siguin colors o en blanc i negre, arribem als esports. esports que es porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff i en ple eclipsi solar.
0: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb una victòria davant el Montpellier per 3-1. Patri Jarro, Clàudia Pina i la jove de 15 anys, Maisa Baja, van ser les autores de les dianes blaugranes. Un Barça que va poder donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial, un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions de TV3.
13: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
0: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Cube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
14: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
0: El Barça masculí avui s'ha sabut que jugarà la Supercopa d'Espanya a l'estadi Ataturk d'Istanbul. Aquest cop amb canvi de data també, del 2 al 7 de febrer. El Barça defensa el títol aconseguit les dues últimes edicions. I el bàsquet Girona està realitzant les primeres proves mèdiques dels jugadors que van arribant a la ciutat per tal de començar els entrenaments d'aquí a uns dies. Un d'ells ha estat Sergi Martínez, el de Rubí, que viurà la seva quarta temporada vestint la samarreta gironina, espera una temporada il·lusionant.
15: Que moltes ganes. Al final aquest any a jugar a competició europea. Tots en tenim moltes ganes, espero que l'afició també en tingui moltes ganes. I res, ganes de tornar a tindre una identitat clara, de jugar al bàsquet que el Moncho ens dirà i ens farà jugar. I res, amb moltes ganes de que Fontejau es torni a omplir i tornar a sentir la gent de ben a prop.
0: També comencen les proves mèdiques a l'Espar Girona amb Axel Mercerón i també Ainhoa López. Els europeus de Birmingham d'atletisme, ja el Vistué, disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenc es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt i principal candidata a la medalla d'or.
2: És el Jordi per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà divendres. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
16: Ràdio Arenys.
17: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
18: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
20: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
18: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
20: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
18: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
20: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
18: Daima, es tanqui papereria.
20: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
18: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
20: 93-792-5344.
16: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A l'arxipiélag de Svalbard, a Noruega, hi ha una cúpula de llavors coneguda com el Banc Mundial de Llavors de Svalbard o la Cúpula del Judici Final. Construïda el 2008, aquesta cúpula està situada en una muntanya de gres a 130 metres sobre el nivell del mar i a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. El seu propòsit és salvaguardar una àmplia varietat de llavors de plantes de tot el món contra possibles catàstrofes globals com ara guerres nuclears, canvis climàtics extrems o pandèmies. La cúpula està dissenyada per ser el darrer recurs de la biodiversitat vegetal i conserva més d'un milió de mostres de llavors de 6.000 espècies diferents. L'entrada a la cúpula és a través d'un túnel que s'endinsa 120 metres dins a la muntanya, mantenint les llavors a temperatures sota zero gràcies al permafrost natural. Curiosament, encara que la cúpula és considerada gairebé indestructible al 2017, un desglaç causat per l'escalfament global va provocar que l'aigua entrés al túnel d'accés, tot i que les llavors no van resultar afectades gràcies a les múltiples capes de protecció. Aquest esdeveniment va subratllar la ironia que fins i tot una estructura dissenyada per resistir la fi del món pot ser vulnerable als efectes del canvi climàtic.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

El cau de la bruixa verda. El teu programa de benestar, salut, natura i llibres en femení. Cada dijous, a les 3 de la tarda, ens trobem a Ràdio Arenys, al cau de la bruixa verda, amb Imma Lizondo. Benvinguts, amigues i amics del cau de la bruixa verda, a Ràdio Arenys. Us parla l'Imma Lizondo, presentadora i impulsora d'aquest programa en femení, i els serveis tècnics de Ràdio Arenys ens acompanya el Joan Bosch i el David Valverde. En aquest programa, els llibres ens porten a parlar de salut, benestar, creixement personal i les propietats curatives de la natura. Si voleu escoltar els recursos, àudios, llibres, cançons i continguts de tots els programes, ho trobareu tot al web caubruixaverda.com.

0: Escoltem, per iniciar aquest programa sobre el lideratge en femení, Sagrado Femenino, de Loli Cósmica, de l'àlbum Canciones del Corazón. És un preciós cant per honrar a la sagrada feminitat que habita en tots i totes. Liderar en femení vol dir posar el femení, homes i dones, en el centre de les nostres vides, les autocures, la sororitat, l'ajuda mútua, el compartir i vibrar des del cor. Vol dir atendre el silenci i els espais de nutrició, alentir el pas trepidant de la productivitat malentesa, tornar al cos i sentir-nos, posar-nos al servei de la vida, tots i totes, des del cor mateix de la vida. És moment d'alçar-nos i trencar els paradigmes ja caducats del patriarcat i recolzar-nos les unes a les altres com una gran família. Avui, al cau de la Bruixa Verda, lideratge en femení. I avui, al cau de la Bruixa Verda, tenim amb nosaltres a la nostra col·laboradora habitual, Montse Guardiola, que ens parlarà, bueno, el seu tema vocacional i causa profunda, climateri i menopausa, com a portal sagrat. És especialista en alquímia femenina, rituals de pas per la dona, especialista en menopausa, psiconutrició i ginecologia natural. Ens parlarà exactament avui del lideratge en femení. Benvinguda, Montse.
1: Hola, hola, Imma, hola a tu.
0: Hola, guapa. Com sempre, un honor tenir-te aquí al programa i gaudir de la teva paraula. I també avui ens acompanya una altra gran dona, la Núria Peguera. Té la dansa a la seva sang, ballarina, actriu, i ara ha elaborat una dansa terapèutica femenina sanadora, la dansa útera. Acompanya les dones a recuperar la sobirania del seu cos, ja fa 15 anys. Benvinguda, Núria.
2: Hola, bona tarda. Un plaer estar aquí amb vosaltres. Gràcies, Imma.
0: Molt bé, és fantàstic de tenir-vos les dues aquí perquè pugueu donar veu a això del lideratge en femení, que sé que pues, teniu moltes coses a dir. Llavors, en el cau de la Bruixa Verda ens agrada citar autores i llibres i avui, bueno, com que volem celebrar aquest dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, m'agradaria anomenar aquest llibre que crec que és una base de la Jean Shinoda Bowlen, El millonésimo círculo, editat per Lumber, d'Editorial Planeta, el 2020. És Cómo transformamos a nosotras mismas y al mundo. L'original en anglès és The Million Circle i la traducció d'Elsa Gómez Belastegui, d'Editorial Kairos. Aquest llibre, noies, com us arriba aquest llibre?
1: A mi personalment em va arribar fa, no sé, no recordo els anys, però va ser el que em va animar a fer el meu primer cercle amb un disseny molt senzill. Em va inspirar molt pel meu primer cercle, el primer cercle que jo facilitava. Justament després de llegir el llibre em vaig animar perquè em va semblar una manera senzilla i sí, i fàcil de poder-ho executar.
0: Clar, el cercle com a poder de canvi social, no? De posar el femení en el centre. Núria, què ens en dius?
2: Doncs sí, a mi em va arribar després de ja haver començat a fer cercles que havien començat d'una manera més intuïtiva, que al final et connectes amb aquestes memòries també del col·lectiu allà a la Índia. I recordo que quan la vaig llegir era com trobar també les respostes a algo que sorgia espontàniament entre les dones que ens estaven començant a trobar, no? I de dir, bueno, això ja porta realment història, no? I és algo que en algun moment havíem oblidat. O sigui que és un llibre referent, naturalment, sí.
0: Molt bé. Llavors, amb el tema que ens ocupa avui, el lideratge en femení, Montse, quina visió teniu cadascuna de vosaltres? Què vol dir exactament això de liderar en femení? Montse?
1: Bueno, jo m'atreviria a dir que la Núria i jo, després de moltes converses, de moltes estones, tenim una mirada una miqueta semblant. Potser amb matisos, no sé si serien molt diferents, però una de les coses que surten a les converses entre dones, que estem, no sé si liderar, no? Però sí com facilitant espais perquè les dones explorin, perquè les dones s'expandeixin, perquè es sororin entre elles, no? Que hi hagi un espai de sororitat entre elles. estem, jo crec que estem al servei d'oferir aquests espais de la manera més propera, quotidiana, real, veritable, que se'ns acudeixi. És a dir, liderar per mi no vol dir manar, jerarquitzar, no? Establir dogmes, sinó facilitar un espai on les coses puguin passar, i des del femení, que és el yin, que és entre certa quietud i cert dinamisme, però com serpentejant, fent-ho des d'un lloc autèntic, nutritiu, i si pot ser, amb la màxima veritat possible, amb la vulnerabilitat que això comporta, mostrant-nos, crec que el paradigma nou tal qual som, sense provocar que les dones idealitzin les dones que estan liderant o que estan al front o que estan obrint espais entre dones.
0: Sí, en aquest sentit, per això el tema del cercle és una bona imatge, perquè aquest contenidor ens ajuda a posar tot això que tu dius, no? En el centre, el cercle... sí, no? Creus que és una bona imatge?
1: Sí, sens dubte. És a dir, no hi ha algú més alçat que un altre, no? En un cercle. Estem en els cors en cercle, els nostres úters estan en cercle, les nostres pelvis estan en cercle. Això vol dir que els nostres ulls estan a la mateixa alçada, les unes de les altres. Això vol dir que estem entre iguals. I això és molt important per canviar el paradigma del lideratge.
0: Uau. Núria, què ens en dius del lideratge femení?
2: Doncs bé, jo primer de tot estic totalment d'acord, vibrant absolutament amb el que acaba de compartir la Montse, que a més és un tema que hem tocat i toquem sovint, per la feina també que fem, pel servei que oferim. I sento que bueno, el lideratge en femení comença amb el lideratge en una mateixa, no? Que porta el que és la paraula sobirania en el nostre cos, en els nostres àmbits diferents del quotidià, sobretot. I precisament en aquest quotidià comportem aquest lideratge intern, i després, quan això està connectat, quan aquest lideratge està realment habitat, és com el podem compartir cap a fora, des d'un lloc honest i coherent. El cercle, efectivament, ens porta, ens recorda, no? Jo recordo molt bé com he viscut tants anys a l'Índia, i hi ha molta la cosa del guru que es posa, a més, en una tarima, no? I ensenyava les classes i tot allò que estudiava. I jo pensava, ostres, però... O el món de la dansa, també, no? Amb els miralls i jo seguint a la professora. I jo recordo que ja des del principi sentia com que havia de trencar això i posar-me en cercle i començar des d'aquí i acabar des d'aquí. Després trencar-lo i tornar-hi, no? Tornar com a... Però sento com molt important com en el moment que aquesta geometria sagrada s'estableix, podem entrar en un diàleg real i honest entre dones, i és des d'aquí, no? Com ha dit la Montse, no hi ha ningú per sobre ni per sota. Naturalment, qui està guiant l'espai assumeix aquest lideratge amb humilitat i honestitat, amb entrega al servei. I sento que aquesta humilitat i honestedat és la... diguéssim, aquest puntet que a vegades costa més, no? Que s'ha de treballar una miqueta més en aquesta societat que no t'acompanya en això, precisament, no? Si és com, vamos a fomentar l'ego, i és cap aquí que se'ns empeny, no? Llavors, bueno, sí, això diria.
0: I que tothom té paraula, no? Que tothom té la paraula per donar, i la seva paraula és valuosa i escoltada per totes les altres persones, tota l'altra part del cercle. Llavors, jo tenia una pregunta per vosaltres. És, què li ha passat a aquest món que només visualitza la productivitat, el rendiment econòmic? Què ens ha passat aquí? Això com vibra amb vosaltres? Crec que és un dels problemes que potser més tenim en aquesta visió tan yang de la productivitat i rendiment econòmic a la societat. Per això dèiem allò de l'en femení, també. Quina aportació?
1: Jo diria que per mi serien dues coses una mica dissociades. O sigui, en primer lloc, jo posaria aquí al damunt del taulell que la dona, el femení, estaria molt bé que no estiguessin barallades amb l'economia, amb els diners, no? Amb el que mou, que també és un estigma
0: molt bé
1: que se'ns ha inoculat. És a dir, les coses s'intercanvien en aquesta societat majoritàriament per diners. Llavors, és una de les maneres dels estaments on es dona valor a les coses, no? A través de l'economia amb diners, no? Llavors, per un costat seria molt interessant començar a ressignificar això i per un altre costat veure que tota l'estona el cercle en femení, o sigui, tot allò que es mou des del yin nutreix la vida, no? I que no sigui una condició l'economia per seguir nutrint la vida, no? Com que puguin passar aquestes dues coses, no? El que ha passat que se'ns ha inoculat material del patriarcat, igual que se'ns inocula material del patriarcat amb el capitalisme, que també crec que ha tingut molt a veure amb tota aquesta projecció malentesa de l'economia, i aquí se'ns ha inoculat doncs, aquesta falta de moltes vegades d'essència, d'ànima, de que hem vist un producte fora i hem preferit anar a veure el producte en comptes de que el producte ens vingui a veure nosaltres, no? Amb la Núria a vegades parlem molt del que està passant, no? Amb qualsevol tema, en el sentit de les dones, menstruació, monarquia, ciclicitat, no? A tu et travessa aquest concepte i et ve, uau, vull acompanyar això, i essencialment ho acompanyes, evidentment, vivint d'això, per què no? O sigui, per què no podem viure del servei que oferim? I l'altra, molt contrariada, que per mi és més inoculat del patriarcat i del capitalisme, juntets de la mà, que és, tens que ser superproductiva, facis el que facis, mira què necessita el mercat i vés a fer-ho, no? Que això seria més yang, no? I més inoculat del patriarcat. Jo crec que el yin, sent la crida, sent l'essència, sent què li toca fer en aquell moment la dona, a què es posa al servei, i a més, ho pot fer guanyant diners, ho pot fer de la manera que decideixi fer-ho, que estarà bé, no? Però jo crec que lo de la productivitat i l'èxit ha sigut molt del yang, d'anar a buscar coses externes que siguin productives a nivell econòmic, en el preu que sigui, així s'ha petat també lo sagrat. S'ha petat, vull dir que també s'ha explosionat allò que era sagrat del yin, però que també hi hagi la sobirania de poder dir jo guanyo la vida, no? Bueno, la vida ja ens la tenim guanyada des que naixem, però sí que visc i visc amb abundància dels meus dons i del meu servei, no? Que no estigui barallat per mi també seria molt interessant, no? Però que no sigui al revés, que el moviment ve de què es necessita fora i ho vaig a crear per fer diners, no?
0: Això és el que també deia la Núria, no?, de la valoració, i venir tu també, de la valoració d'una mateixa, de la sobirania d'una mateixa, no?, que tot comença també per aquesta manera de veure'ns valorant el que fem, posant-lo sobre la taula. Oi que sí, Núria?
1: Sí.
2: Sí, i aquest reconeixement propi, intern, per després poder-nos reconèixer també en el grup, no? en la nostra comunitat, i abraçar el reconeixement també de la nostra comunitat com nosaltres reconeixem els altres. I això se surt molt del paradigma en el qual vivim, encara malauradament, perquè és un reconeixement de mèrits, de números, de likes, o com li vulguem dir, no? Ens basem en coses que on realment tot està molt desconnectat de lo que és aquesta humanitat. I sobretot quan treballes, no?, i estàs amb persones i treballes amb persones i estàs acompanyant processos, moltes dones, i jo ho veig constantment, com entren en molt conflicte a l'hora de parlar de diners. O sigui, és un tema bastant, bastant recurrent ara, el conflicte de dir, ostres, això és un servei, el faig amb el cor i és algo que faig, no li puc demanar, no puc demanar, no? O al contrari, veiem l'oposat, no? Només estic pensant en el resultat econòmic, en fer diners, prostituint-me en el sentit de lo que és més igual amb què, de quina manera. Ara està de moda parlar d'espiritualitat femenina, doncs mira, em llegeixo un llibre, faig un curset d'un cap de setmana i con un 6 i un 4 aquí tienes tu retrato de cursillo i comences a parlar de coses que ni saps, però que parece que tenen un filón, no? I això forma part d'aquest gran món de contrast en el que estem ara, que ho continuarem veient més. Això parlem molt amb la Montse. El que ens queda per veure. Llavors, com és la llei del pèndol, no? I necessitem ara, suposo, que anar cap a aquest extrem on l'espiritualitat o l'acompanyament o l'essència i tot el que és el més natural està entrant en un màrqueting feroge encara, no pot sostenir-se. No sostindrà, és impossible, perquè una cosa no pot anar de la mà de l'altra. Això sí, ha d'haver-hi un equilibri, com deia també la Montse, amb què jo realment puc treballar, oferir els meus serveis, i aquests diners estan per tot el que jo vulgui, i no en supervivència. No només per cobrir la base i viure en supervivència, que és el que passa encara molt, no? Sinó de dir, doncs per permetre'm gaudir amb el material, cadascú amb les seves necessitats, perquè no tots desitgem el mateix i volem el mateix. No? Però sento que encara hi ha molta feina per fer amb això.
0: Llavors, arran del que esteu dient, com veieu la dona en aquest moment? Quin és el gran canvi que estem vivint? Si realment veieu un punt de canvi important ara mateix? Si estan... Com veieu el moment actual?
1: Jo sento que estem i que s'està iniciant un nou lideratge del femení profund i també un nou moviment del femení profund en quant al coneixement, o sigui, en quant com entenem el servei, els dons, o sigui, com la dona es posa al servei de la comunitat. Però sento que està molt a l'inici, i amb això vull dir que, clar, durant tants anys igual se'ns ha entrat moltíssim material del patriarcat amb conceptes com la competència, la competitivitat, les enveges, doncs aquesta cosa, no?, de veure'm si l'altre emprèn la meva comunitat, si reconèixer els dons de l'altre vol dir que estic minvant els meus. Tota aquesta cosa que s'ha posat molt, molt en solfa, inoculada absolutament una altra vegada pel patriarcat, però a més per debilitar les qualitats de la dona, que això sí que segueix sent material del patriarcat, i el podem olorar fins i tot amb les adolescents, amb el tema de les parelles homes, no? Si no sigui que una més jove, més guapa, més no sé què, em vingui a prendre el meu príncep blau. Això és material de Disney, de patriarcat, i en el terreny laboral i en el lideratge també ha entrat, no?, una mica. És a dir, jo amb la Núria ho parlo moltíssim, jo estic superclara amb això. Mira, jo hi ha coses que amb les que puc tenir dubtes, però amb que hi ha una revolució del femení profund en aquest aspecte, estic superclara, i estic superclara en el meu entorn també, no? És a dir, nosaltres ja ho estem fent d'una altra manera, no? Si jo, a les xarxes socials, a la meva comunitat, parlo d'una germana, d'una amiga, d'alguna dona que està, i evidentment jo conec el seu treball i sé que és coherent i sé que està madurat i sé que és un treball, ostres, cuidat, jo he de poder parlar d'això, que el cor se m'obri, donar-li un espai a aquesta dona, perquè en primer lloc n'hi ha per totes. O sigui, sabem els milions de dones que hi ha en el món que estan necessitant acompanyament, que estan obrint paradigmes en el femení, n'hi ha per totes. O sigui, no tingueu por, que n'hi ha per totes. I el segon és que com més dones estem obrint el camp, més dones el tindran obert. Això vol dir que tindran més ganes de fer coses, que estaran amb més coneixement i que aniran a buscar espais on això sigui possible, no? Llavors, tu parla bé de la teva companya, de la teva germana, evidentment quan ho sentis i quan ho creguis. No ens inventem coses, tampoc. Clar. No perquè em pagui uns diners, no perquè tingui una comissió pel seu servei, o sí, però si sí, a més m'agrada el que fa i crec en el que fa, no? O sigui, els acords ja cadascú pot fer els que sigui, no? Però ens han inoculat aquesta cosa de la competència en tots els terrenys, però en el lideratge està superclara, que també s'ha inoculat, i ens l'hem menjat, ens l'hem cregut, l'hem fet nostre, i a més, algunes vegades inclús ens ha fet por en algun espai de dir, hòsties, que a veure si aniran a casa de la meva amiga en comptes de venir a casa meva, no? Doncs jo diria, no és tan així. Clar. Igual és una miqueta més al revés, no? Si totes des d'aquí, les que amb la Núria ho parlem molt, no? Les que estem, no sé, portant comunitats de dones, grups, que estem una miqueta remenant material de comunitat, entre nosaltres ens cuidem d'aquesta manera i obrim aquests espais de... Sí, d'obrir els espais de les altres dones i reconèixer els dons, els serveis... Això és un cercle que no s'acaba mai, es va expandint, i és exponencial a tot allò que arribarà cap a nosaltres al cap d'un temps.
0: Sí, per mi la
1: clau... Això no sé si és matemàtica pura, però jo diria que sí, i a més m'ho aplico avui i m'agradaria que acabés sent així. No?
0: Per tothom, en benefici de tothom. A mi m'agrada molt això que dius del femení profund, que crec que aquest és el qualificatiu que pot embolcar ja millor això, i la sororitat, i la que la competència no és tan important. De fet, cadascuna té els seus dons, el seu lloc, el seu missatge per dir, i com més compartim és com més sumem i més, no?, més... Bueno, el que tu dius, una cosa exponencial, no?, és com una explosió de saviesa i de compartir. Llavors és que és increïble. Núria, què ens en dius d'això?
3: Bé,
2: jo aprofito aquí públicament.
0: Vinga, aprofita. Vés-hi, vés-hi.
2: Aquesta gran frase de la meva estimada Montse Guardiola, sí, perquè la frase de la revolució del femení profund, que l'he sentit i fa temps i la sentia moltes, i ella, sento que la Montse va posar paraula, aquesta vella frase, vella, de bellesa total, que és dir el femení profund, amb tot el que porta i comporta, per mi ja engloba tot això, no? I quan pensem en la dona, en quin punt està, potser per la meva experiència vital, que al final és el que ens basem també, no? En el que hem anat transitant com a camí, hi ha una part meva que entra com a uau, havent viscut en una cultura tan diferent com a la Índia, sabent els paradigmes tan diferents i allà com podia veure des de la zona dones locals amb les que jo col·laborava i volia portar el que jo feia, però no podia ser, perquè aquesta és la idea de l'occidental, que vem totes les seves idees de canviar el món pensant en l'empoderament femení.

0: final hi ha aquest fil que ens uneix a totes. No importa on hagis nascut, l'edat que tinguis, també la història de la teva vida, de la societat i de la família, que pot haver sigut molt dura i continua sent. Perquè jo he estat en situacions de dones que vivien amb una precarietat emocional i econòmica molt bèstia. I en el fons sempre trobem aquesta llavor, aquest fil vermell que ens uneix, on l'únic que importa és el cor. És aquest cor que s'obre, on ens entenem sense paraules, on la vulnerabilitat, com també deia la Montse abans, no? Quan realment ens obrim, permetem que aquesta vulnerabilitat neixi, ens reconeixem, creem aquests espais segurs de comunicació, de diàleg sincer, on també hi ha l'ombra, i a l'ombra hi ha la llum, hi ha tots els aspectes que són la vida, perquè la natura, la vida és així, no? Amb tota la seva intensitat, tota la seva bellesa, la vida i la mort. Llavors, quan realment aconsegueixes crear espais reals, sento que aquí és el canvi, un canvi que s'ha fet històricament amb els segles dels segles. No ens estem inventant res nou amb aquests cercles, ja ho estaven fent les nostres ancestres. El que passa que en un moment de la història ens vam perdre, i ens vam perdre molt, moltíssim. No? Llavors, recuperar aquesta essència, que és això, per tornar a aquesta gran frase de la revolució del femení profund, que és de la, jo sento sempre ho dic, no? La Montse Guardiola, així com ressignificant aquesta... I ho vull dir perquè així ho sento, no? I jo quan la dic és com sentint, sí, és que és aquesta la frase, no?
1: El femení profund.
0: És una revolució que ve des del cor.
1: Sí.
0: Sí, sí, és que a més és així, o sigui, porta tota la connotació i de dir, és des d'aquest yin, des d'aquesta energia de la Shakti, aquesta energia del femení, que és la que ara necessita urgentment aquesta societat. Home, dones, no importa el gènere, no estem parlant més enllà del gènere, és aquesta energia que necessita aquest món per continuar aquest procés de sanació en el que estem i de canvi tan, tan potent. No?
1: Uau, sí. I també m'agradaria introduir el tema de no oblidar-nos de la cura dels nostres fills, la cura de la part més femenina de la casa, ja no dic de neteja, que també és important, però com aquest femení, de, tant pels homes com les dones, aquesta part més de cura, no? Jo trobo que això és molt important, acollir-ho i posar-li en un lloc on es pugui visibilitzar, no? No, per, que cadascú valori allò que està fent. No sé que, com us mou això a vosaltres.
2: A mi se'm mou la invisibilitat a la que la dona ha estat sotmesa pels cuidadors de la vida, no? Que no es paguen els cuidadors de la vida, això. Que no es paguen les cures de la vida, no? I dic la dona o alguns homes que cuiden la vida, que sembla que tot allò que es fa de casa cap a fora té un preu econòmic i que té una retribució, i tot allò que es fa de casa cap a dins, doncs es dona per fet, no? La invisibilitat de tot allò que la dona ha sustentat durant centenars d'anys i que ha sigut invisibilitzat, no ha sigut reconegut, i aquí és on es cuida la vida, des dels altars de les cases, no? I des de les cuines, des dels focs que s'encenen, no? Com avui amb la Núria teníem una conversa que dèiem, o sigui, les dues que tenim, bueno, ella té una filla adolescent i jo tinc dos fills adolescents, dèiem, tot allò que se sosté que no es veu, no? Des de que arriben de l'institut, a com els hi ha anat, no sé, sabent en quin moment estan passant, a part de les tutories, els no sé què, no? Aquestes coses que ja formen part del quotidià.
1: La presència,
2: clar, allò que se sosté, vaig acollir com ha arribat avui de creuat, si s'està tenint dubtes, a què es dedicarà, o sigui, uau, no? O sigui, això és cuidar la vida, i això no s'està posant al centre del reconeixement.
1: I són les generacions.
2: I això és una invisibilitat i d'una violència brutal. O sigui, estem les dones, dic en general, i potser alguns homes que també estan cuidant la vida, com estan cuidant els avis, estan cuidant la vida, no? I estem invisibilitzats, no? Clar, uau, si això pogués donar un tomb i comencés a posar-se al centre aquestes cures, aquests altars de la casa, doncs això, no? Tot allò que es crea a les llars, que és cuidar la vida, com podríem canviar el món des d'aquest lloc, visibilitzant allò que cura i cuida i custodia la vida.
1: El femení sagrat.
2: Que no és
1: sagrat.
2: Una empresa, que no, no és... Exacte, el femení sagrat no és una empresa, no és uns likes, no és no sé què, no és un Instagram directe, no és un seguidor, no? Llavors, bueno, jo també, no?, per ser el dia que és, ostres, totes aquestes dones que han estat cuidant la vida sempre i que

0: estan cobrant 700 euros al mes de pensió.
1: Sí, ostres,
0: no? Com posar aquí al centre que això per mi és violència patriarcal.
1: Sí, honrem totes aquestes feines per invisibilitzades, per visibilitzar-les i donar-li veu, que és el que es tracta. Núria, ja ens queda com, sí, com dos minutets. Si vols anar dient alguna cosa sobre això i anem fent el tancament d'aquesta conversa.
2: Sí, la veritat és que, bueno, m'emociona molt escoltar això. A més, avui ja era un dia que em sentia molt emocionada, no? Sentia així com l'emoció que estava sorgint després d'anar a la classe de Qigong de la Montse, també ha sigut molt emotiva. I he sentit com mai, i això és algo interessant, no? He sentit com mai l'energia d'aquest dia, no? També el que significa, però aquest cop l'he sentit a un nivell més profund que d'altres vegades, no? Això és la màgia també de... Bueno, van passant els anys, ho vivim sempre diferent, depèn de la situació, del moment en què ens trobem. On estic fent molta observació també a aquesta energia masculina, al que és l'home, com acompanya, com deia la Montse també, aquests homes que acompanyen la vida i que estan, i com encara hi ha molt per visibilitzar. I com hi ha tant per visibilitzar a nivell intern, perquè és que és algo que no em cansaré de repetir, fins que no ho visibilitzem a nivell intern amb nosaltres, no serveix de res. No serveix de res que fem tota la part externa com, no, més yang o més d'aquest Shiva, més aquesta energia masculina que surt, que també és necessària, i és necessària si està nutrida amb aquesta mirada interna. Llavors, és per revisar, no? I sento així com que és un dia important per revisar, per realment sentir quina coherència interna portes tu i en aquest quotidià sagrat de la teva vida. No?
1: És a dir, que el canvi està en cadascuna de nosaltres, cadascun de nosaltres, i des d'allà, en el col·lectiu, visibilitzant tot el que el femení fa, tant homes com dones. Noies, moltes gràcies per haver vingut aquí al programa. És un superhonor de sentir-vos i això, esperem una altra vegada tenir-vos.
0: Gràcies. Gràcies a
2: moltes
0: tothom.
2: Gràcies. Gràcies, de veritat.
0: D'acord.
1: Adéu, guapes.
3: Porque las hadas existen, aunque muchos no sepan verlas.
1: La Ramallera en tu amb Eve Burgos, la secció d'herbes medicinals, plantes i remeis naturals perquè et puguis cuidar millor per a la teva salut i benestar. L'Eve és la nostra ramallera biòloga apassionada per la natura i el ioga, i en aquest espai ens comparteix sempre la seva saviesa. Benvinguda, Eve.
4: Hola, Imma. Hola,
1: hola, hola, hola, hola. Bueno, el dia 8 és el Dia de la Dona. Eve, avui ens portes algunes inspiracions per poder connectar millor amb els nostres cossos, la nostra sensualitat i definitivament amb nosaltres mateixes. Gaudir de nosaltres mateixes. Oi que sí?
4: Sí, ma, perquè... Sí, sí, total, no? Una part de l'energia vital passa per l'energia sexual. De fet, diuen que tenir una bona energia sexual fa que tinguis, doncs, un millor benestar i, sobretot, una millor salut. I, per tant, doncs, és important cuidar-ho, no? I a vegades el ritme que portem fa que ens oblidem, no?, d'aquesta part d'energia que tant necessitem, també. I llavors, bueno, doncs m'ha semblat interessant un dia com el Dia de la Dona, bueno, o com a mínim que volem honrar el Dia de la Dona, aquest lideratge del que ens han parlat en femení, i
1: profund,
4: per tant, per poder liderar, necessitem estar ben connectades, no?, al nostre cos, a nosaltres, i tenir, doncs, aquesta part energètica ben alineada, no?
1: Sí, amb autoestima, amb autocures i amb tot això que ens proposaràs ara sobre, sí, l'energia sexual, que és l'energia de la vida.
4: Sí, de fet, tu ja m'has avançat, eh? I és que realment per tenir una bona energia sexual i per tenir sensualitat, no?, perquè és la base, diguéssim, per poder després tenir una vida sexual activa amb nosaltres o amb la parella, Doncs necessitem això. Primer, seguretat i confiança en el nostre cos, no? Per tant, autoestima i autocures. Després, estar relaxades i descansades. Això és importantíssim i a vegades ens oblidem. Una vida estressada no ajuda. No podem demanar, com diu en Pere Salolmo, no? No podem demanar estar estressades, anar de bòlit, estar fet a caldo i a sobre ser allà doncs, la primera, no? En tenir una energia sexual super, superpujada, no? I després ben nutrida, no? La nutrició. La nutrició tant des del punt de vista físic com emocional. Llavors, en aquest sentit, bueno, doncs simplement recordar algunes plantes que ens poden anar bé en determinats moments, sobretot adaptògens i plantes que realment s'ha demostrat que tenen a veure amb la libido, no? Amb aquesta libido. I algunes idees, Imma, sense més, sense pretensions, perquè
1: clar que
4: hi ha
1: sí.
4: molta cosa en els llibres, hi ha molta cosa per internet, alguna de les quals no es pretén que sigui miracle, eh? Miracles tampoc no podem fer.
1: Bé, per tant... perdona, podries fer el micro una miqueta més cap a fora? És que com que se senten una miqueta de sorollets, així podrem sentir molt millor. Pot ser?
4: Sí, perdona, Imma.
1: No, al revés, vull dir que ja que estem, que volem sentir la teva veu sense entrebancs. Perdona. Continuem.
4: Sí, és que porto el micro aquí molt a prop, igual massa a prop.
1: Ara, perfecte, vale, doncs... sí. Sí.
4: Fantàstic, perdó. Me'l posava massa a prop, pensant que no em sentíeu. Doncs vinga, anem cap allà. Mira, a nivell d'herbes, herbes que poden anar bé o plantes, així com dos estrelles que no hem parlat gaire i que són molt interessants. Una seria el ginseng, que el ginseng seria considerat un adaptogen, no? En moments així de baixa energia, etc. El ginseng ens ajuda doncs, a superar aquests moments, no? I ens dona doncs, una estimulació, una tonificació extra. Doncs el ginseng és molt interessant perquè augmenta també doncs, la circulació i és una planta que permet, doncs, diguéssim, enfrontar aquests moments energètics una mica doncs, que necessitem un suplement, no?
1: La medicina xinesa nodreix molt, molt, molt el ginseng, l'energia del ronyó, que és el que ens sustenta la vida, no? Llavors té tot el sentit del que dius.
4: Clar. Doncs sí, al final no estem dient res que no tinguessin ja, no? En aquest cas, cultures ja doncs, tan antigues, no? La maca, que la maca és un descobriment més recent, tot i que la maca s'utilitza molt a la cultura andina, és una arrel andina dels Andes i que s'ha descobert doncs, que té aquesta capacitat de, bueno, de contribuir a augmentar la libido i també és un adaptogen, és una planta que genera, doncs, és molt nutritiva, i el que fa doncs, és aportar aquesta part extra, no?, de nutrició. I després tindríem altres plantes que ja funcionen a altres nivells, com podria ser el ginkgo biloba, que serveix per millorar la circulació. La sàlvia, que és un regulador d'estrògens, aquesta n'he parlat molt, per tant...
1: La sàlvia no, sempre ve, eh? La sàlvia és com un comodí.
4: La sàlvia és el nostre comodí, és la planta
1: estrella. Posa la sàlvia a la teva vida.
4: Llavors, ja sabeu que sàlvia vol dir salvare, i era una planta que... s'utilitzava per moltes coses, no? I finalment, una altra planta molt interessant és l'herba de Sant Joan. L'herba de Sant Joan, a més, és molt mediterrània, la tenim moltíssim a prop d'Arenys.
1: És l'hipèric? Que...
4: És l'hipèric, sí, exacte. L'hipèric, que s'utilitza per combatre la depressió i l'ansietat. I, per tant, doncs, també ens ajuda en aquests moments en què necessitem un extra o volem doncs, ajudar-nos a tenir un suplement, no? I després... com us comentava, una altra forma de treballar aquesta part és la part nutritiva, no? I la part de nutrició, doncs, tenim algun suplement que és molt interessant, com és la canyella. La canyella augmenta també aquesta part de... genera com calor, no? Tot allò que genera calor ens ajuda a millorar aquesta part de pujada de libido. Llavors, hi ha, doncs, jo què sé, espècies com la canyella o el pebre que ens serveixen per augmentar aquesta calor. O el picant, eh? Doncs... podríem treballar els afrodisíacs utilitzant doncs, això, plats que tinguin certa part picant, no? I després aliments nutritius que ens ajudin també a tenir energia i una energia de lenta assimilació, com pot ser l'avena o els fruits secs. En algunes cultures, com per exemple les àrabs, jo me'n recordo quan anava de viatge a països àrabs com el Marroc, que et donaven afrodisíacs. I jo me'n recordo que feia molta gràcia perquè el que et donaven eren uns bombons fets de dàtil i fruits secs.
1: Uau!
4: que és una mica aquesta part energètica, som com vols energètics que en determinats moments doncs, són necessaris, no? I després, la part aquesta de relax, jo el que us recomanaria és utilitzar l'olfacte, que també és una part molt interessant per pujar la libido, utilitzant olis essencials, no? Sí. I aquí no poden faltar alguns olis essencials que ens agraden molt i que jo sé que t'agraden molt, Imma, com és l'ilang-ilang, la canyella i alguns cítrics, no?
1: La taronja. Jo posaria el taronja aquí, eh?
4: La taronja dolça i la bergamota.
1: Sí.
4: La taronja dolça i la bergamota. Són els quatre que jo he escollit. I aquí podem utilitzar-los tant per fer difusor en un espai que ens interessi doncs, tenir-ho, com olis base per fer-nos massatges i llavors afegir, a part de l'olfacte, el tacte, no? Que és aquests olis per fer-nos automassatges o fer massatges a l'altra persona amb la que vulguem tenir relacions. I, per tant, doncs, doncs són petites idees que només de pensar-hi ja, d'alguna forma, estem contribuint a millorar aquesta part cap a millorar l'energia sexual, no?
1: Totalment. A més, són fàcils d'aconseguir, fàcils de fer, molt a la mà, i em semblen molt bones idees. I bé, moltes gràcies.
4: De res,
1: no sé si per anar tancant ja tens alguna cosa més o...
4: Bueno,
1: és tot, no?
4: Sobretot, enfatitzar el tema del descans, perquè l'hormona base, que a més ara està molt de moda, és la testosterona, que és la que diuen, no?, que fa realment, connecta amb la libido, molt més que els estrògens o la progesterona, que actuen més indirectament. I per la testosterona, doncs, aquests aliments que estem comentant doncs, ja serien molt interessants, però estan molt, molt relacionades amb les glàndules suprarrenals esgotades. I les glàndules suprarrenals estan vinculades a l'estrès. Per tant, aquí sí que alerta perquè necessitem descansar, necessitem contemplar i necessitem sobretot hores de son, no?
1: Entrar en llit i descansar, que és com la gran recomanació d'aquest segle gairebé. Ai, doncs molt bé. Eve, moltes gràcies per totes aquestes inspiracions que ens has portat i ens veiem en el proper programa.
4: Molt bé, Imma, fins al proper programa.
1: Adéu.
4: Adéu.

0: En veu de dona, en Pep Duran. En veu de dona, presentarem llibres escrits per dones o que parlen en veu femenina, aquesta veu que tenim totes, homes i dones. Hola, Pep Duran, benvingut. Benvingut.
1: Hola, hola, Imma.
0: Hola.
1: Salut. Gràcies.
0: Salut. Bueno, en Pep Duran sempre ens presenta aquest programa en veu de dona, amb la seva veu d'home en femení. I a nosaltres ens encanta escoltar-lo. Els teus contes, Pep, les teves seleccions, la teva sensibilitat. Així que estem encantats de en veu de dona amb Pep Duran, sí? Com que avui és el Dia de la Dona, doncs m'agrada parlar molt en femení, aquella part que tenim tots i totes. Oi que sí?
1: Molt bé. Sí, sí. Mira, Imma, avui us portava un llibre que volia comentar que a mi m'ha agradat moltíssim, que el seu títol és una mica rar, però ja que és, estem parlant de dones...
0: Endavant, endavant.
1: Males Mujeres.
0: M'encanta aquest títol.
1: Castellà,
0: o sigui, Males Mujeres.
1: Està escrit en castellà, està editat per Lumen, i l'autora es diu Maria Gés. Maria Gés és una sevillana d'adopció que va néixer el 1982 i ja des de 6 anys dibuixava, i llavors bé, ja d'adulta ha estat escrivint, il·lustrant diversos llibres que han tingut molts premis. I aquest, concretament, a mi m'ha agradat moltíssim per el repàs que fa a la història, bé, història, mites, contes... És un assaig, però un assaig molt ben il·lustrat. És com un conte llarg. Per això us el volia presentar.
0: Molt bé.
1: No sé. M'ha agradat tant per l'il·lustració com pel text. Sí. En el text, el que es basa ell amb els contes. O sigui, com els contes clàssics, els contes de fades, ens parlen d'aquest personatge, d'aquesta biografia, d'aquesta nena o dona que ha de ser princesa i que ha de venir un príncep a buscar-la, esclar. I llavors s'acaba, no? S'acaba i varen ser feliços, etc, etc. Però ella el que fa és anar analitzant cada un dels contes des d'aquells
0: Hola. A veure. Ara te tornem a tenir. Te n'has anat una mica, eh? Pep Duran, ja, estàs aquí? Sí? Hola.
1: No sé pares. I un dia...
0: A veure.
1: Clar.
0: Ara.
1: Ja no hem tingut fins ara.
0: Ara mateix, sí. Tornem a veure, és com ens explicaves a les Males Mujeres, doncs tots aquests mites d'aquests contes, sí. I començaves a explicar-nos una miqueta. Pots continuar.
1: Val. Llavors continuo o tornem a començar?
0: No, pots començar a dir des de, bueno, de tots aquests contes i què és el que la Maria Gés pues, ha fet, no?, amb ells.
1: Vale. Bé, en realitat la Maria Gés el que ha fet ha sigut partir dels contes, dels mites, de les històries de les dones al llarg, de les històries que en realitat hem anat trobant a través dels llibres, moltes vegades escrits per als homes, i dins d'una estructura patriarcal totalment. Per tant, el paper de la dona en aquest lloc, el paper de la societat que se li dona, tant dones científiques, dones que escriptores, dones filòsofs, etc., estan mirats sempre des d'un costat en el qual la dona té sempre un paper secundari. La dona sempre té el paper de reproductora. En realitat és aquest paper que fins fa molt poc no ha tingut ni la possibilitat de votar. En el segle XIX no tenia ni la possibilitat de tenir el, diríem, de ser mestressa dels seus fills ni dels seus béns, perquè la pròpia estructura social el que li portava era que el marit era qui podia decidir per ella.
0: I això fa poc temps, eh? Imagina't.
1: No, aquí mateix. Que va, això... És aquí mateix, sí. I, aviam, al llarg del llibre el que va és alternant els contes, explicant els diferents contes, contes que ja sabem, contes com la Blancaneus, la Bella Dorment, el Hansel i Gretel, etc. I va reflexionant d'una manera molt divertida, amb molta ironia, però ironia punyent, de com en realitat sempre la dona tenia un paper, com et diria, o sigui, com de bleda, no? Com d'acceptar-ho tot. Fins i tot la Blancaneus, quan la madrastra li dona a menjar el bereno a través d'una poma, o bueno, quan li va donar les juntes proves, ella s'ho creu, se la creu sempre. En realitat, el que explica la Maria Gés és de com les dones més lliures eren les bruixes. O sigui, com el paper de la bruixa, tractat en els contes de fades, era qui tenia més iniciativa, més poder, més capacitat d'actuar i de transformar el que tenia l'entorn. Encara que, esclar, després, al final, la bruixa era malèfica i, per tant, se la castigava.
0: Però sempre eren tant, personatges i... malèfics i dolents,
1: clar,
0: no?
1: Clar. Perquè no era... Wow. Perquè no seguien el paper i l'estructura que la pròpia societat els manava. Els germans Grimm, en els seus contes, han influenciat moltíssim la manera de com traslladar, diguem, aquesta saviesa popular del conte de fades, posar-la per escrit i donar-la en el món, diguem, a que es pogués manifestar des d'ell, van estar estructurant tota una manera de pensar totalment paternalista. I transformaven els contes, aviam, els contes que venien orals, perquè ells el que feien era recollir l'oralitat i posar-la per escrit. Però, esclar, no ho feien pas de qualsevol manera, sinó que l'adaptaven en el moment social en el qual estaven. I, per tant, transformaven aquests contes per adaptar-los també en el que vivien en el moment i en el que la societat en aquell moment demanava. En realitat, això sempre... Els contes han fet això. Els contes, sobretot els contes populars, no són de ningú, però sí que es van explicant des de molt antic i es van adaptant, el narrador, el que els explica, els van adaptant en el moment en el qual estem vivint. Però no només els contes. Els mites, ella parla llavors dels mites grecs, que és, diguem, els pares de la nostra civilització, de la nostra estructura social i filosòfica, com els mites també expliquen aquests, diguem, presenten aquest paper de la dona, o és molt especial, com la Circe amb l'Ulisses, no? Però sempre és a través de la seducció i a través de poder quedar, diguem, sotmesa per l'enamorament o, diguem, per aquesta part més afectiva, sotmesa en l'estructura que l'home li marca. O és pèrfida, o és dolenta, o és gairebé adaptada en el paper que li dona en el moment en què està vivint.
0: La nena bona.
1: No sé, és molt interessant. Parla fins i tot del mite de Dan i Eva, no? O sigui, perquè abans de Dan i Eva, bueno, abans de l'Eva, en realitat la primera dona va ser la Lili, però la Lili no sometia a Dan, segons la mateixa... els textos sagrats, no?, de la Bíblia, i per tant la Lili se'n va anar, i va ser llavors que, segons explica el text, Déu va treure a l'Eva d'una costella de l'Adam, no? I bueno, diguem, va fent tot un repàs de tots els filòsofs grecs, de fins i tot el cristianisme, com agafa els diferents personatges que són, bueno, personatges de la Bíblia, i com en realitat els presenta sempre com un objecte, la dona com un objecte de canvi, o un objecte en el qual a través d'ella doncs passen un munt de coses de la qual o és culpable o és la que serveix per aquest fet. Fins i tot l'Església parla de com l'única dona que se la va poder salvar d'aquest aspecte és la Verge Maria. Però ens escandalitzem perquè, esclar, la Verge Maria la van considerar verge immaculada, a més, perquè tingués un paper dintre l'Església, però un paper com a part, perquè ni en aquest moment l'Església accepta la dona dintre del poder que tenen, no? La dona no és un sacerdot.
0: Bueno,
1: no pot. No
0: Pep,
1: pot. Etcètera, etcètera.
0: Ja tenim el temps complet. S'han passat els 10 minuts volant. Moltes gràcies per haver portat el Males Mujeres i fent aquesta retrospectiva, no?, en el que la dona ha aguantat molt de pes i que ara estem sortint d'això. Així que, bueno...
1: Us el recomano molt.
0: Moltes gràcies.
1: Perquè el pugueu trobar, llegir i o regalar.
0: Molt bé.
1: Mireu-se'l abans perquè és un llibre preciós, però que alhora, quan el llegireu, bueno, us ho passeu bé.
0: Molt bé. Pues moltes gràcies, Pep. Fins la propera.
1: Fins la propera. Salut.
0: Salut. En la secció Recomanem, l'equip del Cau de la Bruixa Verda us presentem llibres recomanats per oients, la Biblioteca Fidel Fita i els llibres dels 7 Ciències d'Arenys de Mar. Si ens vols recomanar algun llibre sobre salut natural, dones, remeis, natura, o aquell llibre que t'ha impactat personalment, envia'ns un WhatsApp al 647-728-008. I aquesta setmana celebrem el Dia de la Dona, del femení, aquesta part femenina i yin que tenim totes, homes i dones, i que no es considera ni es valora adequadament. Us portem avui una recomanació de la nostra col·laboradora, Cinta Curto, de Maria Mercè Marçal i Serra, dins d'un recull que es diu Bruixa de Dol, del 1979, i que es titula 8 de març. 8 de març. Amb totes dues mans alçades a la lluna, obrim una finestra en aquest cel tancat. Hereves de les dones que cremaren ahir, farem una foguera amb l'estrall i la por. I acudiran les bruixes de totes les edats. Deixaran les escombres per pastura del foc, cossis i draps de cuina, el sapó i el blauet, els pots i les cassoles, el fregall i els bolquers. Deixarem les escombres per pastura del foc, els pots i les cassoles, el blauet i el sabó, i la cendra que resti no la canviarem, ni per l'or ni pel ferro, per ceptres ni punyals. Sorgida de la flama, sols tindrem ja la vida per arma i per escut a totes dues mans. El fum dibuixarà l'inici de la història com una heura de joia entorn del nostre cos i plourà i farà sol i dansarem a l'aire de les noves cançons que la terra rebrà. Vindicarem la nit i la paraula dona. Llavors creixerà l'arbre de l'alliberament. I tenim unes recomanacions també de la Biblioteca i dels 7 Ciències, d'aquí d'Arenys de Mar. Un dels llibres és Oportunidades Iguales, Cómo impulsar el liderazgo femenino, de Miriam Izquierdo, de l'editorial Lit, que diu que malgrat la millora de la situació de la dona en els darrers anys, encara continua la diferència i falta de representativitat de les dones en la presa de decisions a la vida econòmica i a la societat. Amb aquest llibre, la Míriam ens convida a sumar-nos a aquesta causa, conèixer millor els motius que produeixen aquesta situació i participar en algunes accions que suggereix. Que tots els països necessiten el talent de tota la població sense restriccions ni exclusions, sense menystenir-nos i respectant els drets humans i la igualtat dels sexes. Un altre llibre, Feminismos Europeus, 1700-1950, una història política, de Karen Offen i traduït per Pedro Andrés Piedras Monroy, edicions ACAL del 2020. Karen Offen rescata la història de les lluites de les dones europees i els homes en contra de la dominació masculina. La Karen ens presenta un recorregut de 250 anys des de la Il·lustració fins a l'era atòmica. Ens aporta una crònica històrica des de l'òptica feminista de les diferents societats europees. I després un llibre molt i molt recomanable que es diu Caliban i la bruixa, dones, cos i acumulació primitiva. És una edició en català de Silvia Federici, que és l'autor, Laia Bragulat, Inés Moreno López, dissenyadora, i Marta Pere Cucurell com a traductora, de Virus i Editorial de l'11 d'abril del 2018. En anglès es diu Caliban and the Witch, Women, the Body and Primitive Accumulation, que és del 2004. Aquesta no és una història de fades, sinó una de bruixes i resistències, a l'origen de la qual trobem el genocidi, l'assetjament i el control disciplinari dels cossos de milers de dones a l'Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica. Algunes de les moltes lliçons polítiques que podem extreure de Caliban i la bruixa són la implantació d'una nova divisió sexual del treball, la desmitificació de la foscor de l'edat mitjana o la dilució de les pràctiques socials basades en els béns comunals per part d'un capitalisme embrionari. Tant la transformació del model productiu com el fenomen incipient d'acumulació de riquesa van desembocar en un canvi d'ordre social que va naturalitzar la violència cap a les dones, alhora que les arraconava a l'espai domèstic. A partir d'una profunda investigació històrica, Federici ens ensenya els orígens del món en què vivim, un món on les violències dels sistemes capitalista, patriarcal i colonial continuen vigents, i ens demostren que la caça de bruixes i els seus efectes històrics es cronifiquen fins als nostres dies. Molta feina a fer.

0: I hem arribat al final del programa d'avui. L'hem fet possible la Montse Guardiola, la Núria Peguera, l'Eve Burgos, el Pep Duran i els serveis tècnics, el Joan Bosch i el David Valverde, i qui us parla, Imma Lizondo. Agraïm les col·laboracions que tenim amb l'Elsa de la Biblioteca d'Arenys de Mar i la Montserrat de la Llibreria d'Arenys dels Set Ciències. I, sobretot, gràcies a tot l'equip del Cau de la Bruixa Verda. Recordeu que podreu trobar tots els recursos a caubruixaverda.com.
1: Yo llevé dentro un faro que marcaba la ruta. Soy una guerrera desconocida. Yo soy tierra.
0: I ens acomiadem des del Cau de la Bruixa Verda amb aquest programa d'avui, Lideratge en Femení, amb una cançó per ser escoltada, Yo soy hembra maga, de Julián Bozo, amb veu i text de Macarena Girón. Aquí us deixem escoltant aquesta preciosa cançó. Gràcies per escoltar-nos, per ser-hi, per seguir-nos. A reveure. Salut.
1: Pues mi instinto puede más que mil lecturas. Yo soy en cada una de mis criaturas hasta el último de mis días. Yo soy poderosa, pues traigo la savia que hace funcionar el mundo. Yo soy joven, vieja y niña. Soy todas las mujeres que fueron antes de mí. Sé que mi cuerpo no soy yo. Mi hogar está en un lugar invisible a los ojos. Y luzco orgullosa las cicatrices de mi mapa vital. Yo sé que la vida me espera, pues estoy inventándome una vida. Yo soy imperfecta, soy superlativa.
2: Radio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Aquest dijous és el dia per fer balanç de la jornada de l'eclipsi i un dels aspectes més comentats són els problemes de mobilitat que van succeir tant als dispositius d'anada cap als punts d'observació com al retorn cap a casa. A les cues i retencions quilomètriques de les carreteres es va sumar el col·lapse de diverses estacions de trens, amb espais atapeïts i la indignació de centenars de passatgers. En aquest sentit, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel que va passar a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació.
2: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar.
1: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder en reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi. Pel que fa a les carreteres, el dispositiu especial de trànsit per l'eclipsi s'ha tancat amb el retorn de 80.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit ha fet un balanç positiu de l'operatiu, ja que s'ha saldat sense víctimes mortals ni accidents greus, malgrat que l'esdeveniment va generar una mobilitat extraordinària. Segons l'SCT, el trànsit de sortida es va incrementar prop d'un 7% respecte al dia de referència de l'any passat. A la fase de retorn es van detectar augments de fins al 40%, especialment entre les 10 de la nit i les 3 de la matinada. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut per homicidi per imprudència la conductora del turisme implicat en l'accident de dimarts a la nit al pont de Pardinyes, en què va morir un motorista de 22 anys. La detenció és cautelar i el jutjat ha requerit documentació abans de decidir si queda en llibertat, segons ha detallat aquest dijous la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón. La paeria actuarà a la cruïlla d'accés al camí de Granyana, on en 3 setmanes han mort 2 motoristes en accident de característiques similars. I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol. Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha informat que la xifra de morts puja fins als 265 i també hi ha 3.500 ferits, 496 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades. Un breu apunt per acabar, Brussel·les ha assegurat que el control de Meta i TikTok contra la desinformació sobre passos fronterers està donant fruits. La Comissió Europea va activar un mecanisme de coordinació amb les plataformes i organitzacions de verificadors de fets, després que la crisi migratòria de Ceuta sorgís arran d'informació falsa que va córrer per les xarxes socials. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

Benvinguts un dimecres més a Mediterrània, espai on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure, granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho i desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. Us convidem a participar a través del telèfon 93 795 79 12. Ens podeu enviar missatges de veu o trucar-nos. Estarem encantats de comptar amb la vostra participació. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Podeu trobar en el Facebook Mediterrània Radio Arenys i a Instagram. Allà trobareu tot el que fem i els programes emesos a la web de la ràdio, a Radio Arenys. Entreu a la carta, busqueu Mediterrània i allà tenim tot el que hem fet durant els anys que fem Mediterrània. I en això ho trobareu també en la en el 92.2 de la FM. O si ara ens voleu seguir en directe, doncs estem en imatge, en el Facebook de Radio Arenys, en YouTube, en Instagram i en Twitch. Allà ens veureu la imatge i ensenyarem coses que portem avui que us poden interessar i us les ensenyarem en càmera. O sigui que aquí poso l'AM perquè entreu, ens mireu, ens veieu i feu algun comentari que també és de molt agraït. Us parla Ren Garcia i en el so tenim a Joan Bosch, que es saluda des de la peixera i ens envia petonets a tothom. Us parla Ren Garcia i en el so tenim a, que ja us he dit, a Joan Bosch, repeteixo, si no havia quedat clar. I avui ens acompanya Miguel Iribarren per fer una altra Converses amb Miguel.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els bombers han donat per controlat aquest dijous l'incendi que es va declarar ahir a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc, que va obligar a confinar els veïns de la zona durant unes hores, ha cremat una superfície d'unes 8 hectàrees de l'espai natural del Montmell Marmellà. I precisament el Parc de Bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per aquest incendi. Com succeeix amb diversos cossos de bombers de la Generalitat, durant les guàrdies es pateix sovint de manca de personal. La problemàtica, això sí, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la Confederació General del Treball, Carles Urgell.
2: Ens trobem que en moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
1: Arrel de l'incendi a Castellví, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims, amb només dos bombers desplaçats és d'Igualada. Això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant. I en aquest context també toca estar pendents del temps i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta al Pla d'Emergències per Incendis Forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquest sentit, s'ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensitat de calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i Prepirineu. I respecte a aquests avisos, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància davant la possibilitat que es produeixin crescudes sobtades de caràcter local a la part baixa del Segre durant la tarda d'aquest dijous. L'avís es relaciona amb els avisos grocs activats per l'AEMET a la província de Lleida per la previsió de pluges intenses amb acumulacions que poden arribar als 20 litres per metre quadrat en només una hora. Davant aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la precaució i seguir l'evolució de les possibles tempestes i xàfecs durant la tarda. I la Diputació de Tarragona ha atorgat concedir subvencions per un import de 4,7 milions d'euros per restablir béns i serveis d'ens locals afectats per fenòmens meteorològics adversos i altres situacions excepcionals al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Els ajuts s'adrecen a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per sufragar danys produïts per catàstrofes naturals i incendis forestals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut. Presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut i que ja ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Com estem avui, Iago?
1: Doncs molt bé, encantat de tornar a estar aquí un cop més.
0: Sí, hi ha alguna sensació especial avui?
1: Home, sempre... Cada programa és un món.
0: Cada programa és un món i cada convidat és un món, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs res. També, a veure, com no, hem de donar la benvinguda i saludant en Joan Bosch, que és qui ens acompanyarà en aquest programa i fa que sigui possible aquesta audició per tots vosaltres. Doncs bé, Joan, sempre ens preguntem el mateix. Ens agrada aquesta casa perquè cada setmana anem variant de mitjà.
2: Exacte.
0: I ara no sé com hem d'anar aquesta setmana.
2: Doncs mira, aquesta setmana anirem per aire.
0: Aire.
2: Sí, i escolta'm, ens esperen per anar a agafar un helicòpter que ens farà, doncs, les delícies de la vista, perquè anirem a veure els paisatges que tenim per aquí, que, escolta'm, n'hi han de molt bonics, eh? El Montnegre,
0: el Corredor, sí, sí.
2: I també, doncs, la costa.
0: La costa també, a veure, que tenim una costa molt maca, eh? Doncs jo miraria de parlar amb el pilot a veure si ens acompanya fins al Turó de l'Home. No sé si és possible.
2: Jo crec que sí.
0: Doncs fem aquest esforç. A veure, ja li comunico
2: ara anem a la cabina i li comentem. Tu tranquil, doncs, que ens farà un viatget.
0: És que jo de petit i de menut anava molt al Turó de l'Home i ara el vull veure amb vista d'ocell.
2: Potser està nevat o no?
0: Segur. Doncs res, vinga, ara ja desvetllarem el contingut del programa d'avui. Doncs avui a Temps de Salut encetarem un nou tema relacionat amb l'adolescència i les dinàmiques familiars. I ens preguntarem en què consisteixen les dinàmiques familiars, per què són tan importants en l'adolescència, com també esbrinarem quina connexió hi ha entre les dinàmiques familiars i les constel·lacions familiars sistèmiques. Per altra banda, coneixerem com funcionen les constel·lacions familiars en l'adolescència i en què ens poden ajudar. Per això hem convidat a la Verònica Medina Martín perquè ens en parli i ens ho expliqui. La Verònica és consteladora familiar sistèmica i regressiva, formadora de constel·lacions familiars al Centre Psicoterapèutic Mulla de Pineda de Mar, i viu a Pineda de Mar.

L'adolescència és un període important de transformació, de canvis i de recerca d'identitat, on les dinàmiques familiars esdevenen un mirall i un suport essencial. En aquesta etapa, la persona no evoluciona aïlladament, sinó dins d'un sistema familiar amb el qual interactua constantment. La mirada de les constel·lacions familiars sistèmiques resulta molt útil per comprendre aquests canvis. Aquesta perspectiva ens ajuda a veure com la nostra història familiar, inclosos fets, relacions o emocions no resoltes del passat, influeix directament en el present i en les dinàmiques actuals. Ens permet entendre, per exemple, per què certs comportaments o conflictes es repeteixen. Aquesta comprensió no només és valuosa dins de la llar, sinó que també ho és dins de l'àmbit escolar, les amistats, la salut i en la parella. Les dinàmiques que s'aprenen dins de l'entorn familiar sovint es reprodueixen en aquests altres contexts. Aplicar aquesta mirada sistèmica ofereix eines per tancar cicles i construir vincles més sans i conscients en totes les àrees de la vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

0: Molt bé, Verònica, ja et tenim aquí, en el nostre plató. Doncs benvinguda i amb ganes d'obrir aquest nou camp, que per primera vegada parlem de l'adolescència.
1: Oh, per mi és un regal estar aquí i poder donar una altra mirada, no?, a el que es pensa de l'adolescent.
0: Exactament, és que en teníem ganes, perquè de veritat que després de... A veure si me'n recordo, després de 340 programes, avui és el 341, hem pogut trobar una persona com tu, i també en vindran més del centre on t'estàs desenvolupant aquesta fantàstica feina, per parlar de l'adolescència. Doncs res, agrair-te que avui haguessis acceptat la nostra invitació, que estiguis aquí amb nosaltres, i farem aquest viatge per helicòpter avui.
1: Anda!
0: Sí. Doncs res, Verònica, per començar, què et va impulsar a donar el pas per especialitzar-te en adolescents?
1: Bueno, de primeres, el pas de dedicar-me a això me'l va donar la meva filla, no? Al final, com ella va començar l'adolescència molt aviat, amb 9 anys, i com no podia gestionar les seves emocions. Això el que va fer és, com mare, despertar-me aquesta part de com educar-la, no? Com gestionar tot això com mare. Jo ja em dedicava a fer constel·lacions, però mai m'havia fixat en un adolescent. I ella era com el meu mirall, primer com mare, i després em va portar el passat a la meva adolescència, que no va ser una adolescència doncs, molt fàcil, no? I aquí em vaig donar compte que les seves emocions eren les meves.
0: Carai, i a partir d'aquí et planteges, dius, bueno, a veure què faig.
1: A veure què passa, sí.
0: I això d'aquí ha sigut un nou camp, perquè dintre del camp de les constel·lacions jo no sé si hi ha especialistes en adolescència.
1: Bueno, n'hi ha poques, perquè en principi el que és una constel·lació en si no es treballa un adolescent amb una constel·lació normal, perquè pues, això, no?, el seu camp o la seva mirada no pot comprendre que pertany a un sistema. Però sí que nosaltres ho fem, perquè al final sí que ens arriben a la consulta adolescents conscients, que ja estan una mica treballats, i que, bueno, que s'obren aquest camp, i com que la vida te'l porta, doncs dius, i per què no?
0: I per què no?
1: Clar.
0: Llavors, amb adolescents... A veure, jo diferenciaria dues coses. Com fa que et dediques tu a les constel·lacions familiars, i amb adolescents quan, també?
1: Bueno, que em dedico a les constel·lacions familiars molts anys, igual, no sé, 8 o 9 anys, i que ens dedico als adolescents 4.
0: O sigui, combines adolescents i adults?
1: I adults, exacte.
0: O sigui,
1: sí. Em dedico a les famílies en si.
0: A llavors, les famílies.
1: Sí. Pues una vegada cada cierto tiempo, diguéssim, fem el taller de grup de constel·lacions de nens o d'adults.
0: D'adults. Sí. Molt bé, llavors, a veure, hem parlat de les dinàmiques familiars. Ens pots explicar en què consisteixen aquestes dinàmiques familiars?
1: Sí. Al final són patrons, normes o rols o vincles que es creen dintre del sistema familiar. Normalment són inconscients, o sigui, no són conscients de que portem això. Són heredats. I això ens influeixen a la vida, com ens relacionem amb els altres, al final.
0: Està bé. Aleshores, per què són tan importants les dinàmiques familiars? Què passen aquí?
1: Bueno, perquè l'adolescent s'està definint, no? Et refereixes com a l'adolescent, no?
0: Sí,
1: a l'adolescència, diguéssim.
0: Sí.
1: Llavors, ell al final s'està definint el seu ego, no? La seva identitat. I ell viu dintre d'un sistema familiar. I ahir en el sistema familiar, si n'hi ha tensions, càrregues, doncs això pot afectar a la seva forma de vincular-se amb els altres. O sigui, ell el que està fent també és aprendre doncs això, l'educació dels pares. I
0: sí,
1: els pares carreguem coses dels avis, besavis, etcètera.
0: Exacte. Doncs escolta, per què no ens expliques la diferència que hi ha pels que poder no estan massa basats en tot això, entre dinàmica familiar i constel·lació familiar sistèmica?
1: Vale, jo crec que el que és la constel·lació familiar sistèmica és com l'eina o l'eina que tenim per veure les dinàmiques ocultes que n'hi ha als sistemes familiars, diguéssim.
0: Vale, les dinàmiques ocultes, allò
1: exacte,
0: invisible, que no es veu,
1: invisible,
0: però que et remarca i que a vegades et fa tenir una actitud determinada...
1: I repetir-la a lo largo de la teva vida.
0: Imagina't tu.
1: Sí, imagina't. Vull dir, ja les carreguem sempre.
0: Aleshores, abans de posar el primer espai musical, per què no ens expliques el que són les constel·lacions familiars? Perquè ho entenguem.
1: Uh-huh. Vale, d'acord. Mira, jo crec que la millor forma d'explicar-lo és que, bueno, que al final tots venim dintre de... No? Tots formem part d'un sistema familiar, no? En si. I també formem part d'un sistema general, vull dir, de l'univers, no? todos somos un sistema.
0: Sí.
1: Llavors, hi ha una part en els sistemes familiars que es diuen el campo morfogenético, i en aquest campo morfogenético hi ha una informació de, diguéssim, situacions que viuen els nostres avis, besavis, etc.
0: Sí.
1: I queda guardada aquesta informació en aquest camp que està dintre de nosaltres. Llavors, normalment, quan fem en grup, quan fem una constel·lació grupal, el que fem és que el que constel·la amb el grup elige les persones del seu sistema i surten al camp, i aquí hi ha el moviment. Es genera, la, diguéssim, podem veure la dinàmica que està oculta.
0: La que està oculta.
1: Exacte.
0: Val, i això d'aquí es genera amb tots els membres del grup, aquells que han sigut escollits per fer aquesta representació.
1: Ah, exacte.
0: Val, i ens ho aniràs explicant, perquè això... Poder, sí, perquè jo, també, a veure, tu ets formadora, jo m'estic formant. Sí. O sigui, tu series la meva mestra, jo seria el teu alumne. Però, bueno, avui és al revés. Bueno, avui ja. És al revés.
1: No, saps què passa? Que és, per més que ho expliquis, jo sempre convido a que vinguin a veure una constel·lació.
0: És el millor, és el millor.
1: Sí, és la millor manera de veure.
0: Per mi són fascinants. No sé si aquesta és la paraula que t'encaixa, però a mi sí. Doncs mira, també és fascinant aquests temes que tu ens has suggerit per al programa d'avui, que els has escollit i que t'encanten i també volem escoltar-los. Doncs, per tant, Joan, ens poses el primer tema musical que ens ha suggerit la Verònica?
2: I tant que sí. Doncs mira, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Roda de Ter, Osona, per seguir un, i escoltar un dels èxits d'Oques Grasses, publicat l'any 2024, i que forma part del seu àlbum, Fruit del Deliri. Aquest s'anomena Sort de tu.

0: Preciosa la cançó que acabem d'escoltar. Sort de tu, toques grasses. Per mi és un cant a la vida i a l'amor en la forma més pura. La lletra ens parla dels nous començaments simbolitzats per l'alba sobre els terrats. Això és tal com ho diuen a la cançó, que ho canten. L'alba sobre els terrats, que m'ha agradat molt. I també la bellesa de compartir aquests moments amb algú especial. La cançó transmet un missatge de gratitud i valoració per les persones que han deixat una empremta a les nostres vides, però que es converteix en una celebració pel fet de tenir algú especial, com també de les ganes de viure la vida plenament. Així queda reflectit quan canten. És igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. Verònica, per què ens has suggerit aquest tema tan preciós d'Oques Grasses?
1: Bueno, perquè al final aquest tema jo no el coneixia i la meva filla està estudiant artes escèniques i bueno, va encantar aquesta cançó i em va arribar al cor. Vull dir, tots els adolescents cantant aquesta cançó.
0: Ah, sí? Canten aquesta cançó?
1: Sí, sí.
0: Ja veus.
1: Llavors, jo crec que, bueno, cadascú la cantaria per algú, no? Però jo la vaig rebre com mare i a mi em va fer plorar. Vull dir, i digo, és que...
0: Sort de tu, eh?
1: Ah, exacte.
0: Sort de tu, mare. No havia pensat... que sí? Doncs molt bé, doncs nosaltres continuarem amb la nostra entrevista. Estem destapant aquesta etapa tan bonica i també tan a vegades tan tobogant, no?, amb alts i baixos emocionals, com és l'adolescència. I també volem saber quin és aquest origen de les constel·lacions familiars i qui va ser el seu creador.
1: Bueno, el creador de les constel·lacions va ser Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemany i missioner d'Àfrica. Avui dia es va anar de missioner i va veure com els africans tenien una forma concreta de resoldre els conflictes. I es va quedar amb això, llavors, amb la seva tècnica, i va lligar una mica tot això d'Àfrica,
0: sí.
1: Pues vam crear les constel·lacions.
0: O sigui, ell s'ho va inventar.
1: S'ho va inventar, sí.
0: Ostres, que bo,
1: ell dijo, ostres, mira, com gestionen aquí els Zulu, no?
0: Els Zulu, sí, em sona que sí.
1: I llavors, pues, bueno, pues el van aprovant. Van aprovant, va veure resultats i el va patentar. Al final.
0: Que maco, que maco. Llavors, a veure, aquest concepte principal de les constel·lacions familiars que s'ha comentat, i si no, doncs aprofundirem una mica més, són els ordres de l'amor.
1: Ah,
0: i segons el mateix Bert Hellinger, aquí hi ha una frase, una dita d'ell que m'agrada, va dir que amb amor, només amb amor, no n'hi ha prou.
1: No.
0: Ha d'estar amb ordre. Uh-huh. Aleshores, quins són aquests ordres de l'amor?
1: Bueno, al final, ell sempre deia que si hi havia tres ordres principals, l'energia del sistema i els conflictes pues, es lliberaven, no? Llavors era la jerarquia, la pertenència i el dar i recibir. La jerarquia, per prendre normalment pues, l'energia dels pares, la força per sostenir, no? Primer van els pares. Avis i besavis, no?
0: Sí.
1: I si hi ha aquest desordre, llavors pues, l'energia no flueix i tu no pots sostenir la vida.
0: No pot fluir.
1: Llavors la pertenència, perquè sempre sentim que necessitem pertenecer a un sistema familiar per poder sobreviure, no? I el rebre, l'equilibri entre rebre i donar...
0: I donar...
1: Això jo crec que és el més complicat de la vida, no? O sigui, el dar i que l'altra persona pugui prendre això.
0: Prendre això. Prendre i també equilibrar-ho, no?
1: També, i equilibrar-ho.
0: Perquè això d'aquí, clar, un quan és pare, dona, invento, i el fill rep, però també a vegades això d'aquí es torna...
1: Sí, però aquest ordre sí que et toca com pare donar i com fill rebre. Llavors... L'única manera de poder equilibrar això és que el fill doni el que el pare li ha donat als altres. Vull dir, ja sigui amb els seus fills o amb un projecte.
0: Amb un projecte de vida.
1: De vida, exacte.
2: Quins canvis t'has trobat amb un adolescent actual i un adolescent de fa 10 o 20 anys?
1: Vale, d'acord. Clar, com que fa 4 anys que treballo amb adolescents i que estic amb ells dia a dia, jo m'he notat molts canvis. A l'hora, quan ells constel·len, la forma de veure la vida és diferent. Vull dir, al final la constel·lació el que fa és donar-te una altra mirada de lo que estàs veient. Posa al conscient coses que tu no pots veure. Llavors, quan tens aquesta mirada, la teva vida ja canvia. I de fa 20 anys, bueno, pues no teníem aquesta... Si amb ells pues, adolescents de fa 20 anys no tenien aquestes eines. O l'eina de les constel·lacions es veia com algo màgic, no? Perquè el nombre constelaciones. Però no és real, al final és sistèmic, al final és ordenar.
2: Algo que se veía muy lejano, ¿no?
1: En aquella época. Sí, era como, uy, esto es raro, sí.
0: ¿Os hago una otra pregunta, Iago?
2: ¿Qué consejo le darías a un adolescente de hoy en día?
1: Le diría que se entregue a la situación que está pasando i que res és casualitat, que tot això després li donarà unes eines perquè ell pugui treballar la seva vida d'adult, sí.
0: Clar, llavors parlant d'adolescents, perquè em vull centrar aquí. Uh-huh. Per què serveixen les constel·lacions familiars doncs, amb aquesta gent, amb els adolescents? Per què els hi serveixen?

0: Tem, què fem, etc. Digue'm.
1: Clar, i no em fas cas, i no sé quantos, i al final el que fem és que un adolescent es posi també amb la posició de pare i mare perquè pugui sentir que està sentint el seu pare i que està sentint la seva mare, que no és la seva pel·lícula, no?, que ell s'està muntant a la seva ment, que ja és per les hormones
0: això
1: i per tot això que li està passant.
0: Això em sembla molt reparador, si saben fer doncs aquesta simbiosis o,
1: exacte,
0: diguéssim, fer el paper de pare. Què diria el teu pare? Com se sent el teu pare davant d'un fill com tu? Jo trobo que això d'aquí és molt sanador, eh?
1: Sí, l'únic que s'ha de fer amb molta cura, primer un adolescent crea resistències,
0: clar,
1: llavors hem de
0: clar.
1: Fer grups i, bueno, a poc a poc anar fins aquí, no?
0: Llavors, una cosa, cada membre familiar pot condicionar el destí de la seva família?
1: Jo no crec que cada membre familiar pugui condicionar el destí de la família, sinó és la família que, si no accepta el destí d'aquest membre, és el que condiciona, no? És el que després crea el conflicte. El més important és no excluir, o sigui, l'objectiu de la constel·lació és entregar-te la vida, acceptar tot, a tothom tal i com és, sigui perpetrador, víctima, passi el que passi, i sobretot no excluir-lo.
0: Imagina't que
1: també forma part.
0: No.
1: Sí.
0: Anem entrant per aquí perquè hi ha moltes interrogants, i llavors ara imagino que es dona el cas, el fet de les addiccions a les xarxes socials.
1: Exacte.
0: Una. L'altra, l'addicció, doncs, o provar, jo què sé, de fumar, que això ja ho fumen abans, no? Fumar tabac, em refereixo. O fumar haixís, o Maria, etc. Clar, això d'aquí és un problema familiar, també, no? Llavors, de què es tracta? De que els pares, els progenitors, comencin a acceptar aquesta realitat, i a partir d'aquí, doncs, que els pares doncs també facin la seva transformació?
1: Clar. Jo primer sempre dic que vingui el pare i la mare. Vull dir, al final,
0: clar,
1: els nens
0: clar.
1: El que fan és psicomatitzar algú que tenim nosaltres com pares. Llavors, què passa? Moltes vegades les addiccions venen, i això és molt fort el que diré, però jo crec que és important dir-lo, però és un suïcidi. En constel·lacions familiars, addiccions i suïcidi va de la mà. Llavors, hem de veure què és el que el pare o la mare no pot sostenir, que no té ganes de viure, vull dir, i al final són emocions ocultes que tenen ells i que estan psicomatitzant els fills. Llavors és un regal poder veure això, jo crec.
0: D'entrada és veure-ho, i després és transformar-ho o transmutar-ho i provocar que també l'adolescent en qüestió, si es troba d'aquesta manera, doncs pugui constel·lar i també pugui alliberar-se, perquè darrere d'una addicció, sigui del tipus de sigui, a veure, no sé si estaràs d'acord o què, i els nostres amics oients, però a vegades hi ha carències afectives,
1: exacte,
0: a vegades hi ha carències d'amor, falta d'autoestima, aquesta reivindicació que tots hem viscut quan teníem 14, 15, 16, 17 anys, o etcètera, doncs, de dir, bueno, no puc anar per aquest camí, doncs ho substituiré per un altre, que al final, a veure, et pot provocar, bueno, inclús alguna malaltia neuròtica o psicòtica.
1: Sí, tal qual. Però jo primer sempre pares.
0: Primer pares.
1: Sisplau, pares, i després els fills, exacte.
0: Endavant, Iago.
2: Què és per tu el millor de ser adolescent i el pitjor?
1: Per mi el millor de ser adolescents, les responsabilitats. Jo crec que, aunque un adolescent cregui que té moltes responsabilitats, està superlliure de responsabilitats. Llavors, jo quan he sigut adolescent és com libre, no? Puc fer el que em dona de la gana dintre del que tens tens el pare i la mare que t'està dient el que faci. I el pitjor, aquesta sensació de no poder gestionar el que t'està passant, o emocionalment, los volcanes, no? Els volcans emocionals que no pots gestionar.
0: Exactament. En aquesta etapa vital de l'adolescència, quins són els temes o símptomes que tu trobes més freqüents pels quals ells o la seva família podrien acostar-se a una constel·lació? Què et trobes tu? Amb...
1: Per mi, el més important, si veieu qualsevol cosa de... Pues, el que deies tu, no? És problemes d'addiccions. Addiccions de pantalles, etcètera. Sí. Bueno, i drogues, el que sigui. També si aquest adolescent es fa mal a si mateix. Important constel·lar això. La ràbia, ira contenida, un adolescent que sigui molt introvertiu, o inclús TDAH,
0: també
1: hiperactivitat,
0: es donen, sí,
1: autisme, tot això es pot constel·lar.
0: L'adolescència és una etapa de canvi i necessitat de diferenciar

0: organització dels pares, com sabem, però des d'una perspectiva sistèmica, com es pot viure aquest procés de manera sana sense trencar els vincles?
1: Bueno, primer, si estem treballant amb l'adolescent, és donar-li el seu espai. Que ell pugui mostrar-se tal com és i pugui comunicar-se. Al final, també, els pares, el que fem a casa és com donar moltes normes, no?
0: Sí,
1: llavors, ell
0: sí.
1: No pot expressar-se. Llavors, el que fem primer és donar-li espai perquè s'expressi. Sí que és veritat que el que expressarà no és agradable, vull dir, i l'hem de deixar també que expressi això, donar-li permís a que està passant aquestes emocions i sentiments, i després, a poc a poc, pues, el que deien abans, no? De fer-li veure que necessita el pare i la mare, aunque sigui des de la distància, però sí que amb el seu cor, perquè pugui ajudar-li a sostenir. Al final, la mare està relacionada amb l'abundància, i l'abundància no vull dir diners, sinó emocions,
0: sí.
1: A sentir-te bé, en benestar i tal, i el pare amb sostenir aquestes emocions. Llavors, se l'explica. Jo crec que un adolescent està molt obert a que tu li expliquis i el entendre les coses, vull dir. I a poc a poc la relació canvia.
0: Endavant, Diago.
1: Sí.
2: Quin consell li donaries a un pare que, o mare que diu que, mira, que l'adolescent se m'està anant de les mans?
1: Bueno.
2: Què li diries?
1: Primer li diria pues, que són perfectes. Vull dir, que són els pares perfectes per a aquests fills. I ara ens anem a una part molt espiritual, que és venimos de otro plano y elegimos a los padres perfectos para transitar
0: per evolucionar sí, sí.
1: Tot això que ens està passant. No? Llavors, que estiguin tranquils i després... Bueno, que confiïn en la vida, que confiïn en ells mateixos, perquè la força d'ells és molt important, visualitzar que el nen millorarà, però visualitzar-lo de veritat, vull dir, veure el teu fill com vulguis que estigui, no? De veritat. Yeah. I bueno, i confiar en la vida i en que ell tindrà les eines suficients per poder transitar això.
0: Clar, hi ha una cosa que deuen ser les sessions doncs, dels pares, no?
1: Exacte.
0: I després hi ha les sessions doncs, de constel·lacions amb els fills.
1: Exacte.
0: Val, que allà es provoquen canvis.
1: Sí.
0: Si més no, una presa de consciència d'un tema que els afecta amb ells, primer de tot, deuen ser els primers afectats que volen solucions i després uns pares que es poden preocupar més o menys per als seus fills, no?
1: Uh-huh.
0: I això d'aquí és un conjunt evolutiu, no?
1: Clar.
0: Un conjunt d'ànimes que s'han trobat per, en aquest cas, doncs, a nivell sistèmic, a nivell de grup, avançar amb uns projectes, amb un projecte sentit, no? Si se li pot dir així.
1: Sí, es diu així, projecte
0: diu així?
1: Sentit.
0: Ah, doncs
1: sí,
0: mira,
1: sí, sí.
0: Amb un projecte sentit a nivell d'ànimes
1: uh-huh.
0: i a nivell de família, no?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, jo voldria parlar d'aquests patrons, no?, de comportament o conflictes entre generacions. Aquí extenem la mà en un altre camp, que és el fet de repetir patrons
1: uh-huh.
0: d'una generació a l'altra. Els besavis, els avis,
1: uh-huh.
0: els pares i, llavors, els fills, no? Com poden les constel·lacions, una miqueta, com te les ingènies una miqueta per ajudar un adolescent i a la seva família i identificar aquestes emocions i alliberar-les?
1: Bueno, es poden identificar de moltes maneres. Moltes vegades fem el genograma, i amb el genograma...
0: Perdó, genograma, ens pots explicar què és?
1: Sí, el genograma és bueno, com una manera d'interpretar a través de símbols les dinàmiques que n'hi ha al sistema familiar de generació
0: en generació.
1: Exacte. Llavors, aquí podem veure pues, què vincles tenien els avis, els besavis, i entre germans, si hi havia alguna addicció en algun d'ells, si hi havia algú que havia alguna víctima o algun perpetrador, algun excluïdo, algun aborto, tot això és molt important.
0: Tot això és important, no?
1: Tot.
0: Perquè té un pes que és un pes invisible...
1: I emocional.
0: I emocional, que fa que tu reaccionis d'una manera determinada o que estiguis bloquejat davant de quelcom.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs si en cas farem una cosa, Iago i Verònica, farem un petit descans,
1: uh-huh.
0: Una miqueta, doncs això ho reflexionarem, amics i amigues, perquè és molt important. A més, la Verònica pica alt, perquè... No, no, pica alt, com veureu, perquè ens parla d'espiritualitat. I això, les constel·lacions familiars, doncs ens les podem agafar amb una actitud més psicoterapèutica,
1: exacte,
0: pròpiament, i ella hi afegeix aquest ingredient, no? O sigui que ella, doncs, treballa amb l'espiritualitat. Em sembla superpreciós. O sigui que, Joan, ens pots posar el segon tema musical?
3: I tant que sí. A continuació, viatjarem fins al Vendrell, a Tarragona, per escoltar un tema de l'Axan Busto publicat l'any 2000 i que porta per títol Llença't. Segur que el coneixeu. Escoltem-lo.

0: Renoi, quina peça musical que ens has escollit. Ens ha agradat molt, eh? I a més és un dels èxits més estimats i més sentits de l'Axambut. Bé, des de la meva perspectiva, eh? La lletra de la cançó, deixeu-me que us ho expliqui, ens parla d'aprendre a gaudir de cada moment, de viure el present i de dur a terme la missió de la nostra vida sense pors i amb valentia. Aquesta cançó s'inspira en l'espiritualitat budista adquirida pels llaços d'amistat entre l'autor, en Jesús Rovira, baixista del grup, i els monjos budistes de Garraf. Verònica, l'autor d'aquesta cançó, en Jesús Rovira, que ho acabo de dir-ho, m'agrada quan descriu aquest tema com una invitació a renéixer després d'una caiguda. És així com ho veus, tu, tot això?
1: Doncs sí. És que per mi aquesta cançó és el meu himne.
0: Carai.
1: Sí, jo sempre a la meva vida he sigut caiguda i tornar a aixecar, no? Com l'ave fènix. Llavors, el de llença't és mi, no? És com traspassa tots els miedos.
0: Traspassa els pors.
1: Exacte, traspassa tot, sí. I llença't, d'igual. Que sigui el que tingui que ser, confia.
0: Confia,
1: no?
0: Llança't, sí? I confia. Espera, que en Iago ens vol explicar quelcom d'aquesta cançó, que em sembla, sí, que la coneix de memòria. No sé, explica'ns.
2: Bueno, a veure, nosaltres aquesta cançó estàvem al col·legi i l'hem fet recitar com si fos un poema.
0: Ah, sí, el contingut de la cançó?
2: La cançó aquesta, sí.
0: Però era a través d'alguna assignatura o perquè aquell professor li encantava aquesta cançó?
2: No, el professor que es va aixecar un dia i va dir, mira, pues, anem a recitar el poema aquest, i ens van donar la cançó aquesta.
0: Amb música o sense?
2: Sense música. Sense. I teníem que recitar el poema de memòria. Si no...
0: De memòria?
1: Ostres.
2: Sí, si no ens caia una falta.
0: Carai, tu, això ja em molestaria més, tu, que m'ho tingués que aprendre de memòria, perquè després, esclar, un punt més o un punt menys a l'examen, canvia molt, això, eh?
2: Sí, tenia ganes de tocar el que no sona.
0: De tocar el que no sona, fixa-t'hi. El Iago es manifesta tal i com és. Doncs res, que sigui com és, exactament. A veure... Una pregunta... entrarem al terreny pràctic, va. Deixem la teoria, però entrem a la pràctica perquè també sapiguem com funcionen aquestes constel·lacions. A veure, jo ho diré d'una manera pensada per les persones que no ho coneixen. A veure, això és un teatre, teatre en el sentit de que hi ha representacions teatrals. A veure, com funciona una constel·lació? Has parlat de representats, representants, has parlat d'una persona, d'un adolescent de 14 a 15 anys que es constel·la. A veure, com funciona això?
1: Vale. N'hi ha diferents formes de constel·lar, moltes. Però les que jo faig són constel·lacions individuals, que les treballo amb ninos.
0: Amb ninos.
1: I amb els ninos el que fem és representar el sistema familiar, no? I depenent de com la persona posi el nino, sí, té una representació.
0: Clar, vol
1: o una
0: dir
1: altra.
0: Algú, sí.
1: Exacte. Al final, aquí, el treball del constel·lador d'interpretar tot això, tot el que està passant, no? Cap a on mira el nino, si té la mà tancada o oberta, per què l'ha agafat, per què ha agafat aquest color, no? I a nivell coach, seria com una espècie de coach, li vas fent preguntes i l'altra persona te va responent i tu vas fent aquesta interpretació.
0: O sigui, interpretes i llavors a l'hora de la resolució com ho fas amb ninos?
1: Al final el que es treballa amb les frases sanadores.
0: Frases sanadores,
1: exacte.
0: Tipo,
1: pues, papá, mamá, yo lo cargo, ¿no?
0: Por
1: amor.
0: Jo carrego
1: molt...
0: per amor.
1: Exacte.
0: Carrego què? Aquella emoció...
1: El que sigui el símptoma, el que estem treballant.
0: Ah, caram,
1: exacte, això seria una, no? Per exemple, s'està treballant un símptoma, l'emoció de la ràbia, la ira,
0: sí,
1: es detecta que això ve transgeneracional del pare perquè hi ha emocions que no, has que no,
0: sí,
1: no ha desbloquejat.
0: Sí.
1: I una frase sanadora seria, papá, yo lo cargo, por amor lo cogí y por amor el torno a deixar amb tu.
0: El torno a deixar amb tu.
1: Exacte.
0: Perquè ella es faci responsable.
1: Responsable del que està passant.
0: O sigui, jo m'haig de fer responsable del meu i tu del teu.
1: Clar.
0: Com a pare o com a avi o com a besavi.
1: Com el que sigui.
0: I
1: exacte.
0: Això repara, això.
1: Això repara, clar. Després, a casa,
0: sí,
1: això canvia la mirada. És a dir, m'acabo de donar compte d'això. Després hi ha una part que és teva. Vull dir, no tot és del sistema. Això és important. Hi ha una part que carregues tu, una emoció que carregues tu, però aquesta forta del sistema no t'ajuda a gestionar la teva.
0: No, evidentment, tu has de gestionar i transmutar o reparar o substituir o alliberar. Primer de tot seria alliberar, desprendre.
1: Primer alliberes, li dones a cadascú i responsabilitzes a cadascú del seu.
0: Sí, senyora.
1: I després,
0: molt interessant.
1: Gestiones.
0: Aspecte que amb sessions individuals, que jo hi estic acostumat, per exemple, ens funcionaria això que dius tu dels ninos.
1: Exacte.
0: Però llavors nosaltres ho treballem individualment, segons la línia que tinguis o la branca que hagis escollit. Pues a veure, tipus gestal, que llavors fem allò de la cadira buida, fem representacions, mira que aquí hi ha el teu pare, parla amb el teu pare,
1: exacte,
0: que jo no sé si això també
1: fem
0: ho fas
1: mateix.
0: Tu.
1: Sí, també treballo en cartolines també, vull dir, tu et poses sobre de la cartolina, sents com se sent el teu pare, te tornes a posar la teva, treballes amb el teu pare, li expliques...
0: I això d'aquí sí que també és molt reparador. Quina és la tasca del facilitador?
1: Al final, sostenir totes les emocions que estan passant i deixar que la mateixa persona en si mateixa es doni compte de tot. Has de respectar el destí de la persona. Vull dir, moltes vegades un constelador veu algo que no pot dir, que ha de deixar que aquesta persona es responsabilitzi.
0: Val, tu calles i tal, però també hi ha una altra qüestió que pot ser l'energètica. Aquest camp que es produeix, no?, quan es fa una sessió d'aquestes que són fascinants, com t'he dit. Llavors, esclar, el facilitador el que fa doncs, és bueno, mostrar-se de manera neutral, però també amb l'objectiu de reparar, de resoldre. Però tu, personalment, no et quedes aquesta energia, aquestes actituds
1: ara aniré a una
0: dels nois i noies?
1: Ara aniré a una part espiritual.
0: No digues, endavant.
1: Jo sempre dic que jo sóc el canal d'informació.
0: Tu ets
1: també,
0: un canal.
1: Sí, també per reparar, vull dir... Al final jo no em quedo res perquè no treballo jo. Jo soy cuerpo. Però l'energia l'agafo d'un altre costat. Llavors, si tu agafes l'energia d'un altre costat, el que estàs de dalt, no? de l'universo, el que estàs fent és passar per ti, es repara tot això que està passant i se lo lleva
0: vale,
1: la Tierra.
0: Ets un intermediari. Ets un intermediari. Però tot i amb això, observes... captes, sents, i segons el que sents...
1: Clar,
0: dos,
1: empatitzes.
0: Empatitzes molt. Molt bé, no? Són qualitats que s'han d'anar desenvolupant amb tot això.
1: Sí.
0: Les constel·lacions es poden aplicar a altres sistemes, ho dic per ells, com l'escolar o el grup d'amics o la parella?
1: Sí,
0: també
1: sí,
0: ho fas,
1: Sí. Empreses, moltes empreses, organitzacions... De fet, jo tenia una empresa molts anys i feia constel·lacions per als clients i constel·lacions per al meu equip. Vull dir,
0: imagina't.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, o sigui, podem pensar en tot, des d'una malaltia, des d'una actitud, des d'una relació que hem entrat en crisi, una parella que es desfà, un amor... Bueno, no sé, vaig inventant,
1: Sí, sí, sí,
0: I vinga.
1: Tu pots constel·lar fins a estar cases. Vull dir...
0: Cases.
1: La teva casa, que perquè té humitats, i això serien organitzacionals.
0: Això està molt bé.
1: Sí.
0: Es constel·la,
1: ja allibera... Té una informació.
0: Està bé.
1: És una extensió nostra.
0: Doncs mira... em sembla que ho hem d'anar-ho deixant. No sé si el Iago vol tancar...
1: Que pena.
0: Sí, no, tancar el primer bloc. No acabem amb l'entrevista,
1: vale.
0: No. Per acabar, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa, vol contactar amb tu per fer una constel·lació familiar, com ho fem? On et podem trobar?
1: Mira, jo estic sempre al centre Mulla.
0: Mulla, on està aquest Mulla?
1: A Pineda de Mar.
0: Pineda de Mar.
1: Exacte. Al front del Bingo. Vull dir, estem allà. I després estic en redes socials i si no ets d'aquí, de Barcelona, o no tens la possibilitat de moure, també estic treballo online, vull dir, en redes socials, Instagram, com
0: a
1: Verònica Medina.
0: Ens pots donar algun correu electrònic? Imagina't que hi ha algú que ens està escoltant. Mira, jo tinc un adolescent a casa, vull parlar amb tu. Digue'm algun dato.
1: Sí, mira, deixo el meu telèfon, si voleu.
0: Ah, sí?
1: És el 689 88
0: Sí.
1: 3-4?
0: Sí.
1: 8-2. Aquest és el meu telèfon de feina, exacte, i em poden
0: doncs
1: trucar.
0: Doncs aquí ja tenim prou. 689-88-3482.
1: Exacte.
0: 689-88-3482. Verònica. La Verònica. Doncs res, doncs ara ho hem de deixar aquí, és el primer bloc, n'hi ha dos més. Però jo vull acabar amb una frase. Amb una frase que m'encanta, que és un text del llibre espiritual d'origen hindú, Osho, però m'agrada perquè se diu molt amb el programa d'avui. Diu, la meitat del teu ésser és la teva mare i la meitat del teu ésser és el teu pare.
1: Total.
0: Tu ets aquí per ells. Si ells no existissin, tu no existiries. Tot el que et passa és, d'alguna manera, per ells. Un ha d'adonar-se d'això. Així que, sigui el que sigui, el que hagin fet, has d'estar agraït per això. I et passi el que et passi, ara o en el futur, ells continuen siguent la causa. Ells segueixen sent els teus fonaments. Així que no oblidis els fonaments. Això és tot. És una consideració d'Osho. A mi m'agrada perquè són, diu així, no? Que som, la nostra meitat és del pare i l'altra de la mare. Poder hauríem d'afegir de l'avi, de l'àvia i així, no?
1: Bueno,
0: també
1: al final,
0: és el mateix. Doncs res, en cas ara entrarem en el segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
3: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
4: Aquesta setmana us recomanem la lectura d'un llibre molt interessant que porta per títol Órdenes de l'amor, cursos seleccionados, de Bert Hellinger. El seu autor és Bert Hellinger i va estudiar filosofia, teologia i pedagogia. Com a membre d'una ordre de missioners catòlics, va treballar durant 16 anys a Sud-àfrica dirigint diverses escoles superiors a les comunitats zulues. En tornar a Europa, es va formar com a psicoanalista i a través de la dinàmica de grups, la teràpia primària i diversos mètodes hipnoterapèutics, va desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar. Publicat l'any 2012 per Herder Editorial, escrit en llengua castellana, i té 408 planes. Josep, ens fas la sinopsis?
0: I tant que sí. Mira, en aquesta nova edició revisada i actualitzada, Bert Hellinger convida el lector a acompanyar-lo en el camí del coneixement dels ordres preestablerts per l'amor en tota relació humana, on la comprensió alliberadora i sanadora neix de la visió centrada. Atès que moltes crisis i malalties sorgeixen allà on s'estima cegament, ignorant aquestes ordres, la seva comprensió es converteix en el punt de partida per obtenir efectes benèfics i sanadors tant per a nosaltres mateixos com per al nostre entorn. Bé, és un llibre que no sé si hauria de ser dels primers. Parla dels ordres de l'amor, que tu ja ho has comentat, no? A veure si tinc bona memòria. Jerarquia, pertenència
1: i el dar i el prendre, vull dir. La relació, l'equilibri entre donar...
0: L'equilibri,
1: sí, entre donar i prendre.
0: Correcte. Mm. Doncs no ho sé, tu que estàs enrolada doncs, amb els adolescents, hi ha algun llibre que sigui interessant per ells?
1: Sí, a mi m'agrada molt La dansa de les emocions.
0: La dansa de les emocions.
1: Sí, de Mercedes Bermejo.
0: M'agrada el títol, La dansa de les emocions.
1: Exacte. Al final parla també de com els nens, a través de les seves emocions, pues això, psicomatitzen coses de nosaltres i podem interpretar com estem, vull dir, parla d'això. És un llibre molt pràctic, també, i serveix molt, pues, eso, de guia per pares.
0: De guies per pares, ho sabeu,
1: sí.
0: Nois i noies.
1: Sí,
0: La dansa
1: sí.
0: de les emocions. M'encanta el títol. I Mercedes Bermejo. Bé, ja ho sabeu, teniu dos títols, dos llibres de capçalera que podeu utilitzar per bueno, entrar una mica més en aquests temes de les constel·lacions familiars. Doncs res, ara ja entrarem en el tercer bloc, que és, bueno, ho hem preparat també, cada setmana doncs preparem un conte. I és el racó del conte.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: L'elecció. La Mònica passava moltes hores tancada a la seva habitació amb els auriculars posats, escoltant música. Les discussions a casa eren constants, se sentia sola, buida, amb la sensació constant de no ser suficient i ansiosa per la pressió acadèmica i per tot el soroll digital que comporta dependre del mòbil. Una tarda, mentre la seva mare li retreia el seu mal humor, la Mònica es va veure al mirall de l'entrada i va reconèixer que no s'acceptava i va admetre que se sentia frustrada, el mateix que havia criticat tantes vegades en el seu pare. Va comprendre que l'herència familiar no només són els ulls, el nas, el color de la pell, sinó també les actituds i les maneres de patir.
4: Va ser llavors que va veure un cartell a la biblioteca, taller de constel·lacions familiars per adolescents. Va dubtar. Sonava a cosa d'adults, però hi llegia paraules com lleialtats invisibles i patrons repetits, i li va cridar l'atenció. Es va inscriure. no per culpar, sinó per entendre, no per canviar la seva família, sinó per començar a alliberar-se del pes que no li pertocava. El primer pas, el més difícil, va ser anunciar-ho als seus pares, i ho va fer a l'hora de sopar. M'he apuntat a un taller per poder estar millor amb vosaltres i amb mi mateixa. El silenci que va seguir no va ser de rebuig, sinó de sorpresa. I després, un gràcies, pronunciat en veu baixa per la seva mare. Era només un principi, però per primera vegada el futur no semblava una càrrega, sinó una possibilitat de millora.
0: Bé, no sé si exactament passa això, però ja saps que els contes, les faules, diuen moltes veritats.
1: Sí.
0: I també diuen mentides, perquè aprenguem a no mentir. Aleshores, la realitat quina és? El nen, el jove, s'apunta o són els pares que l'apunten?
1: Un 10% dels nens s'apunten. Normalment venen els pares i diuen, té, aquí t'emporto el nen, que té un problema.
0: Anda, tu!
1: Sí, aquesta és la realitat. Llavors, el nen pobre arriba a la consulta dient, bueno, no sé què hacer, no sé el que em passa, i em porten els pares, no?
2: Aquí te lo dejo, haz lo que puedas.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Però sí que un 10%, sí que jo estic molt contenta perquè al final la vida s'ha obert, no? I tinc molts adolescents, jo vaig començar amb adolescents venint a representació d'adults, vull dir.
0: Ah, oh, mira, també és
1: provant
0: un altre...
1: Exacte.
0: Carai, i un altre paper, sí.
1: Sí, i com que proven, ostres, m'encanta, porto el meu amic... També he de dir que les meves constel·lacions, vull dir, només cobro la persona que constel·la, el resto que ve a representar pot venir de forma gratuïta. Llavors, que sapigueu que està obert.
0: Ah, doncs molt bé, perquè aquí tu també organitzes constel·lacions, ets formadora, actualment hi ha algun curs en dansa?
1: Jo ara estic fent tota la formació de constel·lacions familiars i regressives.
0: I regressives.
1: Exacte.
0: Bé, això d'aquí ens ho explicaràs en una altra ocasió, perquè sí que m'agradaria, és veritat, i ho tenia pensat parlar de les regressions, no pròpiament, o sí pròpiament, la teràpia de vides passades, però sí que estaria bé parlar del que són les regressions i com tu les apliques una miqueta i fins on te podem arribar, perquè pot ser molt interessant, no?, les regressives. Ho tindrem en compte.
1: Encantada.
0: Et convidarem. Doncs, passa això. A veure, hi ha una cosa que no hem dit, i és el fet de que jo vaig a una constel·lació. Prèviament tu saps el tema que s'ha de constel·lar?
1: Depèn. No sempre. Si és una constel·lació grupal, sempre m'espero al grup, la persona comença a parlar i veiem què és el que té més pes. Però si és una constel·lació individual i té moltes coses a treballar, sí que abans faig una sessió online de 15 minuts o així per parlar amb la persona i energèticament que hagi el primer contacte.
0: Home, sempre és interessant, no?
1: Sí.
0: Perquè ells també deuen venir una miqueta com desorientats. També els hi has d'explicar. Poder un adult n'ha sentit a parlar, n'ha llegit, poder entre ells també s'ho comenten.
1: Exacte.
0: I poder és alliberadora, no? La constel·lació, jo sento que sí, que ha de ser molt alliberador per un adolescent, perquè, a veure, són vulnerables, estan madurant, inclús el cervell encara no el tenen massa ben posat, i és així, és
1: tal
0: així.
1: Tal qual.
0: No, massa ben posat en el sentit evolutiu,
1: que
0: eh?
1: Que sí.
0: Que jo, a veure, tots hem passat l'adolescència, i si haguessin sapigut el que avui se sap, em sembla que no haguessin patit tant, la veritat sigui dita.
2: Bueno, n'hi ha que tenen canes i tampoc el tenen molt ben posat, eh?
0: Canes,
1: ara hi ha
0: sí,
1: més
0: sí.
1: informació.
2: Vull dir que...
0: Tenim més informació. Llavors, abans, a la meva època, això jo vaig començar a descobrir la psicologia amb 17 anys.
1: Uau.
0: Vaig començar a descobrir, és quan es començava a entrar, en el nostre territori, Maresme, Catalunya. I us diré una cosa, vaig voler saber el que era una sessió de psicologia. I em vaig apuntar d'amagat. Amb 17 anys dic, jo vull descobrir el que carai és tot això. Em vaig apuntar, em va encantar, el que passa que la línia que vaig descobrir, que després vaig pensar, no és massa resolutiva aquesta línia psicològica, però em va encantar. És a dir, que tot està servit, depèn de nosaltres. Mm. Si volem trobar solucions, si volem fer un viatge interior per la nostra consciència, o volem fer un viatge exterior, que també som molt ben parits, viatjar per aquí al Mediterrani, viatjar doncs, per descobrir nous països, que són noves cultures i noves consciències. Ens hem de despedir, no sé si hem d'afegir alguna cosa més, Iago?
5: Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 12:45, el Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en intoxicar-se amb esprai antimosquits.
6: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
8: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
7: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
8: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
7: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
8: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
7: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
9: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
10: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
11: Vols anunciar el teu establiment o servei?
10: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
11: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
10: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Cada tarda a Ràdio Arenys et convida a un viatge per la costa catalana. Arran de Mar et porta del Cap de Creus al Delta de l'Ebre a través de l'actualitat marinera. De dilluns a divendres, cada tarda de 4 a 6, Arran de Mar, amb Fran Richard. Ràdio Arenys, la primera en fer-se la mar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, denuncia la recurrent manca de cobertura a l'atenció mèdica i problemes telefònics i de cobertura al dispensari. Segons afirmen fonts municipals, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge, un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies hi ha problemes d'internet i telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu, alcalde de Sant Llorenç de Morunys, assegura que les queixes són generalitzades.
2: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, triplica la seva població. És un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
1: Des del consistori denuncien que la situació s'ha posat en coneixement del centre sanitari i el Consell Comarcal del Solsonès, però que no s'hi ha posat solució. Canviem ara de tema i és que l'índex dels preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5 interanual, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i de l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol. En aquest mateix context, Comissions Obreres ha reclamat mesures contundents per contenir l'impacte de la inflació, perquè considera que els governs són els responsables de minimitzar l'impacte de la incertesa geopolítica. El sindicat avisa que la reactivació limitada dels descomptes del dièsel serà insuficient per contenir la inflació, ja que precisament la retirada gradual de les bonificacions explica en bona mesura l'increment del preu dels combustibles que ha impulsat l'augment de l'IPC general. Al seu torn, la patronal COE ha avisat que la prolongació del conflicte entre els Estats Units, Israel i l'Iran alimenta el risc de patir més pujades de preus. I la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en el marc d'un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, vinculada a la campanya de la fruita, segons ha avançat el diari Segre. La majoria dels arrestos s'han fet en una central frutícola de Soses, al Segrià, on els agents han localitzat els treballadors que presumptament no disposaven de documentació i treballaven utilitzant la identitat d'altres persones. Els empleats haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal. L'operació continua oberta i la Brigada d'Estrangeria investiga ara les persones que presumptament s'encarregaven de reclutar els treballadors. I a Barcelona, a prop del carrer Alsina del barri de Gràcia, agents de paisà dels Mossos d'Esquadra van interceptar el passat dimarts un cotxe amb diversos ocupants que circulava sense carnet i TV ni assegurança. Dins del cotxe van trobar productes sostrets per valor de 380 euros. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Mar Negre. Capítol 5. Lletra ferit.
1: Comissari, jo ja entenc el que vostè m'està dient. Però és que per vostè tot és una prioritat i, en canvi, aquí no tenim efectius. Escolti, hem desmantellat una drassana il·legal que fabricava narcollanxes i que en tenia dues de llestes amb motors de 2.500 cavalls. Tenim dues plantacions enormes de marihuana a Santa Coloma de Farners, que també hem desmantellat i on, a més, feien servir caimans com a trampa per possibles intrusos. Tres casos de violència domèstica. Una cèl·lula jihadista a punt d'actuar, que també hem desmantellat. Una infinitat de robatoris i furts i petits delictes, per no parlar del trànsit, amb fins a tres ciclistes atropellats i un conductor que encara no hem trobat. I vostè només es preocupa per l'assassí d'escriptors. En tots els respectes, em sembla una mica injust. Tinc dos dels meus millors homes investigant, però vostè ja sap com va això, és un tipus d'assassí molt poc freqüent. I malauradament haurem d'esperar un error seu per poder caçar-lo. O això, o que les 20 pistes que anem trobant tinguin una bona resolució. Sí, ja ho sé, que tenim tota la premsa al darrere, perquè aquest fill de puta no ens ho ha posat gens fàcil amb els seus missatges. Ara tot Déu vol tenir els seus 5 minuts de fama i miri que aquest fa mèrits per aparèixer d'aquí uns anys al Crims, amb allò d'en Carles Porta, dient que ha vingut a posar llum a la foscor. Ah, que vostè no el mira? Respiri, jo mirar-lo no. Però a la ràdio sí que en té ben enganxat el punyeter. Però és que a mi m'agraden molt també les novel·les negres. I vostè pensarà, un altre xalat que s'emporta la feina a casa i no pot desconnectar. Però és tan divertit veure com se les empesquen els novel·listes, que sovint no n'encerten ni una, de com treballem. Estaria molt bé que hi hagués un podcast basat en una ficció criminal i no en tant de crim real com a les radionovel·les d'aquell temps. En fi, comissari, tornem-nos a centrar en el cas, que ja veu que tinc ganes d'anar-me'n per les bardisses, però és que aquestes coses em posen negre. Sí, i ja sé, i em puc imaginar que vostè el pressiona al conseller, i encara més, ara que tots deuen tenir el culet que els fa xup-xup amb les eleccions a tocar d'aquí 4 dies. Però a nosaltres aquestes pressions no ens van gens bé. I el que hauria de fer vostè, si em permet el suggeriment, és defensar-nos una mica més, sobretot dels mitjans, que són uns veritables taurons i ens estan complicant força la vida. No li demano gaire cosa més, comissari. Només que ens ajudi a parar una mica el cop i si pot fer alguna cosa per tranquil·litzar tota aquesta gent que només vol carnassa, ens anirà molt bé. El com no en tinc ni idea. Però si vostè els va explicant tot això que jo li he dit, segur que tenen notícies per parar un carro. Aquí, el qui més em fot, i fan una feina periodística ben interessant, el mèrit no es pot negar, són els del Caso, que ara en versió digital no paren de treure bones notícies, però que ens tenen ben enfilats. Si a aquests vostè els pogués donar alguna de les altres notícies, això dels caimans, per exemple, estic segur que ens deixarien 2 dies tranquils per treballar una mica més. I sí, és clar. Ara no ens quedarà més remei que esbrinar quantes fires literàries es fan al país i blindar-les. Si no, no pateixi, no pateixi. D'això ens encarregarem nosaltres i ho coordinarem amb les àrees bàsiques i comissaries dels indrets afectats. No pateixi. Vostè tregui pit dels seus èxits policials que hem tingut a la contrada en les darreres 2 setmanes, distregui una mica l'atenció de tothom qui ens vol mal i guanyi temps perquè la sergent Siquier i el caporal Baireda puguin continuar investigant. Si fa això, li estarem ben agraïts i no pateixi
2: qualsevol mínima... Caimans? Has sentit això dels caimans?
3: Sí, i m'ha deixat ben intrigat.
1: Gràcies, comissari. Els tinc aquí al davant, així que ara mateix els ho diré de part seva i no pateixi. Però tregui'ns una mica els gossos de la pretza de sobre i calmi el conseller. Li agrairem molt. Bé, sergent, caporal, bona tarda. Ja han vist que jo he fet la meva feina i estic fent tot el possible per donar-los més temps i perquè els treguin una mica la pressió de sobre. Però no serà fàcil. Tenim un assassí que mata escriptors, es dedica a enviar missatges a la premsa i juga una mica amb nosaltres. Heu de reconèixer que és una història ben llaminera pels mitjans. Que això no passa cada dia.
3: És per culpa de la globalització, inspector.
1: Què collons vol dir, caporal?
3: Que en els darrers 10 anys els crims d'aquí han deixat de ser estrictament locals. Que n'hi ha... i molts encara, no es pensi. Homicidis per un pam de terra, per un tu fa 20 anys que em mires malament, o per deutes de joc, coses més o menys terrenals, per passar a ser globals. La penya ara es mata per defensar una plantació de marihuana, o per robar-la a una banda rival, per disputes territorials que venen des de Sud-amèrica i ens arriben aquí i s'enquisten amb els problemes locals que ja teníem amb el tema de les drogues. O bé per reptes virals que es fan a internet. Tot això ens ho complica tot molt. De sobte juguem a la Champions de la criminalitat. I vostè ho sap tan bé com nosaltres.
1: Sí, noi. En això no et falta gens de raó.
2: No me'n puc estar de preguntar-ho, inspector. Què collons és això dels caimans?
1: Uns paios molt bèsties que han ocupat un bosc de percaçar de la selva per fer una plantació de marihuana a l'engròs. Però quan dic a l'engròs, dic a l'engròs, poca conya. Els molt animals fins i tot han desviat la riera per poder tenir aigua per regar i en alguns indrets hi tenien caimans per protegir la plantació.
2: Cago en l'hòstia puta!
1: Ja ho pots ben dir. Ens van arribar veus per tres bandes que això passava. Primer van ser uns quants pagesos de Riera Vall que s'havien queixat als agents rurals que cada vegada baixava menys aigua. Però, esclar, en època de sequera ho havien atribuït a causes naturals. Però en veure que realment no en baixava gens, van anar remuntant el curs fins trobar la desviació que havien fet, carregant-se una part ben important de l'ecosistema i vés a saber quantes gorgues, basses i aqüífers subterranis a banda de l'aigua de reg dels pagesos. Van ser ells qui van alertar de la plantació. Després va ser l'escriptor Jordi Dausà, que a més és mestre, qui va alertar Serveis Socials i la DGAIA en veure uns nens petits del poble uns quants dies seguits sense escolaritzar. I tibant una mica el fil, es va saber que eren fills d'uns nouvinguts que treballaven suposadament de pagesos. Els nanos no parlaven cap idioma comprensible, perquè es veu que els paios de la plantació són un grup serbi. I, és clar, no els havien escolaritzat ni res. Però després va ser quan vam trobar dos joves del poble que havien estat agredits per les bèsties i que sort en tenen de poder-ho explicar. És clar, havien vist la plantació i havien pensat en assaltar-la per emportar-se alguna planta i fer negoci pel seu compte, o autoconsum, vés a saber. Sigui com sigui, el cas és que van saltar les tanques, van entrar dins la plantació i a un d'ells, un dels caimans, el va mossegar en una cama. L'altre el va ajudar així com va poder i van escapar i arribar malferits fins a l'hospital comarcal. Al noi li han hagut d'amputar el peu i part de la cama per les mossegades patides i així va ser com vam saber no només que hi havia la plantació, sinó que feien servir els caimans. La setmana passada la vam desmantellar i vam detenir 11 persones.
3: Això en els bons temps dels Nege no passava. Ningú no es podia posar a plantar marihuana pel seu compte si no volia acabar al mig d'un piló de formigó o donant de menjar els peixos al mig de la badia de Roses. Eren uns mètodes brutals i gairebé mai no els podíem enxampar. Però com a mínim hi havia només un gall al galliner. En canvi ara ho tenim tot esvalotat i a cada dia que passa pitjor.
1: Faré que no he sentit el que has dit, caporal. No sigui cosa que algú pugui entendre com a connivència amb l'enemic o, encara pitjor, complicitat de les forces policíaques amb un clan mafiós que no et vull dir que no hagués existit en el seu moment. Però he de reconèixer que, com a mínim, els Neige tenien i tenen estil i han sabut complir el somni de Michael Corleone. Avui tothom sap que la família té un origen tèrbol i que segurament continuen manejant una part important dels negocis bruts del país. Però s'han transformat en grans empresaris, polítics, tenen un eurodiputat a la família i fins i tot un dels nebots és un capellà cada vegada més influent a la Curia Vaticana, el sobi de qualsevol família mafiosa. A banda de ser propietaris d'un munt d'hotels, restaurants, discoteques i altres negocis de tota la Costa Brava i, per tant, un dels màxims empresaris i grans de lloc de feina de tota la contrada. Gent amb estil! No com aquells aficionats de pèl en cinc d'avui en dia que per protegir les plantes són capaços de muntar un exèrcit armat amb Kalashnikov. Ara, això dels caïmans és l'hòstia. No sé on anirem a parar. Però bé, deixem-nos d'hòsties i anem al gra. Com tenim el nostre assassí en sèrie?
2: Doncs de moment se'n fot del mort i d'aquí el vetlla. Porta dos cadàvers i amenaça a matar-ne els següents esdeveniments literaris. Amb una mica de sort, podrem tenir alguna cosa de les càmeres de seguretat de dues botigues. I un van proper a l'establiment, on va comprar el punyal de submarinisme que va fer servir a Cabrils. I potser els informàtics ens podran dir alguna cosa dels ordinadors que vàrem capturar el locutori del Raval, des d'on va programar l'enviament dels mails als mitjans. L'únic que hem tret de positiu fins al moment és haver desmantellat aquest cau de rates de claveguera. Però això no és res, i el problema el continuem tenint.
1: Bé, no us preocupeu. Heu fet molt bona feina i he passat tot el que teníem als equips de perfilació per si poden tenir alguna idea del tipus d'home en què ens enfrontem. Crec que el millor que podeu fer és anar a casa, descansar una mica i demà ens hi tornem a posar. De moment, i a falta de res millor, haurem de mirar de protegir al màxim les fires literàries i esdeveniments. Demà a les 10 del matí hauríeu de ser aquí. He quedat amb un periodista cultural per analitzar aquests esdeveniments i intentar preveure quins poden ser els més interessants pel nostre home. Us sembla bé?
3: Sí, perquè ara mateix tornem a estar parats. Aviam si al llarg del dia ens poden arribar imatges o alguna cosa que ens permeti seguir alguna línia d'investigació. Perquè ara mateix estem del tot parats. Podem continuar tibant una mica del fil editorial i de les relacions entre associacions d'escriptors. Però molt em temo que és una espècie de via morta.
1: El que he dit, caporal. Gràcies per la feina i a descansar, que demà serà un altre dia.
3: Crec que ens hem sortit prou bé. M'agrada l'inspector. No ha dubtat en defensar-nos davant del comissari i la veritat és que la numeració de coses que han passat aquesta setmana fa feredat. Caïmans en una plantació de marihuana. No sé què haurem de veure encara en aquest país.
2: De tot. Les coses estan molt malament. Tots els nanos es volen fer narcos o futbolistes. I ara ja comencen a tenir més clar que potser es guanya més pasta fent-se narco que jugant amb la piloteta dels collons. Que has de ser molt bo per poder aconseguir alguna cosa. Això acabarà malament. Cada cop hi ha més morts i més violència al carrer. I nosaltres al mig, amb poques eines per poder parar el cop. Els nanos de robatoris estan cada vegada més desesperats. Mai no havíem vist tantes armes blanques com ara. Hi ha molta inseguretat, molta gana i molta por. Però això no ho podem dir. No sigui que projectem una mala imatge del país. O ens posem a fer molta feina a les escoles, als instituts, amb els pares i amb els nouvinguts, o anirem pel pedregar. Aquest país se'n va a la merda. I després encara hi ha gent que se sorprèn de l'ascens de l'extrema dreta. Jo estic ben preocupada i cada cop em torno més pessimista. Serà que dormo massa poc darrerament o que com a mare estic ben cagada del món que estem construint.
3: O una mica de cada cosa. Sí que és veritat que fas farai. Jo ja tinc dos companys que han decidit deixar-ho. Estaven destinats a Barcelona, però en els darrers dos anys han vist que la cosa s'embrutava molt i la sensació de perill és cada vegada més gran, així com la impotència i el fet que no et valorin la feina. I han dit que fins aquí n'hi ha prou.
2: I ara a què es dediquen? Eren grans o joves?
3: Un tenia 40 anys i se n'ha anat a treballar amb el seu sogre en un taller mecànic de la família. I ara, sempre que ens veiem, diu que fa 10 anys que hauria d'haver fet casa al sogre i anar a treballar amb ell molt abans. Que n'està encantat. L'altre és jove. En té 28 i ara es dedica a treballar en coses de logística al port de Barcelona. Està ben avorrit, però acaba de ser pare, té un horari fix, una feina que no ha de pensar gaire i, a més, també es dedica a escriure i ara publicarà la seva primera novel·la.
2: Que vagi en compte, que això d'escriure ara és una professió de risc.
3: Ja ho pots ben dir. Antònia, bon dia. Has vist el caso?
4: Collons, Estanislau, que són només les 8 del matí. Fa un quart d'hora que m'he llevat i estic donant el pit a la nena.
3: Doncs deixa de donar-li, que potser se't fa agre de cop.
4: Tan greu és?
3: T'ho llegeixo jo mateix perquè te'n facis a la idea.
4: Va, dispara.
3: El lletraferit.
5: L'assassí d'escriptors afirma que continuarà matant escriptors. El Caso rep una carta en exclusiva de l'home que es bateja així a si mateix i assegura que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant properament.
4: La puta d'Horus!
5: Espera, espera, que llegeixo. El Caso ha tingut accés a una comunicació esfereïdora. Un home que es fa dir a si mateix el Lletra Ferit i que s'atribueix als assassinats de l'escriptor Joan Daniel Bessonov i de l'escriptora Ada Castells a la Vila del Llibre de l'Escala i de Cabril, respectivament, assegura que continuarà matant escriptors i que a partir de la tercera mort ens explicarà els motius que té per fer-ho i si ha pogut comprovar la teoria que l'impulsa a cometre els seus homicidis. El fet que a la carta rebuda s'hagin esmentat algunes informacions concretes que no han aparegut a la premsa i que no publiquem per no entorpir les investigacions atorguen una gran validesa a aquest missatge i per això el nostre consell editorial, després de sospesar-ho molt, ha decidit publicar la missiva i avisar al mateix temps al Departament dels Mossos d'Esquadra de les nostres intencions. Esperem que avui els investigadors es posin en contacte amb nosaltres per esbrinar més coses sobre el missatge rebut. De moment, el que sí que podem afirmar és que l'home, com a mínim es refereix a ell mateix en masculí, ha demanat que a partir d'ara l'anomenem el Lletra Ferit i que la posteritat els seus crims es coneguin com els crims del Lletra Ferit. Afirma que és algú que coneix molt bé la indústria editorial i el món de la literatura catalana i que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant posteriorment. Afirma que pensa continuar matant autors en diferents indrets del país coincidint amb esdeveniments literaris, que es diu quan els escriptors surten de les seves infames llodrigueres, en paraules textuals. També afirma que no dubtarà en refinar els seus mètodes d'assassinat i que fins ara ha estat molt compassiu amb les seves víctimes i que, si cal, pot endurir els seus mètodes tot el que calgui. També assegura que els Mossos d'Esquadra estan ben perduts, per això els dono peixet i algunes pistes, perquè si no tens un rival això no és gens divertit. Moriarty no seria res sense Sherlock Holmes i a la inversa. I ja us adverteixo, investigadors de Pelham 5, que Sherlock no us servirà de res. Això no es resol tocant el violí i pensant en el sexe dels àngels. Això només ho resoldreu amb sang i baixant a l'arena. I quan us penseu que em teniu, quan hagi acabat amb el meu pla, tocaré el 2 i mai ningú no sabrà res del Lletra Ferit. Però la literatura m'ho agrairà eternament.
4: Collons! Segurament sí que se'n farà la lletagra. Tros de fill de puta! On ets ara?
5: En un bar, a 10 minuts de la comissaria. El que hi ha allà a prop està massa ple de policies i mala gent. Passo de trobar-me segons qui.
4: Dóna'm mitja hora i ens veiem al despatx. Vés esbrinant qui són aquests del Caso, que em sembla que els haurem de fer una visiteta. I, si pots, demana'm un entrepà de llom amb formatge. Aquest cabró m'ha obert la gana i aquí només tinc magdalenes de bossa i cafè de càpsules. Porta'm això i t'ho pago en arribar, d'acord?
5: D'acord. També buscaré totes les fires i festes literàries que hi hagi aviat. Haurem de començar a pensar si fem algun dispositiu especial o què, no?
4: Ben pensat.
2: Estic fins al que no sona del puto fil musical d'aquesta casa.
5: Sí, no aporta gaire varietat. Té, Carpanta, el teu esborzar.
2: Oh, mil gràcies. Què et dec?
5: 6 euros, tot plegat.
2: Hòstia, no és gens car el lloc aquest. Si a sobre és bo i el cafè és d'aquests de veritat, m'hauràs d'ensenyar on és.
5: Ja hi anirem, ja. He descobert que fan uns menús al migdia que tothom recomana i que no són pas cars.
2: Ets un pou de sorpreses. No sé què faríem sense tu. Digues, què has descobert?
5: Que això del món del llibre és molt més complex i complicat del que mai no hagués imaginat. Saps que hi ha una barbaritat de fires i actes literaris abans i després de Sant Jordi i que no tenia ni idea que existien?
2: Doncs l'inspector es posarà negre en saber-ho i haver de pensar tot de dispositius per cobrir-los. Anem a veure'l. Hem quedat alguna hora amb els del Caso?
5: Els he trucat. El director ens espera quan vulguem i estan disposats que hi vagin els companys informàtics de Barcelona ara mateix per anar avançant feina. He demanat als companys d'homicidis d'allà que ens facilitessin la gestió i ara mateix ja hi ha un equip que ha anat a la redacció. Nosaltres hi podem anar quan ens vagi millor. Per això no hi ha problema.
2: Perfecte. Anem a veure l'inspector. Crec que el nostre assassí no sap quin vesper ha anat a picar.
5: Per què ho dius?
2: Perquè si fossis una mica intel·ligent no tocaries els collons a un inspector dels Mossos que es diu Ares, el déu grec de la guerra.
1: Bon dia. Heu pogut descansar una mica? Ja heu vist que el nostre fill de puta té ganes de passar la posteritat i se li ha pujat l'ego fins més enllà del que és suportable. Li haurem de fotre un bon gec d'hòsties perquè es deixi de creure una estrella del rock americà i baixi a la puta

0: vol deixar ningú sense la seva signatura, que ens dona una treva. Llavors ja arribaríem a la Fira del Llibre Vell de Figueres el 3 de maig. El 7 de maig és la Fira del Conte de Palamós. I el 13 de maig a Vilanova i la Geltrú fan el Firabà, va de contes. El 14 de maig és el Mercat del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles. I del 14 al 21 de maig la Fira Literal d'Idees i Llibres Radicals que es fa a Barcelona. El 21 de maig a la Fira del Conte de Medinyà i del 2 al 4 d'abril la Fira del Llibre Ebrenc i el Literàrum a Mora d'Ebre. Tot això és el que ens ve a sobre.
1: Quina barbaritat. Si el nostre home segueix el patró d'un mort per mes, el mes de maig té múltiples oportunitats, però no podem descartar res. Podria ser en qualsevol moment, o actuar abans d'hora, o fins i tot atacar durant Sant Jordi, encara que ens hagi dit que no ho faria, potser perquè ens relaxem i no estiguem tan previnguts. Intentaré reforçar la seguretat en totes, però serà complicat. Aviam si avui arriben les imatges de les càmeres de Cabrils i podem tenir una cosa més sòlida, o si els informàtics esbrinen res del caso, que no ho crec. Quan heu quedat amb el director?
2: Ens ha dit que hi podem passar quan vulguem. Però crec que el millor per a tots, i així vostè també hi pot ser present, és que el citem en una videotrucada. Ja tenim els informàtics allà, no cal perdre temps tenint tants de fronts per anar investigant. No sé com ho veu.
1: A l'hora que quedeu amb ells, jo em connecto, sense problema.
2: Doncs ara mateix l'avisem, a veure si és possible.
3: Mirin, nosaltres estem disposats a col·laborar amb vostès amb el que calgui, però ens dediquem al periodisme de Crònica Negra i, com poden comprendre, una notícia així no la podem desaprofitar. Ja entenem que potser és una complicació per a vostès, però això és un negoci on hi ha moltes coses en joc. I el periodisme del segle XXI es basa sobretot en la immediatesa. Ser els primers en saber una història i ser els primers en publicar-la. I si pot ser una exclusiva, molt millor.
1: Jo ja l'entenc, però es podria haver avisat d'una altra manera. Vostè sap perfectament que enviar un correu a una bústia general dels Mossos a les 5 de la matinada, abans de publicar vostès la notícia, és com no avisar. Vostè sabia que difícilment ho veuria algú en capacitat de decisió abans que vostès publiquessin la carta del lletraferit. Però ara la cosa ja està feta. Li deixaré el meu telèfon personal perquè en futures ocasions em pugui trucar directament.
3: No dubti que així ho faré i no dubti que sempre hem estat disposats a col·laborar en el que calgui.
2: D'acord. Ens podria fer una seqüència dels fets, si us plau?
3: Sí, és molt senzill. Cap a les 10 de la nit, el redactor de Guàrdia va rebre un missatge a la bústia. Una carta del suposat assassí d'escriptors. Va veure que el remitent era el mateix, perquè tota la redacció estava ben avisada que això podia passar. I de seguida va contactar amb mi. Vaig trucar alguns consellers editorials i vàrem estar analitzant la carta del dret i del revés. I vàrem veure que hi havia algunes informacions noves, que no eren les publicades fins al moment. I això ens va fer pensar que el remitent era en veritat qui deia ser. En aquell moment vàrem reenviar el correu a la seva bústia i explicàvem que a primera hora del matí ho publicaríem si ningú no ens donava cap indicació en contra. I així ho hem fet.
2: I vostè, com a periodista especialitzat en crims, què n'opina de tot plegat?
3: Mirin, jo fa només 10 anys que em dedico a la Crònica Negra, però a la redacció tenim algun periodista veterà que fa més de 30 anys que s'hi dedica i n'hem estat parlant. Tots estem convençuts que es tracta d'algun escriptor frustrat que vol donar alguna lliçó especial. Ell mateix ha explicat que comunicarà més endavant. Algú que amb aquests assassinats vol cridar l'atenció. Potser sobre la seva pròpia obra. El que sí tenim clar és que és una personalitat amb un gran ego. Un narcisista de manual, amb un elevat grau de satisfacció personal, de veure que allò que ha planificat està sortint bé. I vostès estan ben perduts. I em sembla que estan començant a planejar això com un joc, com un repte. I em sembla que ara, a més, voldrà començar a demostrar que en sap molt de literatura. Fins ara només ha començat a marcar terreny. Però ara ja començarà a complicar la cosa.
0: Què vol dir?
3: Que crec que vostès estan perseguint una espècie de monstre que creu que pot fer a la vida real el que ha vist a les pel·lícules o els llibres. Algú que no distingeix entre realitat i ficció. Algú molt intel·ligent, però a la vegada molt perillós. perquè té una visió distorsionada

0: de la realitat. Una espècie de Don Quixot que viu dins la seva pròpia ficció. Només que la seva pròpia ficció no són les novel·les de cavalleries, sinó les pel·lícules de sèrie B i la novel·la negra. Però em sembla que, a més, vol mesclar-ho amb una alta literatura i que és quan tot es comença a complicar.
1: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

A Radio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Radio Arenys, la primera en intoxicar-se amb esprai antimosquits.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Ja hi tornem a ser. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa, encetem els 25 minuts setmanals més senderistes, més excursionistes i més viatgers que pugueu trobar en un únic programa. En diem sendes, el plural d'una paraula poc habitual per designar camí, corriol o petit traç al mapa. Com poc habitual són les nostres propostes. Les tres d'avui són aquestes que presentem ara mateix en el nostre sumari. Dir que el Penedès és terra de cava no és pas descobrir la sopa d'all. El que potser sí que us sorprèn és el lloc on els documents antics situen el primer cava fet a Catalunya. I atenció, perquè és a Terrassa. La Sílvia Comelles, de l'empresa turística Tres Turons, ens fa 5 cèntims d'una ruta guiada als indrets on hi va haver vinyes, cellers i el primer productor, Pau Galí. El Xavi Tió proposa una ruta senderista cap al massís dels Ports des de la banda de la Terra Alta. Inclou un parell de cims amb bona panoràmica, pinedes monumentals i un indret molt peculiar, l'altiplà de Terranyes. Tòquio, Kyoto, Osaka, Nagasaki, Yokohama... Tots ells són noms de ciutats molt conegudes al Japó, llocs de pas o d'estada pels viatgers que van al país del sol naixent. Avui, però, descobrim, amb el Jordi Gastó, una ciutat petita i molt interessant, Kanazawa. Ens citarà els seus 10 imprescindibles. I ara posem fil a l'agulla, o ens calcem les botes, més ben dit. Veniu? Doncs va, que marxem. El primer escumós terrassenc, la increïble història d'en Pau Galí i el primer cava català. Aquest enunciat bé podria ser el títol i el subtítol d'una novel·la, però és el nom d'una ruta guiada que condueixen els companys de l'empresa de guiatges Tres Turons. Un itinerari que palesa que sí, que molt abans del ciment, blocs de pisos i fàbriques, a Terrassa hi havia vinya. I com diu l'anunciat, no només això, sinó que va ser la primera localitat catalana on és documentada l'elaboració de vins escumosos, allò que des del segle XX coneixem com a cava. Sorpresos d'aquesta revelació? Doncs la guia, educadora, administradora i gestora de Tres Turons, la Sílvia Comelles, ens demostra que amb aquesta afirmació no ens hem begut l'enteniment.
2: Totes les proves indiquen que va ser aquí Terrassa. De fet, ve d'un estudi que es va fer a l'Arxiu Històric de Terrassa. En Joan Soler, el Pep Figa i la Sol Roig van investigar aquest tema perquè es van trobar amb una documentació insòlita. I és un document que parlava del que el 1850 en Pau Galí Galí d'aquí de Terrassa havia guanyat un premi per un escumós. Això era el 1850, i els escumosos aquí a Catalunya no es van començar a fer fins al 1870, a la zona del Penedès. Però resulta que 20 anys abans, un terrassenc, amb molta vocació d'experimentació i de provar coses noves, va voler fer un escumós, li va sortir bé i fins i tot li van donar un premi. El que passa que després no va continuar.
1: Al voltant de la història de Pau Galí, el terrassenc precursor dels escumosos, Tres Turons condueix un itinerari guiat que ens porta als llocs dels fets, on es va arribar a produir cava vallesà. És una de les 5 propostes del Rutatast, un projecte de rutes gastronòmiques agarenques impulsada pel Gremi d'Hostaleria de la Ciutat, Terrassa Turisme, Museu de Terrassa, els cuiners del Teca Vins i Tres Turons. 5 rutes que, partint de la història, expliquen territori, identitat i gastronomia.
2: Hi ha 1.000 narracions, no?, vinculades amb el que hem menjat, i de moment en tenim 5 de preparades i les anem programant al llarg de l'any. I parlem d'això, parlem de patrimoni, parlem de què hem menjat i com ho hem produït, i evidentment tastem, fem experimentació gastronòmica, recuperant receptes antigues o plats antics, i fem un maridatge de tot, que és molt xulo. I havíem posat això a Ruta Tast perquè junta les dues coses. Fem una ruta, caminem, veiem patrimoni, visitem coses i fem un tast.
1: Doncs caminar, conèixer, tastar, què pot sortir malament de tot plegat? La ruta guiada, el primer escumós terrassenc, la increïble història d'en Pau Galí i el primer cava català, apropa el visitant a diversos escenaris. Aquest és el primer.
2: I el que fem és començar fora de l'antiga vila de Terrassa. Avui seria un barri de Terrassa, que és Can Boada. En aquest barri hi ha dues masies, i una concretament, que és una masia del segle XIII, en la que s'hi feia vi. I, curiosament, aquesta masia, que és la més antiga que es conserva a Terrassa, també va ser la masia on Pau Galí va cultivar el seu raïm, el que va fer el primer escumós. Vull dir que ens lliga molt bé tota aquesta història del Pau Galí, el fet que es conservin les masies. Avui s'estan restaurant.
1: Doncs bé, unes masies que ara es recuperen i que la Sílvia Comelles confia que molt aviat es puguin visitar també per dins. De moment, mirem cap al costat.
2: Que a més al costat hi ha una ermita modernista que s'acaba de restaurar i, per tant, es pot visitar, que és l'ermita de la Masia. Comencem aquí l'ermita i aquí sí que podem parlar de paisatge, perquè el paisatge es conserva i es parla d'aquesta memòria que tenen els espais, no? El paisatge es conserva, ara hi ha pisos, hi ha la riera, però ja la fesonomia del paisatge es conserva i, per tant, ens podem imaginar fàcilment com era aquest espai fa 150 anys enrere.
1: Deixem el barri de Can Boada i ens dirigim cap al centre històric. Abans, travessem places amb testimonis del passat agrícola, oliveres i altres arbres fruiters, avui integrats dins de parcs urbans que no fa pas gaires dècades feien bo allò de tot això van ser camps. I per fi arribem al rovell de l'ou de la ciutat. Sílvia Comelles.
2: Perquè el nostre objectiu és arribar al Raval de Montserrat. I anem a l'Ajuntament. I el que avui és l'Ajuntament, doncs si tiréssim enrere i anéssim a l'època en què va viure Pau Galí, aquest productor del primer cava, allà hi havia la seva casa. La seva casa és on avui s'aixeca l'Ajuntament de Terrassa. Per tant, parlem de la casa Galí, el fantàstic celler que tenia i de l'espai on es va produir aquest... Evidentment, ens ajuda en tota la documentació gràfica que tenim. Tenim fotografies de la casa, i per tant, la visita s'acompanya. Estem al lloc dels fets, però com que el lloc dels fets s'ha transformat, doncs hi ha tot aquest suport documental que ens ajuda.
1: El que sí que perdura ben a prop és la casa Torrella, que conserva soterranis amb un celler que ens posa en context de com eren moltes cases, tant de l'antiga Terrassa com també de l'antic Sabadell, i un forn de pa de principis del segle XIX. Continuem cap a la penúltima aturada.
2: I ens n'anem a la fantàstica Casa Alegre de Sagrera, que és un casal burgès d'època modernista. De fet, és del final del modernisme, del 1912. Es va restaurar i molta de la decoració que hi ha fa referència a la vinya, que sovint no ens hi fixem, i els de Terrassa i els de Sabadell parlem de la industrialització, de vegades sense recordar que si es va poder fer aquest salt a la mecanització i a l'aposta per la nova energia del vapor, va ser perquè aquestes famílies que van fer el salt a la industrialització eren productores de vi. I, per tant, el vi i la producció de vi i aiguardent és el que va permetre capitalitzar la industrialització. Els primers vapors que hi ha tant a Terrassa com a Sabadell els aixequen famílies que són terratinents i que, per tant, fan vi. I això no se n'obliden. I, per tant, les decoracions, hi ha aquest record a la vinya, al vi...
1: I a Can Alegre, després de gaudir de relleus, pintures i objectes decoratius que fan al·legoria a la vinya i al vi, seiem al voltant d'una taula. Toca regar-ho tot.
2: Acabem fantàsticament. Ens n'anem a una taverna, a la taverna dels amics del Tecavins, en Cesc Castellet, que és una persona que coneix molt el món del vi. Fem un tast d'escumosos del territori i ens explica tot el tema relacionat amb l'enologia. La producció d'aquests vins, com era llavors, com és ara, la varietat, perquè Terrassa tenia una varietat, que era el terrassenc, que era una varietat de vinya que existia ja des del segle XV. Que hi hagi una varietat de vinya en un territori ja ens parla de la superespecialització que hi havia en aquest territori, d'això que en molts moments va ser un monocultiu. El 70% de la producció, en alguns moments del segle XVIII i XIX, estava dedicat a la vinya. I en Cesc ens explica tot això i és quan podem fer un tast d'escumosos i descobrir a través del gust tota aquesta història que hem anat explicant i desgranant.
1: De fet, matisa la Sílvia que Terrassa i el Vallès no van tenir un, sinó dues varietats de raïm. El terrassenc, que ja hem comentat, i també el trapat, una varietat de vi blanc. La filoxera va apartar tots dos de la producció, però no estava tot perdut.
2: El terrassenc justament s'està recuperant. Hi ha un projecte que ja fa uns anys que va engegar. Es va fer una crida perquè la població pogués participar-hi i se n'han pogut recuperar algunes mostres de cep antic i s'ha tornat a plantar i ara hi ha dues finques en què es planta. Sant Font de Gallà i també la finca de Mossèn Oms. Ja s'ha fet una primera barema i aviat estem pendents de que aviat puguem provar el terrassenc, que era un vi negre, molt semblant al negrelló i que era una varietat autòctona que es cultivava tot el Vallès, que malauradament a partir dels anys 60 es va deixar de cultivar. Però sembla que estem a punt de recuperar-lo.
1: I que ben aviat podria ser perfectament la cirereta d'aquesta ruta guiada. Però el Rutatast inclou quatre rutes més, com hem dit. Una és dedicada a les antigues pastisseries de la ciutat, als dolços i a les xocolates, molt apreciades a Terrassa. Una altra, titulada La set de Terrassa que menjant passa, del Dàcar a la botifarra de músic, parla del dàcar, paraula agarenca que designa un postre de postguerra, un pa de pessic cobert d'encenalls de xocolata. També hi ha una visita guiada que parla de la història gastronòmica de Terrassa des de temps del Paleolític i fins l'era industrial, de la que n'és llegat la Tarragada, nom que designa les restes del carbó esmicolat que quedava en un cova i que, en el cas de Terrassa, també es refereix a un plat obrer propi. La Sílvia Comelles explica què és això de la Tarragada.
2: I la Tarragada també era un plat que menjaven els obrers. Els obrers només menjaven menuts de la carn. La classe burgesa es quedava al tall gros i es feien un plat molt energètic que estava fet a base de menuts tallats i barrejats amb sang, es coïen amb sang, i aquella massa negrosa que alimentava moltíssim, tenia molt greix, i això era la tarragada, perquè semblava justament la barreja de carbó i era un plat típicament terrassenc. I és el que els obrers portaven a la fàbrica amb la taifa, que de taifa també és una paraula que diem aquí a Terrassa. No diem carbanyola, sinó que diem taifa.
1: Tarragada, un plat de vísceres que els xarcuters de la ciutat estan recuperant, això sí, en versions més suavitzades, amb botifarres. I finalment una cinquena ruta guiada referida a les fondes d'Antes, els menús cantats de les fondes de Sisos, que es refereix als enginyosos menús pels obrers que se servien en aquestes fondes i tavernes, de les que encara a dia d'avui se'n conserva alguna. Si voleu viure alguna de les 5 experiències, tant en dates programades com concertades per grups, dirigiu-vos a entrapolis.com o al web 3turons.cat, 3 amb número. Una empresa amb força anys de vida que aglutina arqueòlegs, historiadors, antropòlegs, guies i educadors patrimonials, que expliquen Terrassa, Sabadell, el Vallès Occidental en general i Sant Llorenç del Munt, i que s'afanyen per fer bo allò que deia Pere IV. En Materra del Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins un bosc espès, 5 quarteres massa terra, com al Vallès no hi ha res.
0: Sendes.
1: Arriba el temps de senderisme aquí al Sendes i ja saben que la secció de senderisme és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard.
1: El nostre expert en caminades. Xavi, avui recuperem les terres del sud, eh?
3: Ah, això mateix. Si l'altre dia vam recuperar les terres tarragonines, avui recuperarem els ports de Beseit. Ens n'anem cap a la part central dels ports, per la zona interior d'Horta de Sant Joan, i us proposo anar a pujar un parell de cims que ens oferiran una bona panoràmica de la zona nord del port en un itinerari per paratges solitaris i abruptes que ressegueix magnífiques pinedes, on veurem diversos exemplars monumentals, en fort contrast amb la part central de l'excursió que passa per l'altiplà de Terranyes, totalment descobert de bosc. Farem un recorregut en sentit horari que ens pujarà a la Punta Blanca. Resseguirem per dalt la cinglera de la Serralla amb el Saltador de Franquet. Traspassarem el gran altiplà del Terranyes amb el seu refugi. Anirem a treure el cap a la Miranda de Terranyes i després ens entaforarem els Clots per remuntar de nou fins al Coll de l'Areta, des d'on baixarem a recuperar el cotxe al Coll de Miralles.
1: Doncs vinga, anem a començar aquesta ruta. Punt de sortida.
3: Anem a començar a caminar al Coll de Miralles. Venint des d'Horta de Sant Joan i podem arribar per una pista que des de l'àrea recreativa de la Franqueta s'enfila fins al Coll de Montfort i en 4 quilòmetres i mig de molt bona pista arribem al Coll de Miralles i pel camí, a més, podem admirar l'auró de Josepó, indicat, que és un exemplar declarat arbre monumental, i la fulla de l'auró, a més, és l'emblema del Parc Natural dels Ports. Bé, comencem a caminar, desfent 200 metres la pista per on hem pujat amb el cotxe, i agafem a la dreta la pista del Gravolà, una pista secundària que comença a pujar per dins d'una espessa pineda i que es posa al barranc de l'Escaleta Vella. Quan s'acaba la pista, continuem pel torrent per un senderó fitat que ens mena a la Font del Gravolà i a la Font del Xaco. Petites surgències mig embardissades, on els senglars i els cabirols fan de les seves sense que ningú els molesti. Si fins aquí havíem anat relativament planers i cap a llevant, ara traspassem el torrent, ens posem a nord i enfilem fort per un sender ample que continua fitat fins a sortir quasi al capdamunt d'un petit collet on trobem el Pic Amat. Declarat arbre monumental, és un enorme pi negral i el nom li ve de les dues soques que li arrenquen quasi des de mateix terra, com si fossin dues cames, doncs el Pic Amat. Acabem de guanyar la Carena, és el termenal entre Arnes i Horta de Sant Joan, just entre la Punta de Sallent i la Punta Blanca. Aquí girem de nou a llevant i, sense camí massa definit, anem a pujar per una petita canal on haurem de posar les mans a terra fins a assolir el cimet planer de la Punta Blanca. És obert als quatre vents i on tenim vistes cap a nord, cap a les roques de Benet i els Montsagres. Veiem també Horta de Sant Joan i la muntanya de Santa Bàrbara al costat. Més propers veiem les grans moles de conglomerat de la Ballestera i de la Falconera. Cap a ponent veiem la inconfusible silueta del cim del Penyacalera i també la moleta del Molló. Cap a sud tenim tot l'altiplà de Terranyes, on anirem després, i veiem per darrere el cim del Caro, rere els propers cingles de la Vall d'Uixó. I a tocar tenim tota la cinglera de la Serralla, penjada vertical sobre l'ombria del Gravolà, a la capçalera del barranc de l'Escaleta Vella, per on hem pujat. Sortim del cim i trobem de seguida un altre exemplar d'arbre monumental, és el pi de tres cames.
1: Que no de les tres branques, eh?
3: No, però com si ho fos, perquè és, tot i que és també un pi negral, doncs és això, tres branques, en realitat, no? D'aquí ens posem de seguida sobre les parets de la Serralla, que resseguim vora el cingle, passem pel saltador de Franquet, és el punt de màxima verticalitat, i sortim a la sendera ben fressada que puja des de la Vall d'Uixó. Deixem el ramal que s'adreça als masos de Baio i de Paulino i anem a l'esquerra enfilant-nos suau cap a sud fins a l'altiplà de Terranyes, una gran planúria en forma de mitja lluna que contrasta amb les valls i cingles que l'envolten. Sortim del bosc i aviat veiem el refugi de Terranyes, és el Mas del Torrero, és un refugi lliure i ben condicionat, amb una gran cisterna coberta al davant i un abeurador per al bestiar. Li podem anar a donar un cop d'ull i continuem per pista un petit tros fins a deixar-la i posar-nos a sud-oest per anar a entrar de nou al bosc, entre marges abandonats, fins al cap de poca estona anar a treure el cap a la Miranda de Terranyes. És el sostre de l'itinerari, completament penjada sobre l'espectacular gorja del barranc de la Paridora, a la capçalera del riu Algàs, amb les moletes de Venanci, la mola de Lino i la mola de la Paridora al darrere. I, contemplat l'espectacle, girem a nord-est i per un llom anem a buscar un sender que deixem de seguida per enclotar-nos cap al Coll dels Bots, primer, i d'allà davallar encara més fort fins al fons del barranc. Són los clots, és la confluència de diversos petits barrancs. D'aquí comencem a remuntar un sender fitat que ens condueix per terreny obert a sortir al Coll de l'Areta, on retrobem la pista que ve del Mas del Torrero, i del coll davallem per una revirada sendera entremig d'una preciosa pineda per l'ombria de l'escala, passant pel costat de dos altres magnífics exemplars de pi negral, declarats també arbres monumentals. Són l'opi remut i l'opi impoll. I poc més avall arribem al Coll de Miralles, on tenim el cotxe.
1: Doncs, com sempre, després de fer la descripció de la ruta, arriba el moment de la corresponent fitxa tècnica que ens fa el Xavi Tió. Comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs, pràcticament 9 quilòmetres.
1: Desnivell?
3: 600 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 6 horetes, xinoxano, per poder contemplar les magnífiques vistes.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: Posem-hi un 2 sobre 5 per algun tram de pendent fort.
1: Referències a internet.
3: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Un tomb per Terranyes, d'un usuari que ja ens és de la família, que es diu Toni Planes.
1: Algun dia l'entrevistarem, l'hem de portar al programa, el Toni Planes, perquè ens serveix de molta inspiració. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
3: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc en Jordi Gastó i us volia parlar dels 10 llocs imprescindibles de la ciutat de Kanazawa, al Japó.
1: Japó, un país fascinant que molts europeus descobreixen i que hi tornen. Alguns potser fan turisme urbà exclusivament a la seva populosa capital, Tòquio, o bé inclouen Osaka o Kyoto i les històriques Hiroshima i Nagasaki. Avui el Jordi Gastó ens parla d'una ciutat petita que el va deixar impactat durant el seu viatge al País del Sol Naixent, Kanazawa. I avui ens el descriu en els seus 10 indrets més destacats, els quaderns del viatger.
4: Kanazawa, Kanazawa és una ciutat de 450.000 habitants situada a la regió de Hokuriku, prop dels Alps japonesos. Des de l'arribada del Shinkansen, o tren bala, està a només 2 hores i mitja de Tòquio, amb la qual cosa és relativament fàcil anar-la a visitar. Se la considera la rival de Kyoto al parlar de les joies històriques del Japó interior. Si hi aneu, no us podeu pas perdre... 1. Jardí Kenrokuen, jardí del període Edo, un dels més importants del Japó. El seu nom ve dels 6 atributs de la perfecció que es consideren en aquell país. Aïllament, amplitud, artificialitat, antiguitat, aigua abundant i grans vistes. Està considerat un dels 3 més macos del Japó. 2. Mercato Micho. És un laberint de peixateries i restaurants que bull d'activitat. Molt espectacular i el consell que us dono és el que jo vaig fer aquí i a tot el Japó. Entreu a menjar en un lloc que no hi hagi cap occidental. Sempre, sempre us sorprendrà i sempre serà millor i us tractaran, evidentment, molt bé, com sempre passa en aquest país. 3. Castell de Kanazawa. És un colossal complex del 1600 aproximadament. Un incendi el va arrasar 2 segles i mig més tard. Això acostuma a passar, ha passat molt al Japó, però es va reconstruir amb força precisió. És espectacular, va ser residència de diversos clans japonesos i algun mur dels exteriors encara es mantenen originals. 4. El Museu d'Art Contemporani del segle XXI és un museu diferent. Per dins, evidentment, trobareu exposicions d'artistes japonesos i inclús de molts llocs del món, d'artistes de molts llocs del món, però sobretot el que destaca és la seva forma peculiar, com un cilindre de vidre amb unes sales que formen una espècie de caixes de colors. És molt, molt, molt espectacular, vist des de fora, també. 5. Higashi Shiagai. És el barri de les Tateries, el barri també del plaer, li deien, plaer entès com el de les geixes, que encara poden ser visibles, encara que costin de veure i sobretot no se les ha de mirar la cara ni fer-los fotografies, però com passa en alguna zona de Kyoto, encara n'hi ha. La zona està molt ben mantinguda, molt ben cuidada, els carrers, com acostuma a passar al país. Són molt nets i l'atmosfera és sensacional, tant de dia com de nit. És un retorn al passat amb tota la regla. 6. Us recomano les botigues per comprar la fulla d'or. La fulla d'or és l'emblema d'aquesta ciutat i és obra d'artesans que són capaços de deixar l'or en unes fulles minúscules, gairebé transparents, superfines. Són l'orgull de la ciutat i podeu trobar joies, articles de qualitat, no deixalles d'aquestes típiques dels turistes, sinó articles de qualitat a preus molt bons. I és a nivell d'orfebreria i a nivell d'altres coses més grans, però verdaderament, sobretot joies i petites joies i petits detalls estan fets amb molt d'art, molt d'art. 7. L'estació de tren. Les estacions de tren al Japó són un món perquè per dins són ciutats amb restauració, amb botigues, amb tots els serveis, però aquesta destaca, a part de per la seva modernitat, sinó també perquè per fora hi ha una estàtua de disseny futurista i espectacular, espectacular, és la sortida, diguem, cap a la ciutat, que és una barreja de diverses peculiaritats del país, començant pels temples. 8. Nagamachi. És el barri dels samurais que històricament, ja sabeu que han tingut molta importància en el Japó. S'hi van traslladar tots després d'alguns incendis com el del castell, es van traslladar tots a aquesta zona i manté amb cases molt espectaculars, amb estil, amb l'estil zen clàssic del Japó, molts jardins, aigua i una sensació de pau molt gran. És un barri també molt, molt interessant de veure. 9. Teramachi, és la zona dels temples budistes. Temples al Japó, ens pensem que n'hi ha pocs, potser, quan no hi hem anat, però quan arribem veiem que cada cantonada, entre cometes, hi ha un temple, fins i tot a les grans ciutats. Aquí, en aquesta, hi ha més de 70 temples en 2 quilòmetres quadrats, us podeu imaginar, i són temples potser més modestos que els de grans ciutats, com poden ser Kyoto, Osaka, Tòquio, però al mateix temps són potser més entranyables i donen una sensació de pau, com us podeu imaginar, molt gran. Jo sempre recomano els temples també, no són per la nit, veure'ls molt per la tarda, o sigui,

0: I és una zona ja bastant muntanyosa, amb granges, cases de teulades de palla i una sensació de tornar directament a la mitjana, però a nivell de pobles, a nivell de localitats també molt petites. Alguna una mica més turística que altres, hi ha diverses, altres no tant, i verdaderament és espectacular el paisatge que es veu allà.
1: I aquí posem el punt final. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el programa, que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Recupereu els programes al web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell. Nosaltres tornem la setmana vinent parlant d'una ruta en femení, dita Cosint el Sol, que ens permet descobrir història i patrimoni a Tarroja de Segarra. Segurament no us l'espereu pas. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
2: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera a entorrar-se el sol. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en fer una paella amb els amics.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
11: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
10: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
2: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
12: Ràdio Arenys.
2: Connecta. Ràdio Arenys. La primera.

0: Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Cada tarda a Ràdio Arenys et convida a un viatge per la costa catalana. Arran de Mar et porta del Cap de Creus al Delta de l'Ebre a través de l'actualitat marinera. De dilluns a divendres, cada tarda de 4 a 6, Arran de Mar, amb Fran Richard. Ràdio Arenys, la primera en fer-se la mar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent durant les properes hores a l'Alt Urgell, al Solsonès i al Berguedà. Segons el servei, el grau de perill és màxim, amb una escala de 6 sobre 6. Les tempestes en aquesta zona poden incloure pedres superior a 2 centímetres, vents superiors a 90 km per hora i esclafits o tornados. Des de Protecció Civil es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot pel que fa a la mobilitat i a les activitats a l'exterior. Tot i que les alertes de cara aquests dies estan centrades en la calor intensa i el perill elevat per incendis forestals, els temporals que afecten també el Pirineu i el Prepirineu poden tenir protagonisme durant la tarda d'aquest dijous per la seva intensitat. I el govern de Colòmbia ha confirmat ja 273 morts, més de 3.800 ferits i 377 persones desaparegudes després del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar el país fa dos dies. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol també ha informat de la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat i ha reduït de 75 a 12 els espanyols que encara no han pogut ser localitzats. El sisme ha causat importants danys materials, amb més de 12.500 habitatges destruïts i prop de 75.000 afectats, a més de desperfectes greus en dos aeroports. Els equips d'emergència continuen buscant supervivents entre la runa i distribuint ajuda a les zones més afectades. La Generalitat ha assegurat que de moment no té constància de cap ferits entre els prop de 7.800 catalans residents a Colòmbia. I a Barcelona, a prop del carrer Alzina del barri de Gràcia, agents de paisà dels Mossos d'Esquadra van interceptar el passat dimarts un cotxe amb diversos ocupants que circulava sense carnet, ITV ni assegurança. A dins del cotxe van trobar productes sostrets per valor de 380 euros que van poder ser retornats posteriorment a un establiment proper. Una persona va quedar detinguda per requeriment policial i quatre investigades per furt, així com un delicte contra la seguretat viària. També a Barcelona, els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat aquest dijous a la zona barcelonina de Nou Barris per un nou tiroteig. L'avís es va emetre poc abans de la una de la matinada d'aquest dijous i tot apunta que es van efectuar diversos trets al carrer Riells. La unitat d'investigació de la comissaria del districte de Nou Barris s'ha fet càrrec del cas per mirar d'aclarir els fets. Tot i que no consten ferits ni detinguts, aquesta zona s'investiga amb especial detall, ja que el passat diumenge 9 d'agost es va produir una situació similar, també de matinada i sense ferits. I un breu apunt per acabar, la Generalitat ha confirmat aquest dijous 4 nous casos de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei, 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 379 senglars. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Escolta Radio Arenys, la primera en música. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. A Radio Arenys, pluja d'estels.

Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar-vos coses boniques. Les estrelles xerraires són fetes a trossets i despreses del cel una a una, disperses, besen les parets fosques i s'estenen a la terra, aquí, a la ràdio, al Calisai, per omplir una estona de diversitat i color. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papaseit. Jo n'agafo uns quants i els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. El so de les onades arriben tots els plors. Els plors dels nens, amb sal i sorra als ulls. Els plors dels peixos, arraulits a les galledes. Els plors ensorradissos dels castells de sorra. Els plors silents de les rosades pells. Ella només escolta el plor llunyà sota la gran ombrel·la de l'amor.

Estic passejant tranquil·lament per la platja, veient el mar tan immens, tan blau, tan especial. Jo sentia que era la persona més feliç del món i que tenia molta sort d'estar al costat del mar.

0: veure el mar em relaxa. Estava passejant amunt i avall i de repent, de prompte, veig una noia que està pintant un quadre. Està pintant el mar? Vaig a preguntar-li, m'acosto i li dic: "Hola, com estàs?"
1: Bé, ja saps que bé, m'agrada molt el mar també i m'agrada molt fer coses.
0: I què estàs pintant? El mar? El cel? Els núvols? Els peixos? Què estàs pintant?
1: Tot junt, no. El mar, els núvols, algun arbre que surt per canviar una mica de color i la sorra, color clar.
0: T'agrada pintar la sorra?
1: No, però m'agrada canviar de colors.
0: T'agrada canviar de colors?
1: Sí.
0: Quina paraula més bonica. Escolta, que no t'he presentat. A veure, tu et dius, com et dius?
1: Anna.
0: Anna, què més?
1: Prenafeta Pastor.
0: I ets de...?
1: Vaig néixer a Sitges.
0: Sí.
1: Després he viscut sempre a Barcelona.
0: Sí.
1: I ara fa 5-6 anys que sóc aquí, Arenys.
0: Que estàs aquí a Arenys.
1: Sí.
0: I surts a pintar?
1: Faig mil coses.
0: Què més fas? Explica'm alguna cosa. Escolta'm, vols venir amb mi a la ràdio? Que vaig a fer un programa ara que es diu Pluja d'Estels.
1: Doncs...
0: anem les dues,
1: sí,
0: Xinutxanyo, i així m'expliques una mica la teva vida?
1: Vinga.
0: Anem cap a la ràdio, les dues. Vámonos!

0: amb una engruna.
1: Ja m'ha arribat a la ràdio. Anna, sí, t'agrada aquesta cançó?
2: M'encanten les habaneres. A part de tot, que jo tinc la música al cor. Sempre, sempre escolto música.
1: Això era d'un amic, molt amic meu, que treballava a la Clova del Drac,
2: ja,
1: que es deia Rafael Llopi Casanova,
2: sí,
1: i coneixia molt amb ell, la seva família, i ens estimava molt.
2: Molt maca. És que aquesta habanera m'encanta.
1: És molt maca, diu.
2: Demà a la nit, escoltant habaneres, a les 10 de la nit.
1: La meva barca és així, petita com una engruna, i quan solqui el blau marí, tindrà la llum de la lluna il·luminant el camí.

0: A veure, Anna, a mi m'agradaria a tots els meus oïdors de la ràdio que els expliquessis una miqueta la teva vida, perquè deu ser molt interessant. A veure, tu vas venir de Sitges aquí a Arenys directament o vas passar per Barcelona?
1: Vaig passar per Barcelona molts anys.
0: Molts anys com quants?
1: Com 60, 70, jo crec que sé molt.
0: O sigui, és tota una vida, però si no et dona... Això és molt jove, tu i jo, perquè diguis 60 anys a Barcelona.
1: Bueno, però és que em vaig casar... Bueno, érem 8 germans.
0: 8 germans?
1: 8, noi i noia.
0: Ai, vols dir els noms d'ells, que seria molt bonic?
1: Ui, mira, Isidor.
0: Isidor.
1: Anna.
0: Anna.
1: Josep.
0: Josep.
1: Montse.
0: Montse.
1: Oi, Xavi.
0: Xavi.
1: El Xavi és el petit. Modest.
0: Em deixes un, eh?
1: Sí, sí. Modest.
0: Modest?
1: Roser.
0: Roser?
1: Xavi?
0: Xavi.
1: I Vicky.
0: En surten 9.
1: Te'n surten 9?
0: M'han sortit 9.
1: No fotis, que és que
0: són
1: 8. No, però...
0: S'ha descomptat amb els germans.
1: No, són 8. Bueno, un potser m'he repetit, però...
0: L'hem repetit, bueno. I què, vivíeu bé tots junts o es barallàveu?
1: Que, no, mai. A més, ens hem estimat molt. Encara ara...
0: Estan tots encara?
1: No,
0: o en falta
1: van morir algun? Dos. Però és que ens veiem molt, ens truquem molt, ens estimem. Ara jo celebraré el meu aniversari, el dia del meu sant.
0: Sí, a Sant Anna.
1: Exacte.
0: Que és ara tots
1: a dinar. Molt a la... El 26 de juliol.
0: I venen aquí a Arenys?
1: I tant.
0: Oh, doncs escolta, jo també vindré a felicitar-te.
1: Molt bé.
0: Escolta'm una cosa, i tu que vius aquí a la Riera?
1: Jo visc a la Riera, sí, quasi, bueno, una mica més amunt del mercat.
0: Sí.
1: I la finestra a la Riera, i jo trec el nas cap a la Riera sempre, perquè m'agrada.
0: Tu t'agrada pintar? Sempre has pintat o com és que vas...
1: No.
0: A veure, a mi m'agradaria saber, per exemple, per explicar a la gent una mica la teva vida, com és que vas començar a pintar. Anem a l'origen, a veure què explica.
1: Primer l'origen de tot.
0: De quan eres petita?
1: Jo m'agradava molt estudiar, però també m'agradava molt ballar i fer teatre.
0: T'agradava tot? Llançant,
1: sí, i ballava sardanes. Als 4 o 5 anys la meva mare ja em portava a ballar sardanes a la parròquia. Sí. I llavors ja vam venir cap al centre... de Barcelona, i llavors també anàvem a l'escola, les monges, tal. Als 12 anys el meu pare em va treure de l'escola per portar-me a treballar. Ell tenia un negoci de pells en brut.
0: Vale.
1: I em va fer estudiar, em va posar una professora d'alemany, ja parlava...
0: I parles alemany?
1: Alemany, francès, italià, català i castellà.
0: Ara ja sap veu sàvia, eh? Ja m'ha semblat
1: sàvia,
0: a mi
1: no,
0: que eres com molt, molt intel·ligent,
1: no,
0: eh?
1: No. Sóc oberta.
0: T'has fet a tu mateixa?
1: Sí, no ho sé.
0: Vull ara dirien esta palabra empoderada, però que a mi no me gusta nada.
1: Tots m'han ajudat a casa.
0: T'han ajudat tots.
1: Macos. Sí.
0: Escolta, i per què no et deixaven tocar el piano?
1: La meva mare, quan el meu pare em va portar a treballar, es va posar a plorar perquè no veia que una nena de 12 anys havia de treballar, i em va apuntar al Conservatori de Música, i quan jo plegava me n'anava al Conservatori a tocar el piano, a aprendre música.
0: I el teu pare va tancar el piano?
1: No, el meu pare no, el meu marit, que no li agradava gens la música.
0: Ah, el teu marit, mare de Déu.
1: Em va tancar el quarto perquè jo toqués el piano allà, per no sentir-me.
0: Ah, vale. Escolta, i aleshores quants fills has tingut?
1: Jo he tingut 3 fills. 3, macos, tots 3, increïbles. El primer va morir d'accident i va néixer la nena, la petita, que és la que està en el quadre pintat.
0: En aquell quadre que estaves pintant abans,
1: no,
0: que estava allà posat.
1: No, ja estava pintat. Estava posat a l'exposició que vaig fer.
0: Estava en una exposició.
1: Sí.
0: És que, clar, mentre veníem ja estan mirant fotos. I he vist unes fotos d'una exposició que hi ha una nena molt mona.
1: És aquesta.
0: Aquesta nena
1: aquesta tenia...
0: és la de l'exposició.
1: Jo ja no recordo, fa molts anys. Tenia 10 o 12 anys.
0: La nena?
1: La nena, ja.
0: Sí. I ara quants anys té?
1: 30 i pico, no
0: I
1: sé.
0: I com es diu?
1: Es diu Andrea, Andy.
0: I estan escoltant el programa Andy, alguna cosa?
1: Ella pinta. Ella canta. Canta molt i també és molt, molt explosiva, amb el sentit de que li agrada sempre fer coses. I és molt, molt maca, també. Molt, molt. I guapa.
0: Hi ha alguna curiositat d'algun dels teus fills?
1: Sí, però el primer, el pare de la nena, va morir d'accident de cotxe.
0: Vaja.
1: la nena tenia 4 o 5 anys, ja no me'n recordo fa anys, això. Llavors, el mitjà era molt intel·ligent, també li agradava molt fer coses, inventar. I van estudiar química als Estats Units, li van donar una beca, i llavors va fer moltes coses, va inventar inclús coses importants, i l'Estat el va premiar. Bueno,
0: com es deia? Es deia
1: Josep Ignasi, li dèiem Gepi.
0: Gepi.
1: Però bueno, va morir també fa 2 anys.
0: És bo de dir el nom, perquè si no la gent no pot
1: Josep
0: associar-hi.
1: Josep Ignasi es deia, Gepi. I el petit, que és l'Àlex, viu a Canet. És un encant de noi. Vull dir, té 3 nens, bueno, 2 nenes i un nen.
0: I a què es dedica?
1: Ell és director, jefe d'una empresa d'assegurances.
0: Vale.
1: Molt bé, a més és encantador, és increïble.
0: A mi m'agradaria tornar a l'origen. Ara, quan recitaré un poema, et tornaré a preguntar com és que vas començar a pintar, que em fa molta il·lusió saber-ho.
1: Pues, t'ho diré.
0: Ara recitaré un poema, eh?
1: Vale.
0: Nocturn per acordeó. Heus aquí. Jo he guardat fusta al moll. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll. Però jo he vist la pluja barrals sobre els bots i de sota els taulons arraulir-se el preu fet de l'angoixa sota els flandes i els melis, sota els cedres sagrats. Quan els Mossos d'Esquadra espiaven la nit i la volta del cel era una foradada sense llum al vagó, he fet un foc d'estelles dins la gola del llop. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, però totes les mans de tots els trinxeraires estiraven les mans, que eren valves, i en la boira es perdia el trepig. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, ni sabeu el clamar dels vapors, que són de tants colors com la mar sota el sol, que no li calen veles.

0: Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: Avui, tot passejant per la platja i mirant el mar, he vist una persona que estava pintant. Estava pintant el mar. I aleshores jo m'he acostat i l'he dit, m'acompanyes a la ràdio? I és l'Anna, l'Anna Prenafeta Pastor. I estem amb ella parlant sobre els orígens de les habaneres, de la història del món, i també m'atreveixo a preguntar-li sobre la seva vida. Anna, ara que estàvem parlant del moll i de tot això, m'has dit que també havies anat a pescar? És possible?
2: I tant. Mira, anàvem amb la barca, pescàvem calamars de nit, pesquen de nit. Llavors ell posava també per pescar dorades, a vegades...
1: Qui era ell?
2: El meu marit.
1: Ah, el teu marit,
2: sí,
1: vale,
2: sí,
1: vale.
2: Perquè l'avi ja era pescador. I ell sortia amb la barca i apa, a pescar sèpies.
1: De nit o de dia?
2: Les sèpies i els peixos, de posar els palangres, de dia. Però els calamars de nit.
1: Per què?
2: L'àmpara. Perquè els calamars s'agafen de nit.
1: Ah, això no ho sabia, és una història.
2: Sí, sí, els calamars s'agafen de nit. I les sèpies, fa molt a riure, però la sèpia la poses amb una femella. I llavors la tires a l'aigua amb un fil de plàstic, bueno, amb un cap avall, i llavors venien els mascles i es tiraven sobre la sèpia. I llavors ell, el meu marit, tirava amb una sèpia i tots els sèpios venien cap amunt.
1: Ala, i això encara es fa ara, o què?
2: Es feia, llavors, no sé, suposo que... A veure, el peix es fa amb com es diu, amb rets,
1: amb rets.
2: Tot això, sí, home, es pesca amb plan...
1: Amb rets, clar,
2: gran.
1: Però això és un plan tradicional,
2: tradicional,
1: una cosa...
2: Tradicional, personal.
1: Ja, ja, ja.
2: A veure com pescava l'avi.
1: Que anava l'avi amb una barqueta. Com
2: mort,
1: era la barca? I la barca com era? Quants anàveu a la barca?
2: No, ell i jo, primer teníem una barca petita que jo remava...
1: La barca xica!
2: La barca xica
1: del tercer lloc!
2: Per això m'agrada sí. Tant aquesta avenida.
1: Sí.
2: Doncs sí, sí, jo remava, embarassada i tot, anava remant cap amunt. I després va comprar una barca de motor i sí. Anava més lluny, i apa, i així...
1: Però anàveu cada dia o de
2: no.
1: tant en tant?
2: De tant en quant, perquè jo treballava, i ell també.
1: Tu treballaves de què? Perquè fas tantes coses...
2: Pues mira, treballava... Jo tenia un negoci de pelateria...
1: També?
2: Amb pells, sí, bisons, estracans, renards, de tot, i el major. I dissenyava totes les peces, i llavors venia el major. A Madrid, a València, jo me n'anava amb el cotxe... a portar totes les peces a fer... dissenyava el que la gent volia i compraven.
1: Però aleshores no havia estat prohibit tot això, o què?
2: No, Com va? No, jo tenia un negoci legal.
1: Legal?
2: Clar.
1: Ah, jo havia sentit tot això de les pells, que no es podien vendre i
2: clar,
1: tot això.
2: Ara últimament, però fa 40 anys, nena, es venien en brut des del Canadà.
1: Des del Canadà?
2: Amb subhastes, sí. I llavors compraves mils de pells i les havies de portar, les havies de curtir. I llavors...
1: I com es curtia? Com es feia?
2: Home, hi ha fàbriques, a Igualada hi ha la fàbrica de curtits de pells. Però,
1: clar.
2: Bueno, normalment, per això jo vaig tenir que aprendre alemany, perquè teníem clients a Alemanya, i les curtien ells, i vaig anar a aprendre allà a Alemanya. 3 mesos o 4 vaig estar, no sé.
1: Escolta, saps de tot, eh?
2: Sí, una miqueta.
1: Que fort, que fort. I aleshores, curties pells, les venies, anaves a Alemanya,
2: no,
1: tornaves...
2: Les classificàvem, perquè, a veure, 1.000 bisons no n'hi ha cap d'igual.
1: Vale.
2: Un abric eren 32 pells. Doncs 32 pells les havíem de classificar d'aquestes 1.000 que fossin totes iguals, 32, 32, 32.
1: I com es classifica?
2: El meu fill ho classificava.
1: Una persona sola?
2: Claro. A veure, tampoc hi ha tants classificadors, perquè ell inclús havia anat a França a classificar pells.
1: Mare,
2: és
1: interessant, eh?
2: L'alçada del pèl, el color de dintre, el color de fora... O sigui, per fer un abric ha de ser que tot sigui igual.
1: Clar,
2: tots els colors han de ser iguals.
1: Clar.
2: I és, per això es feia, bueno, tota la oficialitat.
1: Doncs ara escoltem una mica de música.

Una cançó que testimonia la marxa a Cuba durant el segle passat de nombrosos mariners catalans que buscaven una manera de guanyar-se la vida i tornaven carregats de beguda, rom, en especial, tabac, ritmes, cançons i mil històries per explicar. Fixeu-vos bé que la història sempre es mou, amb les pells, amb el ron, amb tot. Hi havia històries amunt i avall, avall i amunt, com el nostre món, tan farcit de coses velles.

Un dia a l'any, tradicionalment el primer dissabte del mes de juliol, la petita localitat gironina de Calella, de Palafrugell, es converteix en la capital de l'Havanera. I és que aquesta popular cançó de taverna, interpretada pels pescadors que hi buscaven refugi els dies de mal temps, van trobar a Calella el seu escenari més perfecte per mantenir una tradició que ve des del segle passat. Una tradició que manté el record perenne de la unió entre pobles, l'espanyol, el cubà, interrompuda però no trencada per la guerra de Cuba i la pèrdua de les colònies americanes. I és que, com assegura la dita, si bé ens uneix la sardana, l'Havanera ens agermana.

A principis d'aquest segle, en un racó del Port Bo, autèntic cor de Calella, de Palafrugell, l'antiga taverna i posta de Can Batlle es va erigir en centre de reunió de pescadors que, braçats per les onades i entre tertúlia i tertúlia, prenent les seves copes de rom, s'animaven a cantussejar les lletres d'alguna havanera. Posteriorment, apareixia el meu avi per refrescar la memòria col·lectiva. Arribaren temps de guerra, de perfídies i traïcions, i en el mar de les Antilles retronaren els canons. Això, les havaneres de Calella a l'Havana.

0: català.
1: Avui tenim amb nosaltres una persona que he rescatat de la platja i li he dit que vingués aquí a la ràdio a parlar una miqueta amb mi. I es diu Anna Prenafeta Pastor. Jo és que li estic preguntant moltes coses. Però escolta'm, Anna, jo vull saber com vas començar

0: pintar, perquè primer m'has dit lo de les pells, després el piano, que vas anar a Alemanya... Escolta, moltíssimes coses, però com és que has pintat? Explica-m'ho, per favor.
1: Ai.
0: Una mica ben explicat, eh?
1: Ben
0: poquet
1: explicat.
0: A poquet.
1: Pues sí. Mira, poquet a poquet. Quan va morir el primer fill... Jo
0: com
1: la...
0: que ten... Quants anys tenia?
1: Ell tenia 22 anys, o 23.
0: I encara no pintaves?
1: No.
0: Ah, això és molt important.
1: Passa... No, jo no. El que passa és que no podia dormir i plorava, m'aixecava... anava a la cuina, vaig començar a agafar un got, a dibuixar-lo, un gerro, i quan va... Mira, fins que es feien les 7 o les 8 del matí, però va arribar un punt que vaig dir, això és molt soso, i vaig començar a mirar fotografies de quadros, vaig veure que hi havia sombres, vaig veure... I llavors vaig comprar-me un llibre de pintura, un cavallet, i vaig començar a pintar, i pintures, evidentment, de l'oli. I vaig començar a pintar. Clar, l'oli té de sort que quan una cosa no t'agrada et pintes a sobre i ho arregles. Però vull dir, vaig començar i començar. Fins que vaig començar a veure que no ho feia tan malament.
0: Doncs jo he vist el catàleg amb uns escrits i unes coses tan boniques, perquè tu vas fer ara fa poc una exposició a l'Ateneu.
1: Sí. Sí.
0: Jo no l'he vista, però he vist el catàleg.
1: Ah, no?
0: No, he vist el catàleg, que hi ha la nena aquella,
1: la nena,
0: moltes flors...
1: Moltes flors, el meu, és que m'encantaven les flors, però bueno...
0: Però espera un moment, no anem tan enrere.
1: No.
0: A veure, tu tenies, no sé quants anys, és igual, però el teu fill en tenia 22.
1: Jo en fins tenia als 22, 40 i pico.
0: Però fins als 22, o sigui, abans, què feies?
1: Jo?
0: Lo de les pells?
1: Lo de les pells.
0: Lo de viatjar a Alemanya?
1: No, viatjar a Alemanya ho havia fet abans.
0: Sé.
1: Però bueno, jo treballava les pells, perquè el meu fill era el que m'ho classificava.
0: I clar. No tenies ganes de pintar encara?
1: No, va ser el morir ell, que jo em despertava a la nit, no podia dormir.
0: Però fins aleshores dormies tranquil·lament?
1: Treballava, jo tenia el meu negoci de pells.
0: I el llevaves el dematí,
1: sí.
0: I te n'anaves a fer el teu treball.
1: El treball, exacte. Però...
0: I al morir el teu fill... No,
1: bueno,
0: podies dormir.
1: No, que també va haver-hi una baixa molt important de que no es venien pells, que ja la gent va començar...
0: Aquella època,
1: a cridar,
0: que no es...
1: aquella època que no volien veure pells pel carrer, i clar. Ho vaig plegar. Ah. Però clar, llavors jo no podia estar sense fer res. Un dia se m'ocorreix agafar uns pantalons que m'havien costat molts diners.
0: Una altra cosa que fas.
1: Sí, modista.
0: També?
1: També.
0: Figurinista?
1: Figurinista, a més a més dissenyo tot jo. Llavors vaig agafar aquell pantalón, com que m'agradava molt i em queia molt maco.
0: Un pantalón que tu ja tenies.
1: Que jo tenia,
0: I
1: el vaig desfer.
0: Ara l'agafo i em faig un altre pantalón.
1: Sí, senyora. No. Vaig fer un patró.
0: Un patró en què? En paper?
1: En paper.
0: Clar, com es fan els patrons.
1: Com es fan els patrons. I llavors el vaig dibuixar, el tallo, agafo una roba que havia comprat, em foto un pantalón. Escolta, era preciós.
0: I et quedava,
1: estupendo.
0: Però que tenies màquina de cosir, tenies
1: home,
0: de tant, tot.
1: Sí, jo tenia tot.
0: Madre.
1: Sí,
0: clar,
1: sí.
0: De les pells tenies màquines.
1: Clar, de les pells tenia una altra màquina, però bueno, tenia
0: vale,
1: perquè el forro també s'havia de cosir.
0: És que són tantes coses.
1: Sí. I una amiga meva que ve i em diu, quin pantaló més maco portes, on te l'has comprat? Dic, no, l'he fet jo. Va venir l'endemà amb tres peces de pantalons. Ai, de peces... Fes-me tres pantalons com el teu.
0: Hala!
1: I així vaig començar.
0: Però a més, aleshores, pintaves?
1: No encara.
0: Com quants quadros habràs fet a la teva vida?
1: 40, almenys.
0: 40.
1: Encara tinc alguns per acabar. Perquè després... Bueno, és que han sigut moltes coses.
0: Explica alguna cosa interessant.
1: Bueno, mira,
0: va, tu mateixa.
1: Tenia el meu fill, el segon...
0: Cuenta abierta.
1: Pues el segon fill volia estudiar química.
0: Sí?
1: No li agradava gens l'escola de química d'aquí. I llavors un senyor li va dir, mira, jo et buscaré a Estats Units, et buscaré que tinguis una beca perquè puguis estudiar química allà. I ell va anar allà, sí, de seguida es va posar, i va començar a dissenyar coses, bueno, coses... A ell li agradava molt inventar. Un dia, no sé si recordaràs que va passar, va explotar amb un avió, va explotar una ampolla de polonio. Saps què és el polonio? És un verí explosiu.
0: Sona molt,
1: líquid,
0: però...
1: Líquid.
0: Fa molta com molt... Explica.
1: No, bueno...
0: Serà interessant per la gent
1: caure,
0: que no ho sap.
1: Van caure... l'avió aquell va caure a l'Atlàntic amb 400 americans. Llavors es van donar compte que en tot el món
0: sí.
1: hi havien els escàners, però podien veure tot menys vidre a través de vidre. Si tu portaves una ampolla d'alcohol, d'aigua, del que fos,
0: sí.
1: no es veia el que hi havia dintre i no deien res. Però plàstic, dintre de plàstica, dintre de roba, dintre de tot, ho veien tot. Però dintre el vidre no. Llavors als Estats Units va demanar a les empreses químiques a veure qui podia fer un escàner
0: sí.
1: que es pogués veure el vidre entre ells. I va ser el meu fill.
0: Doncs felicitats.
1: Home, li van donar un premi.
0: Entrevista. Oh. Digues el nom del teu fill, per favor.
1: Josep Ignasi, ja t'ho vaig dir.
0: Josep Ignasi, ja,
1: sí, sí,
0: però l'apellido.
1: Sí. Arnó Prenafeta.
0: Vale. Arnó Prenafeta, molt
1: ja,
0: bé.
1: Ja.
0: Doncs felicitats, perquè això és molt difícil.
1: Sí, sí, sí. No, no, no. I a més l'empresa... Als Estats Units li van regalar una empresa, que muntar una empresa de química.
0: Caramba.
1: Que ell, a veure, a mi m'agradava molt anar als Estats Units.
0: Tu anaves molt als Estats Units,
1: sí,
0: també?
1: Sí, sí, perquè parlàvem amb ell de coses importants que a mi m'agradaven, com de l'estratosfera, l'oxigen que s'ha anat menjant, per això tenim aquests temps. I
0: explica una mica l'estratosfera.
1: Nena...
0: Espera, ara fem una calma, diem una cosa d'un poema, posarà una música i continuem amb l'estratosfera.
1: Pues mira, que sutela, eh?
0: Diu, ara semblen flors de mar les veles que sortiu en fora, alhora que el sol s'apon i el mar té un color de rosa.

0: Ara continua amb una entrevista la nostra amiga que hem rescatat de la platja, l'Anna Prenafeta.
1: Pastor.
0: Pastor, que diu que té una cosa molt interessant per dir-me. Digues, digues,
1: bueno, del
0: que em sorprens tant.
1: És que jo quan anava, m'interessava, anava als Estats Units, m'agradava molt que el meu fill m'expliqués coses.
0: Sí.
1: I un dia em va dir, mama, tu no saps com arribarà a la Terra... Diu, i més important sobre els països del mig,
0: sí,
1: de l'estratosfera. Perquè tot... Saps qui era el Bolsonaro? Sí. Bolsonaro era el president del Brasil fa molts anys.
0: Claro, claro.
1: I va cremar mig Brasil cap amunt, sí, el va cremar tot. Aquell fum, aquell foc,
0: sí,
1: es va menjar la, tot l'oxigen que hi havia a baix i el Polo Sur va quedar... sense neu, sense gel. Ara hi van barcos per allà. Ho va cremar tot.
0: No ho recordava.
1: No, no. Bueno,
0: és clar, molt interessant
1: jo
0: tot això.
1: Sí, és important.
0: Bueno, és la història, però no, bueno, la recordava.
1: Ja. I llavors resulta que el meu, van començar a pensar totes les benzines dels cotxes,
0: vale,
1: que fumen, les empreses que també treballaven amb focs a terra, foc, tot això s'ha hagut d'anar traient perquè el fum que sortia amunt,
0: sí,
1: es menjava l'oxigen de l'estratosfera. És clar, aquests calors que venen... I un dia m'ho va dir, mama, algun dia passarà alguna cosa especial. Jo crec que aquests focs, aquests calors,
0: tan
1: aquests
0: grans,
1: escalons,
0: tremenda,
1: calors tan grans...
0: Tan grans, tan grans.
1: Mira, el cel sempre és blau, no hi ha un núvol, no hi ha res. O sigui, això em fa patir. O sigui, de fet,
0: fa patir molt, sí, es veu com un
1: cotxes,
0: infinit.
1: Exacte.
0: Com un infinit, que no hi ha, que no
1: les
0: hi ha res.
1: Les benzines no haurien d'existir. Haurien d'existir, pues, elèctriques o coses d'aquestes. Perquè això ha fet mal, ha fet molt de mal.
0: Clar.
1: I ve d'aquesta història de quan el Bolsonaro va cremar Brasil.
0: Ai, i quants anys deu fer d'això?
1: Ui, almenys fa 60-70 anys deu fer, perquè jo quan vaig, quan anava i m'ho explicava, ja feia molts anys que
0: ja
1: ells estudiaven...
0: Ja feia molts anys que havia passat això.
1: Sí, perquè l'empresa on estaven,
0: sí,
1: ell, de la NASA, explicaven que era molt perill les benzines, el cremar els petrolis, tot això, aquest fum, és
0: clar,
1: el fum el que s'ho menja.
0: Clar.
1: El fum el que fa mal. I, bueno, això s'hauria d'arreglar i no ho arreglem.
0: No ho arreglem. I no. Les guerres.
1: Bueno,
0: i
1: clar,
0: les bombes que estan caient.
1: A veure, no, per això ara fan els... Com es diu això? Aquests...
0: Drons.
1: Els drons,
0: sí,
1: perquè no són tan agressius com una bomba.
0: Clar.
1: Perquè les bombes, tu has vist com creixen els núvols que van
0: creixen
1: cap amunt.
0: Creixen cap amunt, clar.
1: Tot allò, allò és dolent.
0: Molt
1: però el que passa que, clar, el món és molt gran. El com es diu? No el món, tot és,
0: sí,
1: molt
0: tot,
1: gran.
0: Sí, clar,
1: i clar, sí, i es va menjant la qualitat de vida que podem arribar a tenir.
0: Doncs posa'm una mica de música, per favor, perquè això fa molta pena.
2: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

0: Anna Prenafeta.
1: Digui.
0: A veure, jo voldria que m'expliquessis, perquè clar, jo no sabia la teva història. M'has seduït com pintaves totes les teves històries, però tu has viatjat molt, oi?
1: Molt, què veig? Molt, molt.
0: Explica'm a on has anat.
1: Mira, França, Àustria, Suïssa, Alemanya, Itàlia, Grècia, Estats Units, he estat a Mèxic, he estat al Parc Sur, després vaig estar, i ara últimament, a Chicago, a la part del nord. I abans també havíem estat amb un... Ai, ara me'n recordo, a sobre Nova York, molt amunt, que hi havia un llac,
0: sí,
1: tan important que abastia tot Nova York de l'aigua que hi havia en aquell llac, i la gent s'hi banyava, s'hi fotia allà al mig, i aquella aigua anava a parar, se la bevia la gent de Nova York.
0: De Nova York.
1: Sí, era un llac preciós.
0: I no te recordes el nom?
1: No me'n recordo.
0: Però existeix encara el llac.
1: Això era al costat del Canadà, les cascades del Canadà.
0: Les cascades. Del Niàgara i
1: del Niàgara,
0: tot això.
1: Sí, tot això. Allà hi havia un poble americà i que hi havia el llac aquest. I bueno...
0: Que maco, no? Quines coses més boniques expliques.
1: De tot. Molt maco. Amb una neta...
0: Doncs, escolta, i ara què fas? Ara. Perquè, escolta'm,
1: bueno,
0: arriba i abajo, però estaves sí. Mira, quan jo l'he vist, estava sentada amb una cadireta de color blau, allà sentadeta, amb un atril, bueno, amb un atril o com es digui...
1: Perquè dibuixava.
0: Estava dibuixant, sí, amb una calma. Mai hagués pensat que d'allò sortís tota aquesta història, que omplir un programa i en donaria per dos, eh? Perquè tot el que està explicant,
1: sí, queda,
0: és increïble. A veure, ara pintes, però què més fas?
1: Modista, peletera, cuino, que m'encanta cuinar, toco el piano, i és que no tinc més temps, però a més és que passa, penso i escric, que clar, en aquest món sempre has de pensar en positiu. Sempre. I quan veges una cosa que no t'agrada i et fa mal, aparca-ho tot i no hi vulguis pensar mai més.
0: Fora.
1: Tot fora.
0: No ho portis com a motxilla, que diuen.
1: Només positiu.
0: Clar que sí.
1: I creativitat per poder inventar coses que siguin bones per la gent.
0: Molt maco, no?
1: Això m'agrada fer-ho.
0: Alguna cosa més, que se'ns està acabant el programa, eh?
1: Però és que ja no...
0: T'has de tornar a la platja una altra vegada.
1: No,
0: digue'm alguna
1: més
0: cançó que t'agradi o alguna
1: cançons,
0: cosa.
1: Cançons, a part de la música clàssica, que m'agrada molt.
0: Sí?
1: M'agrada ballar.
0: T'agrada ballar, també?
1: Tu, ballo sardanes cada setmana.
0: Ah, molt bé. I on vas a ballar sardanes?
1: A l'Ateneu.
0: L'Ateneu.
1: Sí.
0: Clar.
1: I ara, a partir del dia 16, ballarem sardanes a la plaça de l'Església.
0: Oh,
1: a la tarda.
0: Molt bé, vindré a veure.
1: Va, això espero. I...
0: Què més?
1: Bueno, què més?
0: Volies saludar els teus fills, a la teva neta,
1: mira,
0: no sé, a qui vulguis.
1: Saludar el meu fill petit, que està a Canet.
0: Digue-li el nom, perquè si no...
1: Àlex. I a la seva nòvia, promesa, Raquel. Molts petons, que és les criatures més maques que es pot haver criat.
0: Olé.
1: A partir d'aquí, els meus nets, fills d'ells, que són molt macos, que estan fora ara, els meus germans, tots i totes, que les estimo molt, que vull viure molts anys per poder estar amb ells. I a la meva neta, Andrea, Andy, i a totes les persones que conec. Les persones que conec d'aquí a Arenys són un encant. I em donen vida, i a mi m'agrada tot. Els estimo.
0: Doncs, escolta, Anna, no sé, jo ara llegiré un poema curtet i ja tenim que acabar el programa, no, quasi?
1: Molt bé.
0: Escolta, m'estic molt contenta d'haver-te conegut. Si alguna cosa més que vulguis dir, digue-la. O que... calla para siempre. Que
1: no, para
0: les
1: siempre
0: películes.
1: No.
0: Que no? Perquè podemos volver otro día.
1: No.
0: Vens aquí a la ràdio, que és a casa teva.
1: Molt bé.
0: I aleshores continuem.
1: Molt
0: dius,
1: bé.
0: Ai, vull explicar això. Doncs vens a la ràdio, sí, i ho expliques aquí, a Pluja d'Estels. Carinyo?
1: Molt bé.
0: Alguna cosa més?
1: No, que us estimo molt, també. Que estic contenta. I que...
0: Ha estat una entrevista, crec, molt simpàtica.
1: Molt, sí.
0: Molt divertida.
1: I visca la mare que ens va parir.
0: I visca la mare que ens va parir.
1: Això és important, eh?
0: I diu, ai, quin cel tan blau, quina mar tan plana. Una vela lluny sembla una rialla i el sol tan encès direu que canta. Petxina, d'on vens? Conquilla daurada. Quin món has deixat per venir a la platja? Deu saber secrets de les fondes aigües. Potser me'ls diràs si aprenc a escoltar-te.

0: doncs, com estem molt profuns, perquè hem parlat amb l'Anna Prenafeta de coses molt profundes. Aquesta cançó ara, i aleshores jo crec que hi ha molt important un poema del Mario Benedetti que m'encanta, que es diu Otro cielo, i diu: no existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre, siempre te faltaría un pájaro en silencio. Es porque se trata de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado. En cambio, cuando llegues al que te pertenece, no lo querrás lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estarán el pájaro y la nube y el pino. Doncs que despedeixi el nostre programa l'Anna Prenafeta. Digues adéu alguna cosa.
1: Adéu a tothom.
0: Ho has passat bé?
1: Oh, la conya. Molt maco.
0: Molt bé, carinyo. M'alegro molt, molt.
1: I a mi, bueno, el conxerrar a més a més m'agrada molt.
0: Doncs ha sigut molt bonic la nostra història.
1: I sempre pensar en positiu, sempre.
0: Molt bé, carinyo.
1: Que tot sigui positiu, que tot sigui maco i no tingueu mai odi per ningú.
0: Mai, mai de la vida.
1: Mai.
0: Fins aquí, Pluja d'Estels.

0: va engegar l'estel Toni Cintas Nicolau. Chubasco. Avui amb una invitada de luxe, l'Anna Prenafeta Pastor. Gràcies per haver vingut al nostre programa.
1: Gràcies a la vida que me ha dado...
0: Disseny musical, Carla Ricard.
1: Me ha dado el sonido...
0: Triant músiques i posant cançons molt boniques, Elena Soldater.
1: Palabras... Que pienso y de...
0: Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitoria, ma. Amb el suport del nostre director, estimat molt, Joan García. I l'Aranyot, que dic que li agrada molt el programa, perquè són històries diferents, cada dia una cosa diferent. Gràcies.

0: Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: Ràdio Arenys, música, música, música.
2: Ràdio Arenys és la primera en música. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
3: El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres indrets i cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón, dirigit i presentat per Manel Sorribes, amb la col·laboració d'Albert Blasco i Josep Dalmau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat aquest dijous que no existeix cap risc d'amenaça terrorista vinculat a l'entrada irregular de migrants a Ceuta el passat mes de juliol. Marlaska ha recordat que des de totes les instàncies s'està treballant per vigilar i monitoritzar totes les persones que han entrat i ha explicat que s'ha demanat autorització al Poder Judicial per poder expulsar immediatament aquelles que hagin entrat a Ceuta i que hagin comès algun delicte. El ministre, que ha destacat la col·laboració impecable del Marroc, ha assegurat que s'estan gestionant algunes peticions de protecció internacional dels qui han arribat, tot i que la immensa majoria dels migrants serà retornada perquè el gruix no té dret a acollir-se a mecanismes d'acollida o refugi. En matèria de xifres, Marlaska ha manifestat que ara mateix queden a Ceuta unes 5.000 persones, de les que van entrar a finals de juliol i que encara no han sortit. D'altra banda, ha detallat que s'han localitzat i identificat prop de 1.900 migrants menors d'edat que es posaran a disposició de les autoritats perquè decideixin com acollir-los o tutelar-los. Precisament, el govern espanyol i les comunitats autònomes han confirmat la conferència sectorial de joventut i infància presidida per la ministra Cira Rego el pròxim 27 d'agost, durant la cita que servirà oficialment per parlar de l'entrega de 25 milions d'euros a Ceuta per atendre els menors arribats. Rego també demanarà mantenir un debat sobre l'atenció dels menors i la situació general a la ciutat autònoma. L'ordre del dia s'ha acordat en una comissió tècnica amb els directors generals d'infància de les comunitats. Canviem ara de tema, ja que els bombers de la Generalitat han viscut una tarda especialment moguda per diversos incendis de vegetació arreu del territori. A Begur, tres dotacions han treballat en un foc de restes vegetals a l'antiga pedrera de la zona de Sarriera, que no tenia recorregut ni amenaçava cap zona habitada. A Aiguamúrcia, set dotacions terrestres i dos mitjans aeris treballen en un incendi en una zona de vinyes, camps segats i canyar. A Monistrol de Montserrat també s'ha produït una actuació per un foc de vegetació al voral de la C-55, que ha quedat extingit. I a Girona també vuit dotacions terrestres treballen en un incendi en una zona forestal de la pujada dels polvorins, que ha afectat pins i matollars, però que no ha causat afectacions en edificacions. La situació es produeix en un context d'intensa calor i elevat risc d'incendi forestal, que ha portat Protecció Civil a activar la prealerta del Pla d'Emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a diverses comarques de Tarragona. I un breu apunt per acabar, la Policia Municipal de Terrassa i la Policia Nacional van executar un nou dispositiu conjunt a l'estació de Terrassa Est. L'actuació va permetre identificar 17 persones, aixecar 4 actes pertinents de substàncies estupefaents i efectuar dues citacions relacionades amb situacions administratives irregulars en territori nacional. L'alcalde Jordi Ballart ha defensat la importància d'oferir una resposta més eficaç davant les conductes delictives i atendre de manera més efectiva les necessitats del veïnat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició. In olden days, a glimpse of stocking was a look on to something shocking,
3: but now God knows anything goes. Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

Benvingudes i benvinguts un dijous més al Tot ens va bé, un programa que l'única pretensió que té és fer-vos passar una bona estona des d'ara i fins a les 10 amb músiques i cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Avui sonaran temes de Broadway, del West End londinenc, de musicals produïts a Madrid en castellà i també de musicals autòctons fets a casa i en català. Una mica de tot és el que avui tindrem aquí al Tot ens va bé, però tot relacionat amb les Maries dels musicals, és a dir, personatges que es diuen Maria que formen part d'un musical, bé com a protagonistes, bé com a personatges secundaris. Maria és un nom propi femení d'origen hebreu, el significat del qual i la seva etimologia encara avui dia són debatuts. No entrarem en aquests temes perquè no és la nostra feina i això és un programa de teatre musical. Però el que sí m'agradaria afegir és que el nom de Maria, al igual que les seves variants Míriam o Màriam, són noms estesos per tot el món, sobretot als països que tradicionalment han estat de religió cristiana, per haver estat el nom de la mare de Jesús de Natzaret, segons el Nou Testament, reverenciada ella com a mare de Déu de les esglésies catòlica, luterana i ortodoxa. Dit això, també m'agradaria dedicar aquest programa a totes les Maries, amb totes les seves variants, les Marietes, les Mariones, les Míriams, les Màriams, les Maris, les Maruques, les Marutxis, etc. I molt en especial a una Maria, la meva àvia, que ens va deixar fa pocs mesos a l'estiu. Va per ella el programa d'avui. I comencem el programa d'avui amb una Maria històrica, una Maria que va existir i l'autobiografia de la qual va inspirar un dels musicals més coneguts i populars de la història. Comencem per la vida d'aquesta Maria, que segurament, a mesura que jo us vagi explicant coses sobre la seva vida, endevinareu de qui es tracta. Es deia Maria Augusta Kutschera. Va néixer el 26 de gener de 1905 a Viena i va morir el 28 de març de 1987, a l'edat de 82 anys. Va morir als Estats Units, que això no ho havia dit. Quan tenia 7 anys, va quedar òrfana i als 18 es va graduar al Col·legi Públic per a l'Educació Progressista de Viena. Acabats aquests estudis, va entrar com a novícia a l'abadia de Nürnberg, un convent de monges benedictines de Salzburg. Mentre era a l'abadia, se li va fer un encàrrec molt especial: anar a fer de mestre dels 7 fills d'un capità de l'armada que recentment havia quedat vidu. El nom d'aquest capità era Georg Ludwig von Trapp. Ben poc se'n sap del que va passar en aquella casa mentre ella feia d'institutiu. Mentre ella estava fent d'institutiu, poca cosa se'n sap i poca cosa ha explicat ella. Però el que sí sabem és que el 1927 la Maria va abandonar el convent i es va casar amb en Georg, amb qui va tenir 3 fills més, que sumats els 7 del primer matrimoni, feien un total de 10 fills i filles. El general von Trapp va ajudar una amiga, la senyora Lammer, amb unes inversions econòmiques i la cosa va anar tan malament que es van arruïnar. La família es va arruïnar. I per sortir de la ruïna van decidir, pares i fills, dedicar-se professionalment a la música. Van participar a diversos festivals i fins i tot alguns els van guanyar. Feien actuacions per tot Àustria. I cada vegada més eren més i més i més populars. Eren coneguts com els cantaires de la família von Trapp. Econòmicament es van anar recuperant, però quan Àustria va ser annexionada pel Tercer Reich l'any 1938, ells van decidir marxar del seu país i es van exiliar. Però no se'n van anar a Suïssa, no se'n van anar a Suïssa com a la ficció, sinó que van anar a Itàlia. I a Itàlia, doncs ja sabem també què va passar, amb la pujada al poder del feixisme i amb Benito Mussolini. Torna a fer les maletes i torna a anar cap a l'exili. I aquesta vegada se'n van anar als Estats Units, on van seguir actuant com a família musical i van convertir-se en un grup molt i molt popular. Molt popular i amb molt de prestigi. D'ells se'n va fer càrrec un agent artístic. El que va fer va ser canviar-los el repertori musical que ells tenien i també canviar-los el look. Canviar-los per convertir-los en més nord-americans i menys europeus. La Maria, ara ja Maria von Trapp,
va escriure la seva autobiografia i gràcies a ella tothom va conèixer aquesta història. I aquesta història va inspirar un parell de pel·lícules que es van rodar a Àustria i Alemanya. I també va inspirar un espectacle teatral amb composició musical de Richard Rodgers i lletres i llibret de l'Oscar Hammerstein II. Estic parlant de The Sound of Music, El so de la música, aquí més conegut com a Sonrises i làgrimes o Somriures i llàgrimes, i també conegut a indrets de parla hispana com a La novicia rebelde. Aquest musical es va estrenar a Broadway l'any 1959, i des d'aleshores ençà no hi ha hagut dècada que no s'hagi estrenat o se n'hagin fet reposicions en algun lloc o altre del món. A Londres, a Madrid, a Barcelona, a Mèxic, DF, a Rio de Janeiro, a Buenos Aires, a Tòquio, Ottawa... Se n'han fet gires pels Estats Units, gires per Anglaterra i molts muntatges també als instituts i a les universitats d'Estats Units i d'Anglaterra. Un musical que no ha parat de representar-se des del 1959 i que agrada i és odiat a parts iguals. D'aquells musicals. És un d'aquells musicals que o t'agrada i molt o no el suportes i el detestes. Però que, això sí, no deixa indiferent a ningú. Part de l'èxit d'aquest musical també ve de la versió cinematogràfica de 1965, dirigida per el Robert Wise, amb la Julie Andrews, donant vida a la Maria, en Christopher Plummer, com a capità von Trapp, i una esplèndida Eleanor Parker, com a baronessa. És que a mi m'agrada molt l'Eleanor Parker. Què hi podem fer? M'agrada, és una actriu que sempre m'ha agradat molt. També dir que entre els actors secundaris hi havia la Marnie Nixon, que feia de la germana Sofia, una de les novícies del convent. La Marnie Nixon va ser una gran actriu i una gran cantant de Hollywood, però que va ser totalment invisible. Segur que aquest nom no li sona a ningú. A ningú. A vosaltres segur que aquest nom, Marnie Nixon, no us sona de res. Però ella va ser qui va enregistrar la veu de les cançons del Rei i jo, del My Fair Lady i del Boy Side Story, perquè la Deborah Kerr, l'Audrey Hepburn i la Natalie Wood, grandíssimes totes tres com a actrius, no cantaven gens bé. Però clar, els productors les volien a elles de protagonistes. La versió cinematogràfica de The Sound of Music, de gairebé 3 hores, va guanyar 5 Oscars de Hollywood, entre ells el de millor banda sonora adaptada, millor direcció i millor pel·lícula. Del musical original, del de 1959, protagonitzat també per una Maria, la Mary Martin, de qui ja en parlarem en algun altre programa, n'escoltarem el tema descriptiu i de presentació que en fan les monges i novícies del convent de la seva companya Maria, la protagonista del musical. Entre altres coses, diuen d'ella, en anglès, i per això ara jo us ho explico, que és bellugadissa, que xiula pels passadissos de l'abadia, que és irresponsable i sempre arriba tard a la capella, però en canvi és la primera en arribar a l'hora de dinar. També diuen d'ella, doncs, moltes coses. Tots són retrets, menys una novícia, companya d'ella, que el que diu és que la fa riure i que sense ella el convent està apagat i no té vida. Escoltem la cançó, ara sí, la cançó titulada Maria.

següent Maria és fictícia. Va ser creada a partir de l'any 1933 per l'escriptora, actriu i periodista australiana Pamela Lyndon Travers. Amb la Maria novícia de The Sound of Music té algunes característiques en comú. Totes dues són joves, són solteres, són mainaderes i a totes dues l'imaginari col·lectiu els posa la mateixa cara, ja que totes dues, en les versions cinematogràfiques, van ser interpretades amb només un any de diferència per la mateixa actriu, la gran Julie Andrews. De ben segur ja heu esbrinat de qui estic parlant, i és que estic parlant de la mainadera Mary Poppins, que arriba a Londres pel cel, procedent de no sabem on, gràcies a un paraigua volador que, a més, parla. I què va fer Londres? Doncs a fer-se càrrec dels fills de la família Banks, la Jane i en Michael. Uns infants un pèl descuidats per part dels seus progenitors, un pare dedicat de ple a la seva feina al banc i una mare sufragista que és més temps fora de casa que a casa. Amb la seva manera de ser, és una institutriu severa i molt estricta, però també gràcies a la seva alegria, jovialitat, espontaneïtat i els seus trucs de màgia, farà aprendre als infants Banks més d'una lliçó que els ajudarà i els servirà durant la seva infantesa i també la vida adulta. En aquest cas, primer va ser la pel·lícula, l'any 1964, i després el musical de 2004, al cap de 40 anys. A ningú se li va ocórrer fer un musical abans? Sí, a molts productors, entre ells la pròpia productora Disney. Però la resposta de l'autora de la sèrie de llibres de la Mary Poppins, la Pamela, sempre els deia que no els donaria el permís ni els vendria els drets. De la relació tibant entre en Walt Disney i la Pamela Lyndon Travers perquè aquest aconseguís els drets per fer-ne la pel·lícula de 1964, n'hi ha una pel·lícula molt interessant que es titula Salvant el senyor Banks, de l'any 2013, on queda molt ben reflectida aquesta relació que van viure l'autora i el creador dels dibuixos animats, ells interpretats per l'Emma Thompson i el Tom Hanks. El 1993, el productor teatral Cameron McIntosh es va reunir amb l'autora de la Mary Poppins i va aconseguir convèncer-la perquè l'autoritzés a convertir la seva sèrie de llibres en un musical. A causa de la seva disconformitat amb la versió cinematogràfica de 1964, la Travers va imposar una condició, i és que només creatius anglesos i ningú directament involucrat en la pel·lícula de Disney participessin del projecte. Per tant, no es podien incloure les cançons originals de la pel·lícula. Què va passar? Doncs la senyora Travers ja tenia una edat i el 1996 es va morir. I un cop morta, el McIntosh va iniciar converses amb el president de la Disney Theatrical per fer una possible col·laboració. I amb aquesta col·laboració, doncs, així poder utilitzar les cançons dels germans Sherman. Amb l'acord de les dues parts, un primer esbós del llibret va veure la llum el 2002. D'altra banda, hi va haver-hi uns nois joves, un compositor i un lletrista que es diuen perquè estan vius, George Stiles i Andrew Drew, que van escoltar que s'estava preparant un projecte sobre la Mary Poppins. I el que van fer va ser gravar una maqueta amb una cançó en la qual presentaven el personatge. La cançó és la que ara escoltarem. Practically Perfect. Van gravar aquesta maqueta i amb tota la barra del món i sabent que el pitjor que els hi podia passar és que els diguessin que no, li van enviar la maqueta, doncs, al productor, al senyor McIntosh. El McIntosh la va rebre, la va escoltar i va quedar encantat i immediatament va dir: aquests nois me'ls heu de contractar, perquè aquests nois seran els que es faran càrrec de composar les noves cançons del musical. I així va ser. I el musical es va estrenar el 15 de desembre del 2004, ara fa gairebé 20 anys. Doncs anem a escoltar la Mary Poppins, que és un personatge que es considera a ella mateixa gairebé perfecta en tot, com la cançó que van enviar-li aquests nois en el McIntosh. El McIntosh els hi va comprar, els va contractar, i mira per on. Tenim un musical meravellós que des del 2004 es pot veure a diversos punts del món. La Mary Poppins, una dona amb l'autoestima ben alta i molt empoderada, perfecta, molt perfecta, tant que no podia formar part del Club de les Imperfectes, les nostres companyes de ràdio, que cada dimarts, a la mateixa hora que nosaltres, ens parlen de la imperfecció de dones i també d'homes, per descomptat, i que no paga la pena ser tan fastigosament perfecta com la Mary Poppins. No, no.
perquè tot el que ens fa imperfectes, com éssers humans, és un tret distintiu de la nostra personalitat i la nostra manera de ser, i que no cal ser tan perfectes com ens imposa la societat en què vivim, i que cal ser feliços tenint en compte les nostres imperfeccions i fent-nos càrrec d'elles, tot acceptant-les i millorant-les si s'escalau. I ara ja, després de tot aquest parlament que us he fet d'imperfeccions, escoltem ja la Mary Poppins cantant-nos la cançó Practically Perfect, pràcticament perfecta, amb la veu de la Laura Michelle Kelly, que és qui va donar vida a la Mary Poppins a la versió teatral del clàssic de la factoria Disney, que es va poder veure a Londres l'any 2004. Practically Perfect.

Pel que fa a la següent Maria, hi ha molta controvèrsia sobre la seva existència i sobre qui era realment ella. D'aquesta Maria se'n fa menció al Nou Testament i també diversos evangelis apòcrifs. Qui era realment encara segueix sent un enigma. Parlo de la Maria de Magdala, també coneguda com a Maria Magdalena. Magdala era un poble de pescadors i Magdalena el seu gentilici, com Arenys i Aranyenc, perquè ho entengueu. L'Església Catòlica ens ha venut una imatge molt concreta d'ella, la d'una dona que després d'haver estat una gran pecadora decideix abandonar el pecat i seguir a Jesús de Natzaret per redimir-se i canviar de vida. Sense acabar-ho d'afirmar obertament, l'Església insinua que Maria Magdalena va exercir la prostitució. Per tant, pecadora, prostituta, redempció, fidel seguidora de Jesús, i fins i tot algú ha arribat a dir d'ella que era una escalfa braguetes que seguia Jesús amb tal de fer-lo caure en la temptació.

No havia estat mai prostituta, no era cap pecadora i tampoc era ni deixeble ni apòstola de Jesús. Únicament era la seva parella, la seva muller, la seva dona. I també hi ha qui encara fila més prim i assegura que era la mare dels seus fills. D'aquesta manera es desmuntaria una mica la imatge que sempre ens ha arribat de l'Església Catòlica, tant pel que fa de la Maria Magdalena com del Jesús de Natzaret. I, evidentment, la Maria Magdalena no podia faltar al musical Jesucrist Superstar, una òpera rock creada el 1970 mà a mà entre l'Andrew Lloyd Webber i en Tim Rice. El primer va fer la composició musical i el segon va escriure les lletres de les cançons. Aquest musical, que es centra en els últims dies de la vida de Jesús de Natzaret a través de la mirada de Judas Iscariot, es va estrenar a Broadway l'any 1971, després de l'èxit que havia tingut un disc conceptual que es va editar un any abans i que en principi es va crear sense cap mena d'intenció de convertir-lo en un espectacle teatral. El muntatge teatral es va estrenar a l'octubre del 1971 i ben aviat va aconseguir fer-se un lloc al pòdium dels musicals del Broadway d'aquella temporada i de les següents. I després de l'èxit aconseguit a Broadway, se'n va fer una nova versió l'any següent al West End i el 1973 se'n va fer una versió cinematogràfica que, al igual que el muntatge teatral, no conté cap mena de diàleg. Tot el musical és cantat, com les òperes. De fet, el Jesucrist Superstar sempre ha estat considerat una òpera rock i no pas una comèdia musical. Doncs bé, anirem a escoltar la cançó. I la cançó que escoltarem avui pertany a l'encara recordat muntatge que es va poder veure a Madrid l'any 1975, concretament al Teatro Alcalá Palace, que actualment és el Teatro Nuevo Alcalá, on sovint també s'hi poden veure musicals com Matilda i Billy Elliot, i dir que la versió espanyola va ser protagonitzada per l'aleshores popularíssim, era el cantant més popular d'Espanya, jo crec, Camilo Sesto, que interpretava el personatge de Jesucrist i que a la vegada va ser l'impulsor i productor d'aquest projecte teatral. Estava molt ben acompanyat per un altre gran actor i cantant, però que a la vegada va ser un pèssim gestor de les GAE, en Teddy Bautista, que era qui es va posar la pell del traïdor Judas. I també ben acompanyat de la noia que escoltarem ara, que era l'actriu i cantant que donava vida a la Maria Magdalena, que no era altra que l'Àngela Carrasco, una cantant dominicana que en aquell temps començava a ser força popular, però no com a cantant, sinó per sortir a la televisió com a presentadora. Els programes que presentava també aprofitava per cantar una mica de tant en tant, i en un d'aquests programes el va veure el propi Camilo Sesto, que era el qui produïa el musical, i va decidir que aquella noia seria la Maria Magdalena. Escoltem ara sí la cançó de la Maria Magdalena, que es titula És més que amor, la cançó en la qual expressa que sent quelcom diferent i molt especial cap a Jesús de Natzaret, molt diferent del que ha sentit per altres homes fins ara. Una vegada més ens trobem que la Maria Magdalena és definida pel lletrista de l'òpera rock en Tim Rice com a dona que ha anat amb molts d'homes amb els quals l'amor només era fingit. I així seguia doncs una mica la imatge que d'ella tenim i que ens ha venut l'Església. Pel que diu la lletra de la cançó, ara sembla que ha trobat l'amor de veritat, l'amor pur i profund en la persona de Jesucrist de Natzaret. Escoltem-la. I don't know how to love him, era el títol original, jo no sé com estimar-lo, que en la versió castellana la van titular com És más que amor, que pertany al musical Jesucristo Superstar de 1975, interpretada per l'Àngela Carrasco com a Maria Magdalena. Basta.

A continuació farem una mica d'arqueologia del teatre musical. I no, tranquils, no ens n'anirem a l'antiga Grècia, on les tragèdies també comptaven amb música i cançons enmig de tanta declamació. No, ens n'anirem al Broadway de fa 102 anys. A l'any 1920 es va estrenar un musical titulat The House That Built Jack, la casa que va construir en Jack. Es tractava d'una comèdia amb un argument, uns diàlegs i unes cançons. I dic això perquè en aquella època el que es podia veure a la majoria dels teatres eren el que coneixem com a revistes, vodevils, o en argot de Broadway, els folies. Eren espectacles que comptaven amb coreografies espectaculars, amb dones també espectaculars, que exhibien gran part del seu cos mentre ballaven i cantaven. També en aquests espectacles hi havia sketchos humorístics per fer riure la gent, actuacions musicals de cantants solistes o de grups i algun que altre número de màgia o d'espiritisme. Això eren els folies. Però la casa que va construir en Jack era una comèdia, amb un argument, amb cançons i amb personatges. Els personatges eren, per exemple, en Jack. En Jack del títol era un noi ambiciós que volia fer-se ric per poder construir un niu d'amor i compartir-lo amb la seva enamorada, la Mary. Tenia un plan per fer-se ric i aquest plan consistia en la construcció d'unes cases que podien ser transportables perquè si et cansaves del lloc on vivies, doncs te'n poguessis anar a un altre, únicament movent la velloc i estalviant-te una mudança. Recordem que estem parlant d'un musical de 1920. Una idea brillant, la d'aquest noi en Jack, que no obstant no li va anar massa bé. Però quelcom extraordinari passava a l'argument i acabava la història d'allò més bé, amb en Jack ric i casant-se amb la seva enamorada Mary. Aquest musical va ser tot un èxit i una de les seves cançons, la que avui escoltarem, es va convertir en tot un hit musical de la dècada dels anys 20, del segle passat. Una cançó famosíssima en aquella època, però que ara no coneix ni reconeix gairebé ningú. Es titula Love Nest, niu d'amor, amb la qual en Jack ens explica el seu desig de formar un niuet d'amor amb la seva enamorada Mary. Aquest personatge, la Mary Howells, que va caure tan i tan i tan bé al públic, segurament pel carisma de l'actriu que l'interpretava, la Janet Belli, va caure tan bé que els espectadors, quan parlaven d'aquest musical, l'anomenaven com el musical de la Mary. Era el musical de la Mary, el musical de la Mary. I era tan i tan repetitiu que aquest musical es va acabar convertint en el musical de la Mary. I els productors, sense canviar ni la història ni les cançons, el van rebatejar amb el títol de Mary, el musical, que és com ara se'l coneix. Escoltem ara, doncs, i us demano una mica de paciència i comprensió, perquè el que escoltarem és l'original de 1920 i sentireu el cric-cric del disc, que aleshores encara no eren vinils. No, els vinils van començar a aparèixer a finals dels 80, a principis dels 50. Eren uns discs d'una altra textura. Doncs anem a escoltar la cançó Love Nest, niu d'amor, interpretada per l'actor i cantant John Steele, del musical Mary, de 1920.

0: Acabem d'escoltar Love Nest, del musical Mary. Una cançó que va ser una de les que més va sonar a la ràdio d'aquell temps. A la ràdio d'aquell temps, dels anys, de principis dels anys 20. Una cançó que va ser interpretada per molts solistes diferents. Cantants d'èxit d'aquell moment i les més famoses orquestres dels Estats Units la incluïen al seu repertori. Fins i tot es va convertir en la sintonia d'un popular programa de ràdio titulat Burns and Allen Show, que presentava el mític George Burns juntament amb la seva muller, la Gracie Allen. Parlant de ràdio, la ràdio serveix per entretenir, que és el que estem fent ara mateix nosaltres, i també per informar. Nosaltres també us informem i donem dades sobre els musicals, però nosaltres, perquè nosaltres, doncs sí, en sabem una miqueta de musicals i ens informem i tal, tal, tal, però nosaltres no som periodistes. No som periodistes com la Gemma Roig, l'Enric Sierra o l'Elisabet Teixidor, que us informen de temes molt més seriosos que el teatre musical. Parlant de periodistes, la propera Maria també és periodista. Treballa a un diari, mira, com l'Enric Sierra, també treballa a un diari, però no forma part de la direcció del diari perquè en aquella època no hi havia dones en càrrecs de tanta responsabilitat com té el nostre company Enric Sierra. És periodista, redactora, i cobreix tota mena de notícies relacionades amb crims. Ella es diu Mary Sunshine. Treballa pel Chicago Evening Star i és un bombonet de personatge secundari del musical Chicago, creat l'any 1975 pel duet format per en John Kander i en Fred Ebb, que ja havien sigut els creadors també del musical Cabaret. Ambientat al Chicago de finals dels anys 20 del segle passat, ens explica la història de dues convictes que es troben a la presó. Elles dues són la Belle McKelly i la Roxy Hart. I la Mary Sunshine, la nostra següent Maria, cobreix les notícies sobre els seus respectius crims i els seus posteriors judicis. Aquesta periodista, en lloc de fer carnassa i sensacionalisme, com fan altres companys del gremi, es dedica a ser amable i sempre intenta posar-se al lloc de l'altre, intentant veure-hi la part bona, fins i tot a una assassina com la Roxy Hart. D'això, l'advocat Billy Flynn se n'aprofita molt astutell per vendre-li la moto, i molt ben venuda, per netejar la imatge i la reputació de les seves representades davant l'opinió pública. La utilització dels mitjans de comunicació per part dels advocats és un dels temes que tracta aquest musical, entre d'altres, d'aquest musical que es va estrenar a Broadway l'any 1975. El personatge de la Mary Sunshine, ei, i ara aquí faré un spoiler, i si no has vist mai el Chicago al teatre, perquè la pel·lícula aquest personatge no hi té gaire importància, la veritat, si no has vist el musical del teatre, abaixa el volum uns segons i després torna a pujar, val? Perquè aviso, i qui avisa no és traïdor, ara faré un spoiler, sí? El faig, tu paga, vale? Vinga, el faig Isaac, l'Isaac em diu que sí, el nostre tècnic, l'Isaac Albarracín, em diu que sí, doncs vaig a fer l'spoiler, perquè segur que alguns dels que ens estan escoltant ja l'han vist i ja saben el que diré. Doncs aquest personatge, la Mary Sunshine, una senyora d'una edat inconcreta, molt femenina ella, molt amable, molt dolça, molt carinyosa, al final de l'espectacle es descobreix que és un home! És un home! I habitualment és interpretat per actors, homes. I el programa demà, quan agafes el programa demà, el seu nom doncs ve amb una inicial i punt. I dic que si, per exemple, és Isaac Albarracín, com el nostre tècnic, seria I.Albarracín. Per tant, pot ser una Isabel, pot ser... I això fa molta gràcia. A la pel·lícula, però, ho va interpretar-ho una dona, tot i que la pel·lícula amb prou feines tenia cap mena d'importància aquest personatge. La pel·lícula va ser la Christine Baranski, una gran actriu de musicals i de pel·lícules de pel·lícules de Hollywood. Una actriu molt coneguda, que si la busqueu al Google, Christine Baranski, segur que quan veieu la seva foto dieu, ah, mira, sí, la Christine Baranski. I ara ja no m'enrotllo més, i ara sí que és el moment d'escoltar la Mary Sunshine, que ens canta una cançó en la qual ens diu que hi ha una mica de bondat en totes les persones, fins i tot en les que cometen crims. A little bit of good, una mica de bondat.
1: Now look. In a few minutes, there'll be a whole bunch of photographers and reporters, and that sob sister from the Evening Star is coming. I don't figure we'll have any trouble with her. She'll swallow hook, line, and sinker. Her name's Mary Sunshine.

La propera Maria potser és la Maria més coneguda dels musicals. És una noia jove, entre 15 i 17 anys, porto-riquenya, alegre, divertida, somiadora, una noia amb un encant especial, recent arribada a Nova York, on viurà amb el seu germà Bernardo i la seva promesa Anita, que es convertirà en la seva millor amiga i confessora. En una festa s'enamorarà d'un noi que es diu Toni, i en Toni també s'enamorarà d'ella. Un amor impossible, degut a que cadascun d'ells pertany a dues colles de joves rivals, els Jets i els Sharks, que lluiten per fer-se amb el control de l'Upper West Side de Nova York. Estic parlant, lògicament, de West Side Story, un musical ambientat al Nova York de finals dels anys 50, que és l'època en la que es va estrenar a Broadway. La producció original va ser de l'any 1957 i li va costar 10 anys, exactament 10 anys, composar-la al Leonard Bernstein, el seu compositor. Les lletres d'aquest musical i de la cançó que ara escoltarem d'aquí uns moments, doncs són d'un dels més grans compositors de tota la història dels musicals, que és el Stephen Sondheim. West Side Story, per qui no ho sàpiga, és una versió actualitzada del Romeo i Julieta de Shakespeare, on les famílies Montescos i Capuleto han estat substituïdes per colles de joves adolescents, els Jets i els Sharks. Quan un exmembre dels Jets, en Toni, s'enamora de la germana petita del líder dels Sharks, la Maria, aleshores comencen tots els problemes que poden provocar un amor prohibit entre membres de diferents colles. Es va estrenar l'any 1957 al Teatre Winter Garden de Nova York, a Broadway, sota la direcció i coreografia de Jerome Robbins. El 1961 se'n va fer una versió cinematogràfica dirigida per el Robert Wise i el propi Jerome Robbins, amb la Natalie Wood com a Maria, i que comptaven el repartiment amb grans actors com la Rita Moreno, en George Sakiris, en Ross Tamblyn o en Richard Weimer. Aquesta pel·lícula va guanyar 10 Oscars de Hollywood, entre els quals hi havia el de millor pel·lícula. L'any 2021, Steven Spielberg va fer una nova versió que també va guanyar un Oscar, el de millor actriu de repartiment. El 1996, Ricard Reguant en va dirigir una versió teatral a Barcelona, al Teatre Tívoli, sota la producció de Focus. I el 2018 se'n va fer una nova versió a Madrid, que es va poder veure al Teatro Calderón, produïda per Som Produce. I el proper juliol del 2025, concretament els dies 29 i 31 de juliol, es podrà veure, més que veure, escoltar el Gran Teatre del Liceu, on es farà una versió en concert i l'Orquestra Simfònica del Liceu estarà sota la batuta del gran director musical Gustavo Dudamel. Escoltem ara ja el tema que porta per nom Maria, del muntatge original de 1957, en què en Toni clama al cel l'amor que sent per aquesta noia que acaba de conèixer a la festa, aquesta noia que es diu Maria. La cançó és interpretada pel primer Toni de la història, el primer actor que va fer de Toni, que era en Larry Kert. Maria.

I ja sona la sintonia i ens n'hem d'anar. I se'ns han quedat unes quantes Maries encara per posar. Però bé, intentarem posar-ne una, però ja aprofito per acomiadar-ne. Avui a les vies del so ha estat l'Ivan Albarracín, qui us ha parlat aquí al darrere dels micros, en Jordi Serra, i d'un Romeu i Julieta nord-americà passarem a escoltar l'últim tema d'avui, que no ens dona massa temps, per presentar-lo, però passarem a un altre Romeu i Julieta, en aquest cas català i 100% autòcton, que és el Maricel. Al Maricel hi ha una Maria, que és una secundària, un personatge secundari d'aquest musical. És la germana petita de la Blanca, la protagonista, i ella doncs, té un número musical que és Les Pomes, que l'interpreta juntament amb el Gromet Idris, que és amb el que avui acomiadarem el programa d'avui. Dir-vos que la setmana que ve tornem, i la setmana que ve ens posarem ben guapos perquè ens n'anirem de casori. Sí, sí, repassarem alguns dels casaments més famosos de la història del musical. Res més, nois i noies. Res més a afegir, només que passeu una bona nit i us deixem amb aquesta última cançó, Les Pomes.

0: Ràdio Arenys.
1: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
2: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
3: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
2: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
3: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
2: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
3: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
2: Reserves al 930-234-522.
3: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
6: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. La plataforma Dignitat a les Vies, amb el suport d'altres entitats d'usuaris de Rodalies, ha presentat aquest dijous una sol·licitud al govern per obtenir accés a la informació pública sobre la planificació i el desenvolupament de l'operatiu ferroviari organitzat per la jornada de l'eclipsi. En un comunicat denuncien que es van registrar trens i andanes saturats, informació insuficient, canvis de via difícils de seguir amb seguretat i tancaments o limitacions d'accés en diferents estacions, malgrat la petició de la Generalitat de prioritzar el transport públic. Per aquest motiu, la plataforma també exigeix transparència, explicacions públiques i l'assumpció de les responsabilitats tècniques, directives i polítiques corresponents. Aquest matí, la portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, ja lamentava la manca de planificació.
2: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar.
1: Per part de Renfe, l'única explicació fins al moment és que no va ser un tema de planificació, sinó de capacitat, ja que no hi havia més trens disponibles si es volia continuar donant servei a tota Catalunya. Seguim amb les conseqüències de l'eclipsi, ja que el sistema de sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos últims dies. Gran part de les persones que va acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar després d'ahir a la tarda i el Departament de Salut no descarta que durant els pròxims dies hi hagi un repunt de casos, ja que hi ha algunes lesions i afeccions que no es perceben al moment. Eclipsi a banda, la previsió del temps també és una de les notícies de la setmana, en especial per la calor que està afectant el país. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diversos avisos per calor, amb especial atenció a la tarda d'aquest divendres. També hi ha avisos per calor nocturna, així com per tempestes acompanyades de fenòmens violents al Pirineu i al Prepirineu. Protecció Civil demana per atenció a col·lectius vulnerables en situacions de calor extrema i manté en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill moral molt alt. I una dona de 84 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina a Castelldefels, al Baix Llobregat. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 3 ambulàncies, però les maniobres de reanimació no han tingut èxit. Es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. També aquest matí, un home de 78 anys ha mort mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny. Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda amb aquest programa en directe des dels estudis de Ràdio Reims, des d'on mirarem de, amb més cura, què volem que sigui un espai on aturar-nos, on reflexionar, on qüestionar i on revisar què vol dir ser home avui en dia. En un món que canvia constantment, un espai on les dones també seran benvingudes, perquè aquesta transformació ens inclou a tots.
1: Revisarem maneres de pensar i d'actuar que durant anys han estat norma, però que potser ja no ens serveixen. Volem parlar de vulnerabilitat, de rols, de paternitats, salut emocional i sexualitat, amb veus diverses i amb la voluntat d'explorar una masculinitat més sana, sense fer-nos mal i sense fer-ne els altres. Perquè revisar-nos no és debilitat, sinó és evolució i valentia.
0: Si vols participar en directe, ho pots fer a través del nostre telèfon al 93 795 79 12. Repeteixo, 93 795 79 12. Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i...
1: en Joan Carles Palacín.
0: I avui al so tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
2: Bon dia, com estem?
1: Il·lusionats.
2: Il·lusionats? Jo també, jo també.
1: El nostre primer directe, després de 3 anys de fer potis...
0: És el primer directe.
1: És el primer directe, que guai!
0: És el primer directe i ens volem estrenar amb un... Crec que serà un episodi que no deixarà i que a més hi haurà,
1: sí, sí,
0: hi haurà més seqüeles, hi haurà segona temporada, tercera i de més.
1: Sempre deixem sagues.
0: Avui el títol l'he volgut posar com l'espai que queda, conversa sobre el dol perinatal. Avui des del programa Homes, com hem dit, volem començar una nova etapa. Hi ha un canvi d'horari, hi ha un canvi de dia i sobretot hi ha un canvi de quan s'està fent, que és en directe. Si vols entrar en directe al programa, pots trucar-nos, com he dit abans, en el 93 795 79 12. I per encetar aquesta nova secció, aquesta nova etapa d'Homes, avui no portem blocs. Portem cadires per seure i per parlar d'una realitat que sovint es viu en un silenci sepulcral, el dol perinatal invisible. Aquella pèrdua que no té nom, perquè socialment sembla com si no s'ha vist el nadó, no hi ha dolor. Però el dolor hi és. Les dones ho pateixen i els homes sovint es converteixen en la cuirassa per poder sostenir a la resta de la família. Per tractar amb aquest tema tan i tan especial, m'agradaria donar les gràcies als convidats que avui tenim a l'estudi. Per un cantó tenim amb el Guillem Comí.
3: Hola.
0: Bona tarda.
3: Bon dia.
0: Bon dia. També tenim a la Belén Reina.
4: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Que són els orgullosos pares d'un nen que també està aquí a l'estudi amb nosaltres. Vull dir que si sentiu de quan en quan que algú es queixa, potser és a l'Arnau, que també ens acompanya.
1: Que ara que plena.
0: I també ens acompanya la orgullosa àvia de l'Arnau, la mare d'en Guillem, i que es diu Montse Comí.
5: Hola, bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. I també avui hem portat una altra convidada d'excepció amb nosaltres, la Laura Benavent. Bon dia, Laura.
6: Hola, bon dia.
0: Ella és infermera i s'ha especialitzat en el dol perinatal invisible per experiència, malauradament, que ha transformat el seu propi dolor en un acompanyament en un llibre que, de fet, avui me l'ha regalat i m'ha fet molta il·lusió quan me l'ha donat, que es diu Essència viva, quan l'ànima parla, que, a més, és una cosa molt curiosa perquè té com dues portades, una del revés i l'altra del dret, perquè en un cantó està en català i en l'altre en castellà, i ja no hi ha excuses per no llegir-ho en l'idioma que vulgueu. Faltarà en anglès, però això no sé com ho farem per posar-ho aquí dins.
1: Això és una bona, molt bona campanya de màrqueting.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Dos
0: sí.
1: En un. Tot que és català, eh? Sí, sí.
0: En aquest llibre el que proposa és no tractar d'oblidar, sinó d'integrar. És una brúixola que trenca tabús i reivindica el vincle emocional que hi ha entre el nadó perdut, defugint de tòpics que sovint invaliden el patiment, convidant-nos a validar què és sentir la pèrdua, és un acte de dignitat i d'humanitat que necessàriament és obligatori passar per això per poder-ho pair, no? Jo llenço aquí la pregunta i que respongui qui vulgui. Aquí ja m'agradaria aquí poder tractar, sobretot és amb molt de carinyo, amb tot el carinyo al món, perquè és un tema que, per sort, en el meu cas, jo no he tingut cap tipus d'experiència. més enllà del que hagi pogut llegir o imaginat o seguir. Jo, arrel de, per exemple, a la Laura la conec des que té 5 anys, potser?
2: Sí.
0: Jo amb ella la conec des que té 5 anys. Son pare i jo treballàvem, el seu pare era el meu jefe, Editorial Praxis, com deia el meu exsogre Parxís, Editorial Parxís, i jo algun més un cop, vull dir, va ser el meu jefe, és un gran amic, i més una vegada hi he estat dinant i sopant a casa d'ells, i ja la conec per això des que era molt, molt petita. Més o menys he anat seguint de manera així la seva evolució, fins que s'ha convertit amb un referent, o s'està convertint ara en el que és un referent d'aquest tipus d'aquest patiment, malauradament.
1: O experiència de vida.
0: O experiència.
1: Segons com ho vulguis mirar, eh?
0: Jo aquí començaria...
1: Que és un gran aprenentatge passar per aquí.
0: Sí. Jo aquí començaria amb les meves famoses preguntes, que a molta gent li van tremolar, i començarem amb la Belén, amb la primera pregunta, la Belén.
1: Com a compte, Belén?
2: Sí.
1: Com a compte, eh?
0: Més difícil posar-me les teves sabates perquè ni sóc pare... ni sóc dona, i l'únic que puc fer és imaginar-me què deu ser passar per una experiència tan terrible. Quan passa una cosa així, què et passa pel cap i què et dius?
3: Culpabilitat.
0: Culpabilitat.
3: Sí. O sigui, jo, malauradament, he tingut 3 aborts. Uh-huh. Cadascun ha passat per un moment diferent. I el primer, per exemple, jo sóc auxiliar veterinària. Quan jo em vaig enterar, jo estava fent anestèsies. I jo em pensava que era degut a tota l'anestèsia que estava fent amb els animals. Per això no havia tingut. Després se't treu del cap. El segon embaràs, com tinc el gen de la protrombina, que és la sang espessa...
0: Uh-huh.
1: Però no s'escolta l'àudio?
0: Ara, vale.
3: Sí?
1: Perfecte.
3: Com tinc la sang espessa, jo m'he de punxar l'heparina.
0: Vale.
4: Gràcies.
3: I la ginecòloga... No volia, mira, l'Arnau ja està fent de les seves. La ginecòloga, doncs, no va creure convenient punxar-me parina en aquell moment.
0: Uh-huh.
3: Diguem que vaig començar a sagnar i el vaig perdre. Va. I el tercer, la culpabilitat va ser perquè jo ara complir els 40, va ser uh-huh. l'any passat, i va sortir pues, que no era viable. Li van fer el cribatge i no, en Jordi no era viable. Va sortir amb síndrome de Down, però que no era factible per la vida. Va. Llavors, clar, la culpabilitat és... Soc massa vella, és un embaràs geriàtric. Llavors, és el que em ve al cap. Perquè a mi, perquè ha estat molt buscat, però sobretot ha sigut la culpabilitat.
0: Vull dir, el que passa pel cap, principalment, és culpabilitat.
3: Què he fet perquè no surti endavant.
0: Uh-huh.
3: És això.
0: Interessant. Guillem, et toca a tu. Vaig a per tu.
4: Vinga.
0: En el teu camí, amb 3 pèrdues a l'esquena, vas sentir que la societat t'empenyia a congelar el teu dolor per cuidar de la teva parella? I si és així, on va quedar el teu espai per ser pare d'aquells nadons?
5: El meu espai sota les pedres.
0: Sota les pedres.
5: Sí, o sigui, jo patia sobretot per ella.
0: Uh-huh.
5: A cada pèrdua que vam tenir, doncs clar, s'incrementava aquest patiment perquè ja el patien... El seu augmentava i la meva preocupació per ella també augmentava. I jo em vaig dedicar exclusivament a ella. El meu dol va quedar per mi enterrat i va ser dedicar-me a ella, sobretot amb... Nosaltres ens en vam sortir o ens en sortien fent servir humor negre.
0: Humor negre.
5: Sí,
0: bueno, intentava camuflar un baú amb una mica d'humor.
5: Jo li preguntava cada dia quin nivell de tolerància tens i pues, feia unes més bromes o menys bromes. I així uh-huh. intentàvem una miqueta sortir del pas. Ella, de fet, es va fer un tatuatge aquí en el braç,
0: uh-huh.
5: que és el vaixell de Peter Pan,
0: sí.
5: i es va ficar 3 estrelles, una estrella per cada nano. Bueno, per cada nadó.
0: Per cada nadó.
3: Sí.
5: Uh-huh. I, per exemple, una broma d'aquestes era, doncs mira, t'has fet un tatuatge que és actualitzable. Que si passava una altra vegada, podia ficar una altra estrella.
0: Espero que el tatuatge sigui petit perquè no quepa més estrelles.
5: Ara el tatuatge s'actualitzarà ficant la figura del Peter Pan.
3: Perquè protegeixi els seus germans.
0: Que bo. Uh-huh.
4: Ah, sí que si un nen li haguessin posat una campaneta.
0: La campaneta i si no...
5: Exacte.
0: Que xulo.
5: El Peter Pan. Uh-huh.
0: Que bonic. Que bonic. És una manera de tancar un cercle. Està
3: intentar-ho.
0: Molt bé.
5: Intentar-ho, sí.
3: Perquè mai es tanca. No, mai es tanca.
0: Bueno, aviam,
3: sobrevius amb ell, però no es tanca mai.
0: Bueno, jo el que em refereixo, o que volia dir des del punt de vista de tancar, no és oblidar el passat,
3: sinó
0: saber de què és possible la vida, de què és possible aquest somni que ara es diu Arnau,
3: sí.
0: I que gràcies a això doncs podeu seguir cap endavant i pot seguir la vida, sí. Entenc jo.
3: Sí.
0: De ser dolç aquest tipus, jo no he perdut mai a cap fill, però sí he perdut a éssers estimats. Ara, per exemple, fa la setmana passada, fa 39 anys de la mort de ma mare, i jo encara la conec i encara la recordo. I fent una reflexió vaig dir, hòstia, jo la vaig perdre quan tenia 17 anys. Dic, i són molt més temps que he estat sense ella que no amb ella. Però tot i així mai l'oblides, però tires cap endavant. Com tu dius, aprens a sobreviure i aprens a viure i a tirar cap endavant, tot això.
1: A mi també m'agradaria fer-te una pregunta. Quan tens pensat desenterrar i treballar?
5: No ho penso. Ha quedat enterrat i no... No, em surten... La veritat és que ens passa, per exemple, escoltant certes cançons o recordant certes experiències, doncs, que et ve aquest mal. Jo, per exemple, patia molt escoltant doncs, alguna cançó de la infància i pensava, dic, ostres, no podré disfrutar amb el meu fill o ensenyar-li certes coses, ensenyar-li aquestes històries. I aquí és on doncs, potser em feia una mica més de mal.
4: Mm-hmm. Ara hem enviat la criatura amb l'avi.
0: Sí, hem demanat que l'avi vingui donant-nos un cop de mà, perquè la criatura s'estava començant a moure. Sí. Vull dir, ara, bueno, podem... Igualment, podria, si havia sortit, doncs...
4: Sí, sí,
1: que no passa res, és el protagonista, també.
0: Valent, tu que de primera mà ets el que ha estat veient aquesta cuirassa que ha tingut de posar-se el Guillem, vas percebre que ell es guardava el seu dolor per deixar espai amb el teu?
3: Sí.
0: O veu poder plorar plegats?
3: Ploràvem quan ell, com ell ho ha dit, quan escoltàvem les cançons.
0: Uh-huh.
3: O, per exemple, ara el segon abort, ell treballa a Cabrera, i fins a l'Hospital de Mataró va rebentar la bici elèctrica. Quan el vaig trucar, li vaig dir, estic sagnant, vine cap a l'hospital. Es va plantar des de Cabrera a Mataró amb la bici elèctrica en 10 minuts. O sigui, la va patar la bateria. El vaig veure plorar allà. Però ell no és de plorar. Però quan li poses una cançó tipus Tarzan o les cançons de Bola de Drac, que ens hem criat nosaltres, que volem que el nostre criu vegi Bola de Drac, perquè és com ens hem criat nosaltres, és quan el veig plorar i plorem els dos. Però sempre s'ha amagat, perquè sempre m'ha estat cuidant a mi. Fins i tot del tema de... Si estàs bé i veig que t'animes una miqueta més, jo sóc molt Disney. Ens anem a Disneyland i allà, doncs, o sigui, no s'ha preocupat per ell, s'ha preocupat per mi.
0: Uh-huh. Sí, és curiós perquè aquesta mateixa reflexió, abans, quan estàvem esmorzant, aquí ara que faré una publicitat en directe a la Bargalló, és a l'espai de perdició meu diari, és el meu ritual diari de... No diari, sinó...
1: És el nostre ritual, del cafetó.
0: El nostre ritual del cafetó, abans del programa, que estava parlant amb la Laura i ella va dir que va viure una cosa semblant. Laura, ara et toca a tu, ja comences a entrar aquí dins. Com acompanyaries o com acompanyes amb aquest home que se sent secundari en el teu propi dol? Perquè ens consta que, tant com a societat, per reconèixer que ell també ha perdut un fill, com és que costa tant de que... Normalment, normalment quan hi ha una pèrdua d'un nadó que no ha arribat a néixer, la societat es vol cap a la dona. El que passa que la percepció que jo tinc, no? L'home també ho pateix, perquè també és part implicada a nivell emocional.
6: Sí, jo aquí diferenciaria dues coses. Primer, que la societat no valida tant un dol perinatal, tant si ets una dona com si ets un home. O sigui, no et dona el teu espai, no et deixa dir la teva, no et deixa validar aquest dolor. Llavors, jo crec que el que li diria a un home que està passant per una situació d'un dol perinatal és que té tot el dret a sentir-se escoltat, a dir el que necessiti dir per poder ajudar a validar el que està passant. Perquè no és només... o sigui, jo, per exemple, amb el que és la meva feina, jo m'he catalogat amb dol perinatal invisible, curiosament, perquè... Com ha dit en David, tot el que no es veu és com si no existeix. Llavors, a partir d'una segons quina setmana de gestació no està reconegut aquesta pèrdua. Llavors, només la reconeixen els propis pares o la gent propera, com són els avis o la pròpia família. Llavors jo aquí intentaria, doncs, això, donar-li el seu espai, el seu espai segur, perquè se senti segur per expressar, doncs, com es sent, inclús amb la seva parella, amb la família, doncs, intentar donar el seu lloc. I costa tant, jo aquí posaria, perquè, referim-me a el que has dit tu, de que es focalitza amb la dona, més que res perquè la dona és la que es queda embarassada. O sigui, també quan hi ha un embaràs, totes les atencions es volquen amb la dona i en cap moment es pregunta a l'home com està, o sigui, com viu aquell embaràs, o com porta cada vegada que se'n van a fer una ecografia, o el que sigui. Llavors, jo crec que aquí la importància és donar-li el valor a la situació que està vivint en cada moment, en aquest cas, aquell home.
0: Interessant.
7: Doncs... Sí, de fet, si m'ho permeteu, amb això que deia... es volquen en la dona quan està embarassada, però també quan tens el procés de l'abort, en el nostre cas, a mi en cap moment se'm va preguntar res. Tot era exclusivament ella, que estàvem d'acord en tot moment. Però jo era una persona a la cadira i ja està. No se'm preguntava absolutament res. I tampoc si estava malament. Clar, ella sí que se li van oferir uns certs serveis, però jo durant tot el procés...
8: En cap moment
7: era,
8: se't dona.
7: Era un punt a part.
8: Clar, hi ha una part que és fisiologia pura, que el que porta el nadó i tira cap endavant és, per dir-ho així, i amb tot el carinyo, la incubadora, que és la mare.
7: Sí, sí, completament.
8: Però, a part d'aquesta part, hi ha una altra part que també ens composa totes persones, que és tenim una ànima i també tenim una part emocional. I aquesta part emocional, les dues persones estan implicades. Clar, de vegades es deixa una mica de cantó amb l'home, perquè... es pensem que només afecta la dona, o bueno, jo dic aquesta conclusió, però potser estic completament errat, no? Clar, des d'aquest punt de vista és... I això com ho podem canviar? O com podem fer aquesta visibilització, potser, en programes com aquests per començar a prendre consciència, no?
7: Sí, però clar, a veure, jo també entenc que el fet de que, com que evidentment ella, és, com t'has dit, és la incubadora, és el que es fa tota la feina, clar, o sigui, jo entenc que a mi no em preguntin perquè jo no pugui influir-li a ella de no facis això o fes-lo altre, que aquí ho entenc perfectament, però clar, com ho mesures això? És a dir, com evites la influència o anem a ajudar aquesta persona? I és un punt que no...
1: És admirable, eh? És admirable això que esmentes. I aprofito per fer un petit encaix i per convidar els nostres oients, homes i dones de Catalunya que ens esteu escoltant en aquests moments. Si heu passat per aquesta experiència o esteu passant per aquesta experiència, sisplau, truqueu-nos al programa i compartiu la vostra experiència. I si és dona, si també estàs passant per aquesta experiència o has passat... Si vols unir amb aquesta conversació, sereu benvinguts tots dos a compartir la vostra experiència.

0: una cançó molt suau i molt dolça de Coldplay que es diu Fix You. Per donar una miqueta d'espai i poder respirar i poder baixar, perquè avui és un programa
1: potent, eh?
0: Potent.
2: Avui és potent.
0: Avui no són dels que paren setants amb el directe, déu-n'hi-do, eh?
2: Com sí, sí, estem baixant a nivell ben alt, eh?
0: Ara aviam com superem això.
2: Vinga, va, que hem començat a bullir i ara comencem a treure la llàgrima.
0: Vinga, Laura, pregunto, amb el teu llibre, Essència Vida, quan l'ànima parla, parles de validar el dolor. Quins senyals ens envia el cos quan intentem ignorar el dol i fer veure que aquí no passa res?
3: Bueno, primer de tot, somatitza. O sigui, el cos al final t'acabes trobant malament. O sigui, pots tenir molt nerviosisme, atacs d'ansietat, mals de panxa, mals de cap, o sigui, tot el que és a nivell de somatitzar físicament. I això et fa estar emocionalment també malament. O sigui, estàs més irritable, tot et senta malament, vas fent una miqueta de muntanya de símptomes i lamentablement ho acabes pagant amb la persona que tens més a prop.
0: Clar, el que tens allà al costat.
3: I normalment, si estàs passant per una situació d'aquestes, la persona que tens més a prop, doncs és la teva parella.
0: Sí, sí, aquí una de les coses que hem de tenir en compte és de que Laura no parla perquè ho hagi llegit en llibre, sinó aquest llibre surt d'una experiència que ella ha tingut i que ha viscut. També va tenir, si no recordo malament, 3 pèrdues.
3: Sí.
0: Però aquí sí que li passo la paraula amb ella i jo sé que serà una cosa que, si sentim que es trenca la veu, són temes tan summament dolorosos que és normal. Jo no ho he patit, però només d'estar aquí també ho pateixo i ho sento. I potser a mi també se pot trencar la veu. Laura.
2: Ja se'ns està trencant.
0: Laura, explica endavant una mica la teva història.
3: Fons. Doncs mira, jo... soc mare, a part de tenir 3 angelets al cel, tinc una princesa a la terra, que es diu Carmen.
0: Sí, sí, la conec també.
3: I, bueno, té 9 anys. Llavors, nosaltres, el meu marit i jo, sempre hem sigut pares molt, molt actius en el sentit que hem tingut molt clar que sempre volíem ser pares i tenir canalla. Llavors, vam tenir la Carmen sense cap tipus de problema, sense un embaràs normal i tot perfecte. I llavors, el 2023, ens vam decidir a tornar a intentar. Amb aquell intent vam tenir un embaràs sense cap tipus d'ajuda i amb les primeres setmanes de l'embaràs vaig

0: es veu. I jo sóc infermera quirúrgica, he vist moltes coses durant tota la meva trajectòria i jo vaig tenir una conversa en aquell moment amb el ginecòleg que m'estava atenent i jo els hi vaig dir que jo sospitava que jo tenia un embaràs ectòpic. Vale? Un embaràs ectòpic, per qui no ho sàpiga, és un embaràs on l'embrió neix fora de l'úter. Vale? Pot créixer a l'ovari, a la trompa, al fetge, a qualsevol lloc del cos. Vale? I em van dir que, bueno, que era massa aviat, etc. Jo, com no me n'enfiava, vaig demanar una altra opinió i amb aquesta segona opinió em van practicar un lagrat perquè veien que sí que hi havia alguna cosa a l'úter que no era un embrió que estava creixent. I mentre jo estava esperant aquests resultats, jo vaig tenir una hemorràgia interna.
1: Uau.
0: Vale, o sigui, jo ho visc, t'ho dic ara i és com si ho estigués vivint en aquell moment. Uh-huh. L'embrió m'estava creixent a la trompa dreta. Jo ho sospitava, però jo vaig trucar al 061 dient el que m'estava passant. Al 061 m'han dit, Laura, tira a l'hospital. Corre. Perquè és mortal, o sigui, és mortal.
1: Clar, se te'n va la vida amb això.
0: Sí, sí, se te'n va la vida. Llavors jo vaig trucar al meu pare, vaig trucar on el meu marit acabava d'arribar a casa i entre el meu marit i el meu pare vam anar a l'hospital, vam trigar unes 3-4 hores a parar l'hemorràgia i en quan em vaig despertar, jo era tant el desig de ser mare que jo no vaig preguntar com estava. Jo el primer que vaig preguntar va ser si jo podia tornar a tenir fills.
1: Uau.
0: Vale? O sigui, jo era com una cosa molt, molt, molt arraigada i que jo volia tornar a ser mare i estava amb aquest tema. Llavors, jo a l'equip a la clínica on em van operar, jo ja havia treballat i jo coneixia tot l'equip mèdic. Llavors, la infermera que em va atendre, que em va assistir, em va venir a mi i em va dir, Laura, anat de 10 minuts.
1: De 10 minuts?
0: De 10 minuts. Si no arribes a venir en 10 minuts, no...
2: No comptes.
0: No ho expliques. Llavors, clar, jo, en aquell moment, us torno a dir, no era conscient del perill que jo... O sigui, era conscient perquè jo soc sanitària, però no ho pensava fredament. Jo insistia en el meu desig de tornar a ser mare. Llavors, això va passar al març del 2024 i jo, en quan vaig poder tornar a intentar ser mare, ho vaig tornar a intentar. Però ho vaig tornar a intentar a través d'una fecundació in vitro, perquè em van dir que si jo tornava a intentar de manera natural, doncs podia tornar a patir un altre embaràs ectòpic i jo no estava mentalment...
2: Ni tu ni ningú.
0: Ni jo ni ningú, però jo no estava, o sigui, jo vaig passar un infern i no volia.
2: Normal.
0: I llavors, clar, això és l'altre meló que es trenca, que quan t'assenyalen que pots fer un in vitro, normalment et diuen que l'in vitro és com que és la solució per tu quedar-te embarassada, i no és la solució. O sigui, perquè cada cosa és diferent, la teva reserva ovàrica és diferent, cada persona és un món.
3: Clar.
0: Llavors, jo vaig tornar, vaig fer tot el cicle de l'in vitro,
2: amb el que correspon econòmicament, que l'in vitro no és fàcil, no és barata.
0: No, perquè a més, jo vaig intentar-ho fer-ho per la Seguretat Social, però al tenir una filla ja no estàs inclosa. O sigui, si jo no hagués tingut a la meva filla, a mi m'ho haguessin pogut fer per la Seguretat Social. Però al tenir-la, ja quedava exclosa.
1: Ok.
0: I llavors, doncs, vaig fer tot el procés. Van sortir només dos embrions. I en quan els embrions es van fecundar i van ser com aptes per fer transferència, em van dir que els dos embrions no eren aptes. I jo continuava
2: amb R que R.
0: I aquí va ser gràcies al meu marit, que em va dir, Laura, prou.
2: Apaguem la botiga, tanquem la botiga.
1: Tanquem la botiga.
0: Jo vull, o sigui, jo també vull tenir fills, però jo vull tenir-te tu. O sigui, jo no vull que tu passis cap risc per tu aconseguir un altre, o sigui, per tu, per nosaltres, perquè ell també ho desitjava, però vull dir que... I llavors aquí va ser una mica ell el que em va fer tocar
2: de peus a terra,
0: o sigui, la figura de l'home que dèiem abans,

0: Doncs en el meu cas, ell va ser qui em va fer tocar. I ja em va fer respirar, ja em va fer agafar distància. I jo sempre ho dic amb el llibre, perquè tot això ho relato amb pèls i senyals allà. Però jo li dic que gràcies a ell, jo ara li dono les gràcies, que en aquell moment no...
1: Era un procés que t'havies de passar tu.
0: Exacte. Però ara, avui en dia, jo li agraeixo infinitament el que ell en aquell moment hagués comprès, m'hagués ajudat a prendre aquella decisió.
1: Clar, perquè fet i fotut, el pobre home l'únic que estava defenent és que jo vull tenir a la meva filla i vull tenir a la mare de la meva filla. M'explico, no em vull quedar pas sol i criant una nena sola. O sigui, que no sé què és pitjor, m'explico. Que tot es fa la vida, evidentment. Però passar per aquest tràngol, com a home... Déu-n'hi-do, eh?
2: I si no, pregunteu-li a en Guillem. Sentint a la Laura, és ben bé talment com els hi ha passat amb ells, també.
3: Sí.
2: Excepte lo de l'ectòpic. Però també la vida de la Belén també ha estat en risc. Aleshores, és molt dur que s'hagin hagut de parlar entre ells dos qui salvem, si la criatura o la mare. Pregunta'ls-hi, llavors.
3: No, sí, aquí és una cosa que mentre anava parlant la Laura, jo anava veient per aquí les cares i anava veient com anaven assentint amb el cap, anava dient que sí, sobretot la Montse.
2: Són històries paral·leles.
4: I perquè estem en aquest punt. Jo segueixo volent ser un altre cop mare.
2: I nosaltres l'estem frenant.
4: I ells m'estan frenant. Llavors m'he sentit molt identificada amb el que està explicant ella.
3: Clar.
2: És que penseu que l'embaràs de la Belén tampoc ha sigut fàcil, perquè quan ho haguessin pogut veure molt abans, pràcticament a punt de tenir la criatura, se'n van donar compte que tenia placenta prèvia.
3: Què és això de la placenta prèvia, per la gent que no ho sap?
2: Doncs per la gent que no ho sap...
1: Per nosaltres,
2: també. Sí, per vosaltres. Vol dir que el criu, si hagués volgut néixer, no hagués trobat mai de la vida al forat.
1: O sigui, no. Que estava tancada. Estava dins un globus que no tenia...
2: Que no tenia sortida.
1: No tenia sortida.
0: La placenta tapava.
1: Vale.
2: Exacte. Això, clar, fa 200 anys enrere que ha sigut mortal per la criatura i per la mare.
3: Ara, per fortuna, existeix. Seria molt de dir, anem amb una...
4: Jo tenia una cesària programada. Sí. El problema va ser que jo no em podia moure. No podia sortir al carrer, però molt poquet. Dos dies abans de la cesària programada vaig començar a sagnar, però era un sagnat actiu, molt, molt actiu, que vam haver de trucar a l'ambulància. Llavors aquí era la por que teníem nosaltres, el patiment de, bueno, doncs hem de treure l'habitació perquè no. Per sort el tenim allà plorant amb l'avi, però l'hem patit molt. I clar, ara tenen ells la por que jo vull intentar un altre cop. I tot el que ha parlat Laura és tot el que en Guillem i la Montse i tota la meva família, però en aquest cas en Guillem és el que m'està aturant el cap.
2: Doncs sí, aquí... perquè havent passat, ha sigut molt dur, molt de patir. Tornar a passar una altra vegada per la mateixa experiència els hi costarà molt. A veure, heu preguntat a en Guillem.
1: Molt.
2: Sí, però a veure, nosaltres que som els avis patim d'una altra manera, d'una altra manera.
3: Hi ha una cosa que has dit al principi, que era una pregunta que jo volia tirar. Era que tu deies, diu, normalment els avis tenen un patiment, un dol doble.
2: El doble,
3: tenen,
2: sí, clar.
3: El dol. Per què diem un dol doble? No és que siguin més, sinó simplement que tenen el dol d'haver perdut amb un fill, bueno, amb un net, i com ho està passant el fill.
2: Exacte, i veure que estan tan enfonsats. O sigui, una de les conseqüències d'haver perdut aquestes tres criatures, Guillem, corregeix-me si m'equivoco, és que no han pogut disfrutar de l'embaràs.
0: No
2: l'han disfrutat. O sigui, fins que no han passat els 5 mesos i els hi han dit, sí, tot va bé... No l'han disfrutat.
3: Després,
2: més problemes. Tenim placenta prèvia. Però és que, fins i tot ara que la criatura és al món, en Guillem exagera tot el que li pot passar. Ai, té una miqueta de moquitos. Anem cap a l'hospital. Anem cap al pediatre. No. O sigui, és tant la por i el patiment de que alguna cosa pot sortir malament, que un embràs que és el millor moment que té una dona és el millor moment, estàs al 100% amb les hormones, la il·lusió, el tot, és que es viu... Vaja, jo, per mi, és que no et surt ni pèl en els embrassos. O sigui, vas a depilar-te i dius, hosti, si no en tinc. No, ni n'hi ha. No s'ha pogut disfrutar. I a mi això em sembla una pèrdua terrible, perquè jo els meus dos els he disfrutat molt. I això m'ha semblat una pèrdua terrible, i encara ho estan pagant, i ho pagaran.
0: Però perquè...
3: Digues.
0: També és el... Jo penso, des del meu punt de vista, crec que també és el moment més feble. O sigui, amb aquest, amb aquest garbuix que dius, no?, hormonal, és quan també tu et trobes més feble. Perquè jo, per exemple, quan vaig tenir l'episodi de l'ectòpic i a mi m'han practicat el lagrat una setmana abans, jo m'havien practicat el lagrat, però jo tenia tots els símptomes de l'embaràs.
2: Clar, clar.
0: I psicològicament...
5: Sí, perquè tens les hormones disparadíssimes.
0: Sí. És un caos, perquè tu dius, ostres, no sé, em creix la panxa, i tu dius, sí, però no anirà més.
4: Els vòmits.
0: Sí.
4: Per exemple, els vòmits. Per
0: és
4: exemple,
0: com, és, sí, és sí. Quan estàs més feble, també.
2: Sí, sí. No, i després, un dels moments més durs de tot aquest procés va ser l'avortament d'en Jordi. Per mi en Jordi és el meu net. No...
1: És que ho és.
2: Ho és. De, no constarà enlloc.
3: De quan?
2: Però de quatre i mig,
6: De tres mesos i mig. Però clar, nosaltres anàvem... Que aquí és on en Guillem la meva ràbia. Perquè a nosaltres ens van dir que no era viable. Que podia néixer, però podia arribar a néixer o no. Però és que a en Guillem mai li van preguntar si el volia tenir o no. O sigui, si jo em capfico en què vull tenir en Jordi, en Guillem es menja en Jordi. O sigui, el bo és que hem tingut molta pinya. Llavors, quan jo vaig estar un dia sencer, perquè jo vaig haver de donar llum en Jordi, no podia fer un lagrat, que això també té lita.
2: És un patiment.
6: És un patiment de tot. Que justament quan jo el vaig tenir, ell... havia sortit un moment i el vaig tenir, i és, ostres, però a mi em preguntaven durant tot el dia, com et trobes, com estàs? En Guillem estava allà amb mi i ningú li preguntaven. Ningú li preguntava, tu com estàs? Ets el pare? O sigui, ja estem sabent que pariràs amb Jordi. Però tu, que ets el pare, que també estàs il·lusionat per tenir el fill, com et trobes? A mi des del primer moment em van donar ajuda psicològica. Jo vaig a la psicòloga i vaig a la psiquiatra. Ho porto molt bé, però dintre que ho porto molt bé, ho tinc dintre. Però en Guillem ningú li va preguntar, escolta, necessites, encara que sigui una sessió que no sigui amb cap familiar teu, de poder vomitar, de poder cridar, de poder enrabiar-te de com et sents? Ningú li va preguntar, ningú li va oferir.
1: Sí,
6: i és un nen desitjat per tots.
1: Sí,
2: sí, sí.
1: Ara aquí...
2: Jo, quan em deixeu, voldria introduir un tema. Digues.
1: Un segon. Simplement, xapó per tu per voler ser mare una altra vegada. T'honro, sincerament, les teves ganes. Però ara et donaré, si em permets, una visió. Val? Jo em vaig formar com a constel·lador familiar fa un grapat d'anys a l'Institut Gestal de Barcelona, amb en Joan Garriga. I des de que em vaig fer constel·lador, evidentment, la visió de la mirada a la vida canvia rotundament. Però rotundament. Aleshores, una de les coses que vaig aprendre, i potser que aquestes paraules igual en aquests moments potser no les entendràs, però deixa-les en quarantena, la informació que et diré ara, val? I d'aquí uns dies, va per tots, la feu servir. Amb un sistema familiar, d'acord, tots ocupen el seu lloc, val? I sempre que una dona es queda embarassada o no, val, té a veure molt, a part de físicament, genèticament, val, té molt a veure, val, amb el sistema familiar d'on vens, de com s'han viscut els parts o com s'han quedat embarassades les dones al teu sistema familiar. Val? De tercera, quarta o cinquena generació. Val? Aleshores, el que faria, si em permets, és convidar-te a que quan tu vulguis, tu ho sentis, vale? Comences a posar fil i agulla, a investigar dins el teu sistema familiar què els hi va passar a totes les dones del teu sistema familiar amb aquesta història. Val? I vés a saber, potser sí, potser no, normalment sol ser sí, vale? Però al cap del carrer solen ser situacions de... situacions agressives respecte a la dona, vale? O haver de donar llum o quedar-se embarassades degut a un, a una violació o a actes, evidentment, no volguts. M'explico? Per tant, i això es passa de generació a generació i a generació. I no m'estic inventant res, vale? Estimats oients que m'esteu escoltant, que molts no haureu sentit parlar de les constel·lacions, i pensareu, què està dient aquest boig? Bueno, doncs aquest boig, vale, simplement us està convertint en aquesta informació, perquè igual que et convido a tu, com a mare, que gestionis aquest tema, vale, a tu, com a pare, a investigar, val? Com els homes de la teva família, vale, han guardat silenci, han sigut pal de paller i han tingut que ser murs de contenció. I no s'han permès moltes emocions. Perquè això, al cap del carrer, torno a repetir, passa factura.
2: Jo, si vols, ja t'ho dic ara.
1: Vale. Passa factura... Deixa'm acabar. Passa factura i passa factura a l'enfermetat. Perquè tot el que no plores, tot el que no, com deia la meva àvia, cosa dolenta fora el ventre, vale? De la manera que tu vulguis, busca la manera. Però tot això que portes a dins, que ho has tapat, vale? Fes-te la idea que és aigua acumulada dins teu, que l'aigua ha de córrer, perquè si l'aigua no corre, no s'oxigena, es podreix. I el podrit... emocionalment porta algo físic. 2 + 2 = 4. Val? Per tant, i t'ho dic perquè jo també he participat en molts grups d'homes que també els hi ha passat la mateixa situació que tu, i quan han tocat aquest tema, sense voler, els hi ha sortit, i els hauries de veure com bramen el que no han bramat i el que no s'han permès plorar. I el meu consell és, d'home a home, i que t'estic mirant els ulls, nano, busca els teus espais, plora. No ets un machote, no eres un punyetero macho alfa.
3: I si no ho fas per tu...
1: I si no ho fas per tu, fes-ho pels teus fills.
3: Fes-ho per l'Arnau.
1: I ara, et dic la segona part, vale, que molts dels oients de vegades ho he deixat anar, vale, una de les coses que jo vaig néixer, vale? És sent medium, el que se'n diu medium, vale? Però jo no m'ho prenc com les típiques pel·lícules que el que parla amb els morts, que em passen sí, però li vull donar una versió més científica, vale? I simplement és perquè moltes persones que són mediums no som especials, ni molts menys, vale? Sinó simplement és que tenim desenvolupada una part del nostre cervell, vale? Que podem captar energies, vale? I freqüències d'altres dimensions. Punto pelota. Igual que els gossos poden escoltar sense algunes freqüències, vale? Pues, no és que m'estigui comparant amb un gos ni que m'identifiqui com a cinc gos, com ha sortit fa 4 dies a la premsa, no? Hi ha gent que s'identifica com a cinc gos o s'enfoca, no. S'ha intentat, però no. Aleshores, i a més aquí el David em coneix i dona fe del que estic dient. Aleshores, penseu una cosa. I aquí em branco les dues coses, vale? La informació de Medium i el fet de ser consteladors familiars. Tot això que us està passant, val? És un gran aprenentatge per vosaltres, vale? Perquè si et parlo com a constelador et diré, és que la teva ànima, vale, ha decidit passar per aquí, malgrat costi el que costi, per endur-te aquesta experiència i de retruc aconseguir coses molt més potents, val? I una de les coses que sí, nano, et convido que feu, vale, és que els hi feu una festa d'aniversari als nens. Nens o nenes, vale? I els reconegueu com a tal, els hi doneu un nom sencer i els reconegueu, i quan feu un arbre genealògic a casa vostra, els feu partíceps. Per què? Perquè durant una temporada, vale, es queden a casa, que ho sapigueu, vale? I us acompanyen. I sobretot el que fan és jugar amb el que sí ha decidit quedar-se. M'explico? Per tant, ja us poso amb evidència que si alguna vegada el petit comença a jugar sol i comença a parlar sol i diu no al tete, el no sé què, bueno, no sé quantos, no us espanteu, vale? És que estan els altres jugant amb ell. Sí? Correcte?
2: A menjar -te.
1: Vale?
2: A menjar -te, sí.
1: Pues això.
3: Volies introduir una cosa, Montse?
2: Sí. Ja que et diu que esbrinis, que sàpigues que la meva mare, és a dir, la teva àvia, em va tenir dos deportaments, però no sé quina opinió tenia el meu pare, l'avi Vicenç, perquè no ho va dir-ho mai ni ho va expressar-ho mai.
7: Igual que per part de pare, igual. Que entre en José i en Joan també van tenir-ne un.
2: Exacte. Per part de pare, també la iaia Adela també en va tenir...
1: Veieu com ha repetit la història?
2: Que a més a més ells sabien el sexe i era una nena.
1: Clar.
2: Els de la meva mare eren nen i nena. Ara, el que no sé és com ho van viure... Jo el meu pare no, perquè eren molt hermètics amb qüestions personals. No, jo sí volia introduir un tema. Clar, jo sóc molt més gran que vosaltres. Mm. Aleshores, a la meva època, quan un quedava embarassat, les mares sempre el primer que et deien era no ho diguis abans dels 3 mesos.
3: Sí, això correcte. També encara ho sento.
2: Encara ara.
3: No diguis res fins als 3 mesos.
2: Fins als 3 mesos. Sí. Per què? Perquè fins als 3 mesos quasi totes les dones tenien l'experiència de que el podies perdre en qualsevol moment. No tinc res a dir. De fet, quan em vaig quedar embarassada d'en Guillem, ho vaig saber els 3 mesos, per tant, ja...
3: Ja et vas entrar més tard, no?
2: Sí. Però amb la Núria, sí, bueno, doncs ho vam complir-ho. I una de tantes, vaig veure una entrevista amb una ginecòloga que ja havia fet molta carrera i deia, jo era, com abans, partidària de, com les mares d'abans, de no ho diguis abans de 3 mesos. I, en canvi, ara sóc partidària de dir-ho des del primer moment. Per què? Perquè si passa alguna cosa, aquest dol és compartit.
1: Mm-hmm. Correcte.
2: Aquest dol és compartit. Aleshores, tant de la Núria com d'en Guillem vam saber de seguida quan estaven embarassats. I els 3 que van perdre, doncs a nosaltres vam passar un dol. Però aquest dol que vam passar tots va ser un dol compartit, un dol sapigut, un dol entès. Jo m'estimo molt més saber-ho i passar aquest dol que no poder estar al costat dels meus fills quan els hi han passat coses d'aquestes.
3: I aquí,
2: ja està, era aquí, el que havia de dir.
3: Aquí em passa pel cap una pregunta, i aquí sí que obro el micro per tothom. Laura, Marina, si vols participar també pots fer-ho, encara que em miri així amb els ulls com a plat.
1: Sí, és la Marina, la Maixera.
2: En Joan i l'Arnau ja
1: que la tenim acostumada, cada vegada que li diem el seu nom, fallis, que a veure, què passa? Però no em ve la pregunta.
3: Aquí jo dic, quan després de tenir una pèrdua així, hi ha moltes vegades que la gent diu, ja en tindreu una altra. Com reacciona el cos?
0: Fatal.
3: És més, com podem evitar aquest buit, evitar, és a dir, viure aquest buit sense pressa per omplir-lo?
6: Jo parlo a ràbia.
3: Ràbia.
6: Ràbia. Perquè qui t'ho diu no ho ha passat.
3: Clar.
6: Llavors, jo no t'he demanat la teva opinió. No me la donis. I al principi callava, m'anava a un racó i plorava. Fins que vaig començar a contestar. I l'última va ser... ja no és... ja en tindreu un altre, sinó simplement de per quan voldreu tenir un fill, sense saber el que tu portes darrere. La meva resposta és, he tingut 3 però s'han mort. Llavors la gent es sent tan incòmoda perquè és tan tabú el tema de l'abort, de la pèrdua, que se'n van.
3: En general, el tema de la mort és molt tabú.
6: Llavors, en general. Clar, no fa. Llavors, per mi és ràbia que t'ho diguin i ja arriba un moment en què em sap molt de greu, parlo sense filtres, és no t'he demanat l'opinió. I qui ho diu és que no ho ha patit.
1: Evidentment.
6: I omplir-lo és el que diem. A nosaltres som molt friquis, ens agrada molt Disney, ens agrada molt Disneyland, doncs l'omplim, estalviem per anar allà. I llavors tens una motivació de dir, vinga, va, un dia més, o un dia menys per arribar aquell dia que vols anar-hi, o un dia més que no has estat al llit, perquè el que vols és estar al llit. No vols veure ningú, no vols parlar amb ningú, i et fas una muralla tan gran que fins i tot amb coses tan senzilles per plorar, no plores, perquè si plores obres l'escletxa de plorar per tot el que hi ha al teu voltant, que és la pèrdua.
4: no anar a l'IKEA, per exemple, i no voler passar per la zona de nadons. Perquè clar, dius, ostres, és que per què és jo?
3: És sensible tota aquesta cosa.
4: Clar, sí, coses aquestes, o amics teus, que nosaltres ho hem notat molt. Aquest any han sigut baby boom del grup. En el grup que han tingut són 5 nens que han nascut, inclosos a l'Arnau. El com t'ho diuen.
3: Clar.
4: El com t'ho diuen. A mi em va pillar un dia que estava jo treballant i va venir en Guillem i em va dir, mira, uns amics s'han quedat embarassats. M'han dit a mi i després jo t'ho dic a tu. Aquell dia jo no vaig treballar. Llavors que algú et digui, només estaves de 2 setmanes o de 6 setmanes, ni ho notaves, ni se't notava tampoc. Però la il·lusió de tenir-lo, de buscar-lo...
3: Fora no se't notava, dins sí.
4: Dins sí, però clar...
3: A nivell emocional, clar, clar,
4: però la cosa
3: molt...
4: és aquesta, o sigui, qui ets tu per dir-me...
2: I el nano del teu germà també vas patir molt.
4: Sí.
2: Quan vas saber que el teu germà estava embarassat.
4: No sabien com dir-m'ho.
3: Laura, una pregunta, per si tu t'has trobat amb sí. això. Com creus que es pot educar amb els amics i amb els familiars per acompanyar millor? Què hauríem de dir en lloc de tot aquest tipus de tòpics buits?
0: Doncs jo el que sempre dic és de fer-se veure en el sentit de tu dir que estic aquí. O sigui, sense forçar una conversa, simplement que hi ets i que si necessites parlar, en el moment que tu necessitis parlar, doncs que sàpigues qui sóc i que simplement escoltant. O sigui, aquest tipus de comentaris la gent els fa per desconeixement o perquè simplement no saben què dir. Perquè al ser un tema que no...
1: Que
0: és,
1: desconeixen.
0: Exacte. Doncs es pensen que dient qualsevol perla, jo dic que són perles,
1: mm. doncs... És que són perles, sí, sí.
0: Llavors...
2: Sí, sí, és així.
0: Et quedes com... Clar. Es pensen que ja queden bé. Llavors, jo el que sempre aconsello és per dir això, no diguis res, perquè no saps com ho està passant l'altra persona, en quin punt es troba del seu dol, i millor simplement o callar o dir, ostres, em sap greu, si necessites qualsevol cosa, parlar o el que sigui, doncs hi soc.
1: Aquí sí que s'hi podia aplicar aquella frase que menos es más, i de vegades una abraçada fa més que una paraula.
2: Oh,
0: i tant. I tant.
3: Aquí una pregunta que també tiraria per tothom és, com ha canviat la vostra relació entre la parella, entre la gent més propera, degut amb una cosa així? És a dir, des del punt de vista de parella, com afecta això?
0: Doncs jo soc de l'opinió que o t'uneix moltíssim o et separa completament.
1: Sí.
0: I jo parlo per mi, en el meu cas, o sigui, a nosaltres ens ha unit una barbaritat. O sigui, nosaltres sempre hem sigut dues persones molt unides, però arrel d'aquesta experiència ha sigut com multiplicar per infinit la nostra unió.
3: Sí, perquè també estan assentint amb el cap.
7: Sí, això també, quan nosaltres vam tenir el segon abort, després van començar les proves mèdiques. Les proves de compatibilitat, si el teu esperma és bo, si els ovuls són bons... En el nostre cas, tot anava bé.
3: Uh-huh.
7: Però en aquella gent en què, doncs, potser un no és capaç de, o per culpa de l'altre, que no són compatibles, aquí és on potser sí que entra el que la parella es trenca. Per culpa uh-huh. teva, no puc fer això... Pa.
3: Clar, aquí apareix un altre cop la ràbia i la culpa. Dues emocions que surten constantment per allà enmig. Mm. Culpa de, ostres, jo he sigut potser incapaç. És aquesta creença, que no és així, és biologia, i moltes vegades és una herència que no ho sabem i que hem de començar a sanar, una mica el que comentava el Joan Carles,
7: sí.
3: No? Que ens pot venir de molt lluny.
1: I a més, un petit incís i acabo. Tingueu en compte que, parlant com a constelador, vale, és una gran... obra d'amor, vale? El fet, vale, de que tu t'hagis obert, vale, a que una ànima hagi pogut estar amb tu, vale, i sentir què és ser l'experiència de ser humà per 6 mesos, per 4 mesos o per 6, el que sigui. Però superagraïts.
3: Sona de fons ja l'última de les cançons que hem escollit, i aquí m'agradaria fer, abans d'acomiadar-me del tot, perquè ja estem a la recta final, passem sí. volant el temps, si poguéssiu enviar un missatge ràpid, curt, a una parella que avui rep la
1: notícia.
3: Tan dolorosa notícia de la pèrdua, què els hi diríeu des de la vostra experiència?
0: Jo els hi diria que es deixin portar pel que senten i que tots els sentiments que tenen en aquell moment són vàlids. O sigui, cada persona rep la notícia d'una manera, l'exterioritza d'una manera i la percep d'una manera. Per tant, el dol cadascú el viu de la seva pròpia manera, diferent, i totes les formes en què es viu són vàlides i que no s'han de sentir culpables per res, que són situacions que malauradament passen de manera diària, que jo, per exemple, en el meu cas, fins que jo no m'hi vaig trobar, no era conscient fins a quin moment es passaven, fins a quin punt, i llavors que són vàlides totes les reaccions.
3: De manera molt ràpida, Laura. Ai, Laura, Belém, Guillem, últims segons.
7: Que parlin.
6: Que parlin entre ells.
7: Parlin, que s'abracin.
6: I que lluitin, si volen ser pares, que lluitin.
3: Us deixem amb aquestes paroles. Moltes gràcies.
1: Vagi bé, home, si no s'ha quedat
3: la setmana que ve.

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, releases discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presentant Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, pops.
2: Hola.
1: Us oferim un especial del nostre convidat sonor. Avui tindrem la visita d'un dels nostres i vindrà molt ben acompanyat. 12 cordes, les de dos dels seus guitarristes de referència. Sessió magistral d'elegància i estil amb Gabor Szabo i Wes Montgomery. A les portes de l'estiu, ventilant acords i arpegis amb discreció... Perdó, amb distinció jazzística, que també pot ser una manera de ser discret. Aquí teniu aquesta edició especial del Sound denominada Enric Almar ens presenta Wes i Gabor. Som-hi, pops.

0: Sound System edició 904, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui obrim la porta del convidat sonor i aquí tenim, doncs, tenim l'Enric Almar, un vell amic del programa i que farà un... farem... bueno, en tot cas ell farà un trio amb el Wes Montgomery i Gabor Szabo des d'aquesta secció de convidats.
1: El convidat sonor, la visita més esperada.

0: aquí estem avui amb el convidat sonor, que és l'Enric, que no és la primera vegada que ve el programa, ni molt menys, i que avui aquí li toca fent, anava a dir, de mestre de cerimònies, ben bé, ens presentarà aquesta parella. Podríem dir que tenim dos guitarristes avui a la taula, però a la taula en tenim tres, realment, perquè l'Enric, a la seva manera, també és guitarrista, perquè mentre toca la guitarra, és guitarrista. Això està claríssim, no? I, per tant, persona adequada per presentar dos guitarristes que per ells són referents, com hem dit abans en la introducció, i no queda res més que presentar no només a l'Enric, que ja està presentant,
1: sinó
0: en aquest parell d'aquest hongarès i aquest nord-americà, que és el Gábor Szabó i el Wes Montgomery.
1: Ens podries dir, anirem destriant durant el programa, però ara d'entrada, de l'un i de l'altre, què és el primer que et ve al cap?
2: Mira, d'entrada, són dos guitarristes d'estils força diferents, bastant diferents. El Gábor Szabó és hongarès i el Wes Montgomery és americà. Llavors, el Montgomery sí que s'ha centrat jazz, bebop, hard bop, tot això. I el Gábor Szabó sempre li ha quedat aquella reminiscència dels anys que va estar, els anys fins d'Hongria, fins que va haver de marxar per l'invasió soviètica, doncs es va exiliar als Estats Units. Als Estats Units, ell, el Gábor, doncs, va estudiar a Berkeley, va tocar amb la banda del Chico Hamilton i, a més, va agafar experiència en diferents grups i va entrar una mica també a moments doncs, amb el pop, jazz, latin, o sigui que va ser bastant divers, però sempre tenia aquell punt del folk hongarès, per dir d'una manera, no? Aquell fons hongarès.
1: Llavors, avui el que farem és fet una tria, són 10 temes.
2: 10 temes, sí.
1: I n'escoltarem un del Gábor, un del Wes.
2: Serà
1: com un
2: alternats.
1: Un duel, però a veure,
2: inclús per veure les diferències de cada
1: sí.
2: un.
1: I comencem pel Gábor Szabó. Veig que aquí un disc del 1966, Bill Binder, i la cançó Gypsy Queen, i aquí potser podem parlar breument, sí, perquè el programa va comprimit, com sempre, que hi ha l'arrel gypsy amb aquest tema.
2: I a més latin, en el sentit de que aquest tema resulta que ell estava tocant, esperant la gravació a l'estudi, estava sol, i anava fent un ritme, i llavors van arribar els altres músics i van trobar allò interessant, no? I aquest tema resulta que Gypsy Queen, Santana, quan el va sentir, és al final, Santana el va adoptar, el ritme de Gypsy Queen, al final del Black Magic Woman.
0: Mm-hmm. Sí, que hi ha un canvi.
2: Hi ha un canvi. El final del Black Magic Woman és el tema de Gypsy Queen. I llavors el Santana, inclús amb un disc seu del 2012, la Shape Shifter, va composar un tema que es deia Mr. Szabó. O sigui, aquí va tenir certa bastanta relació, no?
1: Doncs anem a escoltar aquest primer track que ens porta avui l'Enric, Gábor Szabó.

0: Doncs sí, sí, hem vist clarament les reminiscències, les reminiscències del que després va ser Santana, en aquest cas, perquè aquest està tal com...
1: L'original és ell.
0: Claríssim. Sí, sí. I aquí hi ha una bona formació, a més a més. Sí. Una bona formació en aquest tema.
1: Repassem-la ràpid. Mira, ràpidament, Chico Hamilton a la bateria, Ron Carter al baix, i les percussions, Víctor Pantoja i Willy Bobo. I Gabor Sala, doncs...
2: Jo tenia aquest to llatí. Sí. I ara ens anem cap a en Wes.
1: Wes, eh? Vinga.
2: També estem a l'any 66 amb el disc Easy Groove, i la cançó que escoltarem és West Tune.
1: Exacte. Sí, sí, doncs el West Montgomery, aquest tema, els primers anys en Montgomery tocava amb els seus germans, amb dos dels seus germans, que eren el Buddy i el Montgomery. Hi ha diversos discos editats d'ell, dels dos, aquest n'és un. I el Montgomery, explicant-ho així una mica la història, per sobre, ell tenia 7 fills, llavors treballava en una fàbrica de nit, treballava tot el dia a la fàbrica, i havia de mantenir la família. Aquí, abans que res, deixar clara una cosa, el Montgomery no va tocar mai drogues ni alcohol.
0: Bueno.
1: No va tocar res, això. Ell, senzillament, doncs, treballava i a la nit assajava. I d'aquí ve, perquè vaig estar veient en un vídeo sobre la seva vida, i se li pot donar validesa, perquè ell, per no molestar els veïns, va tocar amb octaves. Perquè així a la nit no molestava. Per no molestar els veïns i no fer ni la família ni això, doncs els moments que tenia, bàsicament, va introduir la manera de tocar per octaves, no?
2: Doncs escoltem aquest West Tune i vosaltres sí que no ens molestarà, al contrari, ens acompanyarà.

0: Doncs hem tingut aquí el Wes Montgomery, el primer tema d'avui del Wes Montgomery, aquest Wes Tune, aquesta cançó d'en Wes, i estem a l'any 66, i ara saltarem al 67 a través d'en Gabor Szabo.
1: Sí, aquest disc està gravat, aquesta cançó, o aquesta cançó està gravada en directe al Jazz Workshop de Boston, a l'abril del 67, quan ell estava ja, bueno, evidentment, estava als Estats Units, i va gravar aquest disc i també té... Hòstia, és interessant perquè ara escoltem una bossa. I amb l'estil Gabor. No, és inconfusible.
2: La bossa es diu Obarquinho.
1: Obarquinho.
2: I el disc és de Sorcerer.
1: De Sorcerer.

0: doncs avancem, avancem amb el Gabor Szabo i amb Wes Montgomery, però tots dos ben aparellats aquí, perquè tenim el mestre Enric, que els aparella per la via civil, eh? No, tampoc és un casament del tot, però com a mínim els ajunta avui i ens els ofereix aquí ben embolicats. Hem escoltat aquí una altra incursió en el món, en aquest cas, en el món de la música brasileña, i és curiós el sector de que en Gabor Szabo venia d'Hongria i ens ha ofert dos parell de temes amb connotacions clarament llatines i en aquest cas brasileres. I ara recuperem el Wes Montgomery.
1: Sí, recuperem, a més, amb una cançó aquesta ja mundialment famosa i també amb aires sud-americans, llatins també, i és la balada, una de les més versionades del Bésame Mucho, de la Consuelo Velázquez.
2: Balada o bolero?
1: O bolero, no balada, bolero. Més aviat estem més amb un bolero, sí. És... Llavors el Wes Montgomery li dona la seva versió.
2: I a més, aquí fem un salt una mica enrere, ens hem anat l'any 63, al disc Boss Guitar.
1: Trio. Els músics tenim el Wes a la guitarra, Mel Ryan a l'orgue i Jimmy Cobb a la bateria.
2: Som-hi.

0: després del Montgomery, tornem en el Zabo i aquesta vegada hi anem directament per la via de Budapest.
1: Exacte. Ell, a l'exili, va estar molts anys als Estats Units, però realment tenia el desig de tornar a Hongria, no? I pogués quedar molt i gravar, perquè, a més, d'aquí al final passarem aquest tema i un altre que també està gravat a Hongria, i tots els músics són húngars. Ell en coneixia alguns, o sigui que va trucar amb els músics d'allà, no? Tenia moltes ganes, i llavors aquest tema està gravat concretament en directe al Hilton Budapest del gener del 70, el de gener del 78. I crec que és un tema molt potent i molt, molt maco, un tema molt, molt, molt agradable.
2: El tema porta per títol Concord, i hem dit que això és de l'any 78.

0: data de les sorpreses del Gábor Szabó, i és que justament quan torna a Budapest ens presenta un grup format integralment per hongaresos, i la resultant és música molt llatina, una orientació clarament llatina, sí, sí, i agitanada.
1: Totalment.
2: I ara tornem a Mangués, Wes Montgomery, del disc Full House del 1962. Aquí podríem parlar entre altres coses dels músics que escoltarem acompanyant amb en Wes Montgomery, Enric.
1: Home, doncs mira, aquí els tenim: Johnny Griffin, saxo tenor; Winton Kelly, piano; Paul Chambers, baix; i Jimmy Cobb, bateria. En fi, que...
2: Estem parlant...
1: Què més dir? Aviam.
2: Una bona part...
0: Home, és la rítmica de Kind of Blue. Ja t'està dit.
1: Doncs ja està.
2: Està gairebé tot dit. O vols afegir alguna cosa més?
1: No, ja, ara això ho afegiran ells.
2: Això, no? Doncs el tema en qüestió es diu SOS.

0: Molt bé, molt bé. Hem tingut aquí en el West Montgomery i continuem aquesta partida amb el Gabor Zabel. Un altre tema de l'any 66, que també té un títol interessant, no?
1: Sí, el títol és Bang Bang, i és un tema que va fer famós bastants anys enrere la Cher. El tema és del Sonny Bono. I és un tema, la veritat, molt divertit, molt curiós, i a més tocat pel Gabor, doncs encara hi dona més enigma, per dir-ho d'una manera. Un tema molt divertit, la veritat.

Som Stereo 2. Som Sound System. El programa arxiu, l'espai sonor definitiu. Busca'ns a Stereo2SoundSystem.blogspot.com.

0: Doncs sí, sí, una incursió del Gabor Szabo al món del pop, sí. Tota una certa orientació folk i tot, un tema bastant curiós. I ara tornem al Wes Montgomery, de l'any 60.
1: Bueno, tornem als seus moments. Bueno, ha tingut molts de bons moments, no? Fem un tema, un blues, com diu el títol, re, natural blues en re.
2: Això és d'un disc que es diu The Incredible Jazz Guitar of
1: Wes Montgomery. Sí. Sí, sí. I és bastant, bastant antic.
2: En quina formació el trobarem?
1: Aquí la formació és el Tommy Flanagan al piano, Percy Heat al baix i Albert Heat bateria. O sigui, també...
3: Albert.
1: Un senyor.
3: Albert.
2: Escoltem aquest blues natural.

0: Hem escoltat a Wes Montgomery amb aquest blues d'en Rei Natural i dir que, bé, això comença a anticipar que s'acosta al blues i, per tant, segur que s'acosta a la Festa Major i s'acosta a Blues Cristòfol.
1: Sí, sí.
0: És tota una iniciativa del Sound System.
1: Sí, com cada any. Així ja en parlarem una miqueta més endavant. Ara anem cap als dos últims temes, la recta final del Sound, amb en Gabor i en Wes. I ho fem primer amb en Gabor, un altre cop des d'aquella gravació que va fer a Budapest. Sí. Enric, però ens en anem a l'any 74.
2: 74.
1: I, a més, lligarem, que serà el llacet final del programa, i ho farem també amb en Wes, lligarem Gabor, Wes i Beatles.
2: I Beatles, exacte, i ara podrem sentir el perquè de tot això.
1: Doncs comencem per el tema My Love, tocat per Gabor Szabo.
2: I voldria afegir, cantat per Kathy Kovacs.

0: Doncs molt bé, perquè hem escoltat aquí el My Love, això era un disc d'una cançó coneguda i que va ser un número 1 a Anglaterra després de la separació dels Beatles, amb un dels discos en solitari de Paul McCartney. I ara utilitzem el mateix Paul McCartney, li afegim en Lennon i el resultat és un tema històric.
1: Un altre, Eleanor Rigby, dels Beatles.
2: Això és del 67, i fins i tot el nom del disc també fa referència
0: a un tema del Sgt. Pepper.
2: Sí. Sí, sí, ho tenim tot perfecte per acabar.
1: Pues mira, acabem amb Beatles, amb Montgomery, amb Gabor, i amb guitarres, i amb bona música.
2: I amb la Eleanor Rigby.
1: Okay.

0: Doncs sí, sí, això és el Sound System, ha estat el Sound System, seguirà sent el Sound System, el 904, i avui hem tingut aquí a tres guitarristes. Hem tingut l'Enric Almar, que ha vingut sense la guitarra, però ha vingut ben acompanyat amb dos guitarristes amb les seves guitarres, com era en Gabor Szabo i el Wes Montgomery.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari, l'Àngel Sul Bizarre amb un costat, avui amb l'acompanyament especial i excepcional de l'Enric. Gràcies, Enric.
2: A vosaltres.
1: I el gran Xavier Traït pilotant el sistema sonor. Arribat a aquest punt, només podem dir fins al proper sound.

0: comparteix la música de Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Ràdio Arenys.
6: A Ràdio Arenys també som la primera en compartir bona música.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Arriba l'època de cicles i festivals primaverals i avui us en volem fer 5 cèntims. Torna a sonar el jazz a Matadepera al llarg de 3 dies amb el talent de l'escena catalana per bandera. També és ben viu el cicle de jazz de l'Ametlla del Vallès en la seva 15a edició i a la vora del mar, al Maresme. Mentre els clubs segueixen amb la música en viu, la nova jazzcava terrassenca estrena el juny amb la segona edició del Blues Weekend i aposta, entre d'altres, pel soul funk dels The Xuxus, el jazz vocal de Clara Luna o el jazz de Nova Orleans amb el trompetista Greg Stafford i el Sunset Rhythm and Kings. Comencem, però, amb el sentit record per un dels últims gegants del jazz, Sonny Rollins.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
0: Ens ha deixat el gran Colós, als 95 anys. La comunitat jazzística mundial entristeix per la pèrdua de l'irrepetible jazzman de Nova York, improvisador incansable en un discurs impressionant i laberíntic. La seva inspiració preval, però, en les noves generacions i seguirà sent així per la posteritat. Rest in power. Recuperem avui el jazzback que l'any 2012 Carles Torra dedicava al Colós del saxo tenor, coincidint amb el seu darrer concert al Palau de la Música Catalana.

Sonny Rollins va ser un dels escassos bufadors de la seva generació que no va passar per Big Bands, tot emergint directament com a solista al si de petites formacions. Enrolat des dels primers anys 50 al grup de Miles Davis, el qual va aportar, entre d'altres coses, tres futurs estàndards, Oleo, Doxy i Aire Jean, aquest irrepetible saxotenor de Nova York va tenir ocasió de poder tocar i gravar el 1953 amb Charlie Parker, un dels seus grans ídols. Aquell mateix any, i en una de les seves primeres sessions com a líder, Sonny Rollins va convocar el Modern Jazz Quartet per fornir un disc meravellós on el saxofonista llueix el seu so potent, la seva articulació imaginativa, així com una insospitada capacitat per exprimir al màxim les harmonies. Amb temes tan brillants com aquest The Stopper que ha obert aquest espai, el disc venia a anunciar que Rollins no trigaria a convertir-se en el colós del saxo.

Estem escoltant Saint Thomas, un dels hits més coneguts de Sonny Rollins i també de la història del jazz, on es fa palesa la influència del calipso i la música caribenya en l'obra de Rollins. I és que no endebades, els seus pares eren originaris de les Illes Verges, al Carib. Saint Thomas és el tema que obre l'àlbum Saxophone Colossus, publicat el 1956 i considerat per molts el disc més gran que hagi enregistrat mai un saxofonista tenor en un estudi. Tant pel nivell de mestria tècnica, la seva forta identitat i impacte sonors, així com per la seva riquesa temàtica. A partir d'aleshores, Rollins serà reconegut com el colós del saxo tenor, una distinció reservada fins a aquell moment només al gran Coleman Hawkins. Després de publicar i tal obra mestra, Rollins canvia de decorat, s'inspira en el Far West i els westerns, una de les seves grans passions de joventut, i forneix un gran disc intitulat Way Out West, gravat el 1957 a Califòrnia, amb el contrabaixista Ray Brown i el bateria Shelly Mann, Rollins introdueix aquí el trio de saxo, un format incògnit fins aleshores.

L'any següent, el 1958, Sonny Rollins torna a sorprendre tothom amb una ambiciosa Freedom Suite, construïda a partir d'un extens tema amb variacions de gairebé 20 minuts que ocupa tota la cara A del disc. Rollins va escriure unes notes a la portada que li van generar molts problemes amb la discogràfica. Riverside, on deia el negre americà que tant ha contribuït a la cultura dels Estats Units, dins la qual està arrelat, i que en sigui recompensat per la persecució, la repressió i la inhumanitat.

Sonny Rollins, que ja havia gravat a final dels 50 un disc d'homenatge a Coleman Hawkins, veu com es fa realitat i entrada a la dècada dels 60 el seu somni de gravar un LP amb el músic que ell idolatra des de l'adolescència. A Sonny Meets Hawk, amb dos tenors excel·leixen en el seu joc inclassificable i atemporal, tot transcendint els estils i els gèneres. Entre algunes retirades temporals per tornar amb renovades forces i algunes gravacions que esdevindran cèlebres com The Bridge i On Impulse, ben bé a la meitat de la dècada, Rollins signarà una altra obra mestra en forma de banda sonora de la pel·lícula Alfie, protagonitzada per Michael Caine i de la qual podem escoltar el seu tema principal.

Sonny Rollins, que actuarà el mes de novembre al Festival de Jazz de Barcelona, continua sent a dia d'avui l'indiscutible colors del saxo. I amb aquesta ja van 56 temporades retenint el títol.

Esteu escoltant la singular pianística de Lucía Fumero, encarregada d'obrir l'edició número 15 del cicle del jazz de l'Ametlla del Vallès el passat 30 de maig. Un cicle que ja està molt consolidat, i és que el municipi s'ha convertit per molts amants de la música un referent, però també pels amants del patrimoni, perquè, com sabeu, hem parlat d'aquest cicle aquí al Jazz Club en diferents ocasions, i el que fa és vincular precisament espais singulars d'aquesta població vallesana amb música, un cicle en aquest cas de jazz i música improvisada en directe. Montse Giró, la regidora de, precisament de Cultura i Patrimoni, destacava aquests eixos, no?, del festival, i també el fet de que de forma històrica, doncs, el cicle ha donat molta presència a les dones dins del món del jazz, i és que de fet en aquesta edició 2026 el programa està format íntegrament per artistes femenines i joves figures destacades de l'escena jazzística actual, que totes, doncs, presentaran els seus nous treballs discogràfics en aquests espais emblemàtics, espais com la plaça de Can Viver, la masia de Can Draper, el Millet Park o el santuari de Puiggraciós, també a la sala, a l'espai cultural, on obria el dia 30 Lucía Fumero presentant Folklore, del qual hem escoltat aquest vals vianès.

West Side Songs és el darrer treball de la vocalista Laura Simó amb Francesc Capella Trio. El Capella, pianista de capçalera de la Simó durant 1000 anys i arranjador musical, Guillermo Prats, el contrabaix, i David Simó a la bateria. Ells seran en aquest 15è cicle de jazz de l'Ametlla de Vallès que avui us estem presentant musicalment aquí al Jazz Club. Aquesta setmana, el dissabte dia 6, tindreu ocasió d'escoltar-los en viu i en directe a les 8 del vespre al Millet Park, precisament interpretant el repertori d'aquest últim treball, amb el que avui hem volgut començar també per anunciar-vos aquest fantàstic concert, aquest Something's Coming.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Laura Simó, perfecta, la seva veu, la seva dicció britànica i, a més, interpretant musicals, que és la seva especialitat màxima. Ella serà a l'Ametlla del Vallès, com us dèiem, aquesta mateixa setmana, dissabte, i la vinent, el proper dissabte, a la plaça de Can Viver, canviem el trio pianístic amb Ignasi Terraza, però també canviem la veu, i és que la britànica Sarah Dowling estarà oferint aquest últim treball que han registrat amb el pianista de l'Eixample i que ha editat precisament Sweet Records, la seva discogràfica. El títol, Star Gazers, aquests caçadors d'estrelles, i nosaltres precisament estem escoltant una de les peces d'aquest treball, I Hen a No Di One Till You, si voleu, en directe, el dia 13 a l'Ametlla del Vallès.

15 anys de trajectòria del cicle de jazz de l'Ametlla del Vallès. 15 anys apostant per l'escena catalana, pel nou talent i per les veus femenines. En aquesta edició 2026, del 30 de maig fins al 27 de 6. Són 5 magnífiques fèmines de l'escena catalana o que treballen a l'escena catalana que presenten els seus treballs. Ara estem escoltant Alba Careta amb el seu grup. Presenten Panical, el darrer àlbum de la trompetista i compositora, també cantant esporàdica de la nostra escena, amb un treball molt reeixit que ha tingut molt bones crítiques, i és que l'Alba Careta forma part d'aquesta nova escena, d'aquests nous talents que tenen ja una presència internacional molt destacada. I, de fet, l'Alba ha estat estudiant i treballant als Països Baixos durant molt de temps, on ha estat residint. Ja té una carrera consolidada amb 3 àlbums, i la veritat és que és una de les veus més singulars que ha donat el que és el jazz i la música improvisada. Les seves composicions veuen d'aquesta tradició, van molt més enllà, però també incorporen la música catalana, el folklore, des d'un punt de vista molt més contemporani, no en el sentit més clàssic de la paraula folklòric. I en aquesta línia, Panical és un dels treballs, podríem dir, més elaborats d'aquesta jove compositora i trompetista. El cicle acabarà el dia 27 a Can Draper amb una altra estrena discogràfica, la de Intimate, d'Andrea Motis, també trompetista, també compositora, també cantant amb el seu trio. Així que 5 veus: Lucía Fumero, Laura Simó, Sara Dowling, Alba Careta i Andrea Motis a l'Ametlla del Vallès en aquesta edició número 15, la de 2026.

Amb l'arribada del bon temps, el jazz surt al carrer. Ho fa a diferents poblacions catalanes i avui al Jazz Club us estem fent una mica de resum. El nostre radar està per arreu del territori. Parlàvem de l'Ametlla del Vallès, però també fer-vos saber que Mataró, el Jazz Maresme, aquesta associació que ja fa anys que organitza el cicle a la vora del jazz, i torna, i el dia 4, aquesta mateixa setmana, teniu cita amb la Big Band Jazz Maresme, que sabeu que dirigeix perfectament Gerard Nieto, amb un projecte on combina la veu de Marta Garret amb la mestria als instruments de vent, els saxos i el clarinet d'Adrian Cunningham. Així que una altra bona cita si esteu més aviat per la zona del Maresme. I volem tornar al Vallès, en aquest cas al Vallès Occidental, perquè Matadepera torna amb força amb la quarta edició del Festival de Jazz.

Tres dies a tope. Aquesta setmana, el 4, el 5 i el 6 de juny, a Matadepera, la quarta edició del seu festival. Com sempre, amb aquesta visió pensat per fer conèixer el talent dels joves del país, però especialment de la comarca. I d'aquesta manera, doncs, explicava en roda de premsa ara fa uns dies al Casal de Cultura de Matadepera que, doncs, hi ha aquesta voluntat. Ara estem escoltant, per exemple, amb aquest tema de Preacher, la jove formació, el nou quintet del trompetista només de 14 anys, Martí Costalago. El coneixeu perquè hem estat parlant diverses vegades aquí al Jazz Club amb ell, i serà un dels protagonistes d'aquesta edició al costat de la formació Ni Swing de Calaix, que és una formació ja pràcticament big band que sorgeix de l'escola Frederic Mompou de Matadepera. També el Southside Stompers, que és una formació de carrer, més aviat de brass band, que té seu a Sitges, en aquest cas. També hi haurà el quartet vocal de Hafnis Quartet, aquest estil dels vocals, són quatre veus masculines, i estaran acompanyades per Oriol González amb els seus Crazy Trio, per exemple. Però, bé, una mica els plats forts de l'edició, tal com explicava el seu director, Enric Alegre, tant director de la Freddy Jazz Band com del Festival de Jazz de Matadepera, aquest any han fet un esforç especial i han volgut anar una mica més enllà, i en aquest sentit, doncs, tenen alguns projectes per presentar i algunes novetats. Entre elles, parlaven de la fusió entre el que és el jazz i el flamenc, per exemple, amb dues propostes i amb un projecte de producció pròpia que estrenaran al festival. Per una banda, Oleándole, i per una altra banda, la Freddy's Jazz Band, que, com sabeu, ja porta, doncs, 10 anys de trajectòria. Tocaran per separat, però al mateix temps faran alguns temes junts. Però això arribarà més al final del festival. Una altra de les propostes interessants, doncs, la d'Irene Reig, que presenta amb el seu quartet Ànima el seu últim treball.

Irene Reig al saxo alt, Xavi Torres al piano, Pau Sala al contrabaix i Andreu Pitar a la bateria. És el quartet del moment amb aquest nou treball, Ànima, que ha vist la llum fa poc, però que ja és un dels treballs de l'any, per descomptat. Així ho considerava la premsa especialitzada, la crítica, el nomenar Ànima, que ha estat un treball editat pel col·lectiu The Changes com a millor àlbum de jazz de 2026. Però és que ara la Irene Reig, com a compositora, està també nominada als Premis Alícia per composició. Són els premis que atorga l'Acadèmia de la Música Catalana. Així que podríem dir, ho hem dit alguna vegada aquí al Jazz Club, que Irene Reig és la saxofonista o la músic jazzwoman del moment, i serà a Matadepera en aquesta quarta edició del Festival de Jazz Matadepera, que entre el 4 i el 6 de juny presenta fins a 8 concerts. La Irene farà també una màster, això pels que us interessa. Sapigueu que el dia 4 al casal de Matadepera estarà... No, el dia 5, perdó. El dia 5, divendres, estarà al Casal de Cultura fent una masterclass sobre saxo, composició, jazz, una mica de tot, i després tocarà amb el seu quartet a partir de les 10 a la plaça de Cal Baldiró. De fet, la plaça de Cal Baldiró, que està al centre de la població de Matadepera, és on tindran lloc tots els concerts d'aquesta edició 2026, que commemora aquests 10 anys de la Fredis al Casal de Cultura, també.

Cultura és una manera de fer poble. I és que quan s'arriba a la quarta edició, això vol dir que hi ha una comunitat al darrere, de músics, d'empreses, de públic, amb un festival singular, amb una identitat pròpia i que té aquesta voluntat de futur. Aquestes eren algunes de les paraules que expressava la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Matadepera amb la seva presentació. I per la seva banda, l'alcalde parlava d'agraïment als sonats. Això va crear una certa expectativa, no? Gràcies als sonats, va dir. I és que fa falta que hi hagi sonats com els que munten festivals de jazz. Que agraïm sempre a les institucions i a les empreses que donen suport a aquest sector un pèl feble de la cultura del país, però que realment en els ajuntaments els fa falta i han d'agrair que existeixin aquests sonats per fer possibles projectes que sovint semblen impossibles. I això, doncs bé, en definitiva, era força encertat. En aquesta presentació, el director del festival i de la Friedrich Jazz Band, l'Enric Alegre, doncs, estava molt il·lusionat, no? Ell parlava precisament de que la il·lusió és el motor i que la música, per ella sola, ja aconsegueix aquests objectius, els objectius de fer pues, la música al carrer i pels músics joves de donar aquesta oportunitat en els joves i que Matadepera creia que era un bon lloc per fer-ho. I bé, així es va desenvolupar una mica aquesta presentació amb músics que també eren presents i que de fet van tocar en directe. Un d'ells era Ramon Olivares, i Ramon Olivares és una mica l'ànima d'Oleándole, aquest projecte de flamenc jazz que també tindrà la seva presentació al Festival de Jazz de Matadepera.

El flamenc i el jazz, dos llenguatges diferents, però amb el mateix origen popular de carrer, dos llenguatges, dos músiques que van de la mà i del cor. Així ho expressava Ramon Olivares i també Enric Alegre a la presentació de l'edició 2026, la quarta de la història del Festival de Jazz de Matadepera. I és que en aquesta edició es presenta Oleándole el dissabte dia 6 i també la Freddy Jazz Band, però la gràcia és que faran uns temes junts, uns temes que formen part de la història de composició de Wayne Shorter, i el motiu és que Oleándole va treure un disc dedicat a Wayne Shorter i, entre altres peces, està enregistrat aquest Speak No Evil que estem escoltant avui al Jazz Club. Speak No Evil, més altres temes, seran interpretats per la Freddy Jazz Band i Oleándole al mateix temps. Oleándole és una formació generalment a septet, a vegades octet, i que tenen forces convidats. I, de fet, ha nascut així, perquè el 2013 va néixer al Tarantos, a Barcelona, a la plaça Reial, i a partir d'aquí la trajectòria d'aquesta formació sempre ha estat de vincular músics de jazz i músics de flamenco, i per aquí, per aquesta, han passat des de Jorge Pardo, des de Rita Payés, des de Jordi Bonell, Jordi Gaspar, que també estava a la presentació a Matadepera i que és la mà dreta i esquerra, segons Olivares, d'aquest projecte, i tants d'altres que seguiran passant. Per aquesta ocasió, per exemple, destaca el trompetista argentí Guillermo Caliero, que serà el dissabte 6 a Matadepera. Vol dir que serà un projecte interessant de poder escoltar si us apropeu fins a la plaça de Cal Valdiró. Així que, de moment, Speak No Evil al Jazz Club.

0: Oleandole i Freddy's Jazz Band, de la que també volem escoltar avui una mica de música. La música d'Oliver Nelson, interpretada per la Freddy's Jazz Band, aquesta orquestra de jazz, i amb aquesta peça, The Blues and the Abstract Through.
1: Jazz Club.

Freddy Jazzband, els encarregats de l'organització del Festival de Jazz de Matadepera i també la banda resident aquest any a la Nova Jazzcava. I és que, mentre hi ha cicles i festivals, segueix ben viva la música als clubs. I el mes de juny, la Nova Jazzcava presenta, entre d'altres propostes, el darrer projecte de la Freddy, aquest Hard Bop Project. El dia 13 tindreu ocasió d'escoltar en directe.

Matadepera i Terrassa tenen un idili des de fa anys. El Festival de Jazz Terrassa viatja fins a Matadepera, però el de Matadepera també ho fa fins a Terrassa, i és que la inauguració oficial de l'edició 2026 del Festival Matadeperenc tindrà lloc el dia 4 de juny a la Nova Jazz Cava amb Víctor Carrascosa Quartet.

Víctor Carrascosa a la trompeta, Yanis Obiols al piano, Marc Cuevas al contrabaix i Christian Smith a la bateria. I el mes de juny a la Nova Jascava, però arrenca amb força amb el segon Blues Weekend.

Dues nits de blues i músiques afins. Esteu escoltant a Joan Pau Comelles a l'harmònica i a la veu. Ell serà amb la seva banda el 5 de juny i el dia 6 ho farà el guitarrista mallorquí Balta Bordoy amb els Bad Boys, amb Víctor Puertas, a l'orga i a la veu.

0: Jazz Club.
1: I d'entre altres propostes, la cloenda del swing ballable a la Nova Jazzcava el divendres 19 amb els Fitwarmers Quintets. Amb ells avui volem posar punt i final al Jazz Club amb Manolo Guerrero a les vies de so. I qui us parla? Susana Carmona, que tornarem amb molta més música. Ni un...

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola,
0: res,
1: què tal?
0: De res.
1: I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Prepareu-vos, perquè avui obrim el programa viatjant en el temps fins a l'edat mitjana, concretament a la vila de Martorell, a la llera del riu Llobregat.
0: I allà coneixerem la Mariona, una pobilla molt de geni que està farta d'anar a buscar aigua al pou, carregada amb cubells i viatjant per una passera molt perillosa. Està tan i tan cansada que, un bon dia, i gairebé sense pensar-ho, diu en veu alta que estaria disposada a vendre's l'ànima a canvi d'un pont. I ja ho sabeu, oi?
1: Ai.
0: Quan es demana un desig així, el perill treu el nas.
1: I de quina manera, Mercè? De darrere del pou apareixerà un jove elegant, vestit de negre, una mica banyeta i molt presumit, disposat a fer un contracte a perpetuïtat. Però el que el demoni no sap és que en aquesta història hi ha un altre protagonista, en Robert, un noi ben enamorat, i el seu ruc, el Robertí. Entre els dos ordiran un pla genial en un galliner per enganyar el mateix diable.
0: I tant, i pareu ben bé l'orella, els efectes de so, els trons i el cant del gall. Ja comença l'Hora del Conte, la llegenda del pont del diable de Martorell.

0: Mariona! Mariona! Coi de noieta, on s'ha ficat aquesta toia? Mariona!
1: Què voleu, mare? Amb aquesta cridòria no ho sentia?
0: Tu només tens oïdes per les músiques dels saraus, oi? Ben bé que senties ahir els violins de l'aplec de l'ermita.
1: Doncs rentem un vi, que ja veig quina m'espera.
0: Calla, desvergonyida! Per això et cridava. Agafa un parell de cubells i porta aigua del pou.
1: I per què sempre he d'anar jo, eh? El Manel no hi va mai.
0: El Manel és un home i ha d'aprendre a portar l'hostal.
1: El Manel és un home. El Manel és un home. I què? I és que les dones només servim per fer de minyones i tenir fills?
2: La Mariona caminava entotsolada en els seus pensaments amb un cubell a cada mà, pel camí rocallós que manava al pou que havia a l'altra riba del Llobregat.
3: Mariona, Mariona!
1: Ai, Santa Maria Assumpta! Només em faltava haver de trobar-me amb aquest talòs del Robert. No sé qui és més ruc dels dos, ell o el pobre asa que l'ha de suportar.
3: Mariona, si vas al pou, a pujar el ruc.
1: Gràcies, però m'estimo més caminar.
3: La passera està quasi engolida per l'aigua amb les pluges d'aquests dies. És perillós per una pubilla tan bonica i...
1: Ara sí que no ho entenc. Vols dir que si fos una pubilla lletja no estaria en perill?
3: Jo, el que volia dir...
1: Au, va! Aneu tu i el ruc a pastar fang i deixa de tabalar-me.
3: Sor, Robertí, Mariona, deixa'm que et digui...
1: El ruc es diu Robertí?
3: Sí, ell Robertí i jo Robert.
1: Renoi, sí que en tens d'imaginació per posar noms.
3: Tens raó, estimada. Els nostres fills els triaràs tu, els noms.
1: Els nostres fills? Ni boja em casaria amb tu. Passa, Pallús, abans em caso amb en Robertí.
2: El Robert s'allunya de la Mariona cap cot, mentre el Robertí llança un renill al vent com agraint el comentari de la noia.
1: Doncs aquell carallot tenia raó quan deia que la passera quasi estava per sota de l'aigua. Ai, em tocarà mullar-me fins als talons i això si no rellisco i quedo tota xopa.
2: La Mariona es va descalçar, va lligar les vetes entre elles i es penjà el coll les espardenyes. Aquell matí d'hivern, l'aigua del Llobregat baixava glaçada i rabiuda. Sentia com el fred se li emparrava per les cames com una heura líquida.
1: Santa Maria Assumpta, Mare de Déu! Si avui no teniu feina, estigueu-vos per mi, que em temo que he de finar al fons d'aquest riu com una anguila.
2: Pas a pas, com una funàmbula damunt la passera de fusta, amb l'ajuda dels braços i els cubells, va anar travessant el riu. L'aigua li xupava els baixos del vestit i un parell de vegades va estar a punt de perdre l'equilibri i posar-se en remull.
1: Per fi, ja veurem com anirà la tornada amb els cubells plens. Aquest barrut de conte de Montcada ve que sap cobrar-nos censos fins a escanyar-nos. Però no se li acut fer un pont per travessar-hi el riu. Clar, aleshores segur que també ens cobraria per travessar-lo.
2: La Mariona feia aquestes reflexions mentre es pouava l'aigua. Era un matí assolellat i fresc. El vent de les darreres tempestes havia arrossegat lluny els núvols i la blavor s'estenia com un mantell en el cel. Un estol d'ànecs volava cridaner empetitint-se en l'horitzó cap als camps de conreu del Pla de Barcelona.
1: Ai, com pesen aquests cubells! Ai, ja veurem si arribaré sana i estalvi a l'altra marge del riu. I sense abocar l'aigua, és que... No sé què donaria perquè hi hagués un maleït pont. Encara que haguéssim de pagar el senyor de la vila. És que... Ai, és que fins i tot em dependria l'ànima per...
2: Encara no havia acabat la frase que un tro ronc estripa l'aire. De sobte, del terra va anar creixent una boira espessa i llefiscosa. El sol semblava aterrit i Poruc s'amagà rere uns grans núvols foscos.
1: D'on ha vingut aquesta tempesta? Ara feia un dia clar i... I aquesta ferum d'on ve? Sembla el sofre que el pare posa dins els bocolls del vi perquè es conservi.
4: Mariona, he escoltat bé?
2: De darrere el pou va sortir un jove elegantment vestit de negre. Anava cofat amb un estrany barret amb dues punxes a cada costat. Una armilla arrapada damunt d'una camisa amb farbalans al coll i els punys. Els pantalons eren de pana gruixuda, estrets i amb els camals ficats dins d'unes botes lluentes de xarol. La Mariona restava immòbil davant d'aquella presència tan gallarda.
4: Si us he escoltat bé, bonica, esteu decidida a canviar la vostra ànima per un pont que travessi aquest riu. Doncs us haig de comunicar... Això, ara aniria bé que un redoblament de timbals per crear expectació. Com us deia, us haig de comunicar que avui és el vostre dia de sort.
1: Valga'm Déu!
4: No digueu aquest nom!
1: Vos podeu convèncer el comte de Montcada de que construeixi un pont?
4: Error! No serà el comte de Montcada, el qual, per cert, aviat li hauré de fer una visiteta per si canvia de bàndol. Seré jo mateix qui el construirà.
1: Jesús! Ho podeu fer!
4: Ai! Tampoc digueu aquest nom, que em feu venir picó.
2: La Mariona s'anava assossegant, i tot i que una veueta interior l'advertia d'un perill molt proper, la possibilitat, pas més remota que fos, que aquell desconegut tan ben plantat i eixerit digués la veritat, la tentava.
1: I jo? Què hauria de fer a canvi d'aquest pont?
4: Oh, res d'important, una minúcia. Em signeu aquest paper on diu que em cediu la vostra ànima.
1: I per quant de temps?
4: A veure, les normes de la casa ens obliguen, a mi i els altres banyetes, a mi i els altres companys de feina, a establir contractes a perpetuïtat. Entengueu, donzella, que no estem parlant de pallers o de vinyes, parlem de l'ànima.
2: I dit això, el dimoni es tragué d'una butxaca de l'armilla un full de paper amb el redactat del contracte.
4: Aquí on us assenyalo, poseu la vostra signatura.
1: Això... no sé escriure. Al poble només els nois van a estudi. Diuen que les mosses no necessitem llegir i escriure per fer la bugada o canviar els bolquers a les criatures.
4: Sí, algun dia això haurà de canviar. La cultura ha portat i portarà moltes ànimes a les calderes.
1: Aquí, dieu, marco una creu.
4: Es diu X, donzella, X. No digueu aquesta paraulota tan lletja. Abans de signar, cal que tinguem clars totes dues parts els termes del contracte. Mireu, Mariona, aquí diu que jo em comprometo a aixecar un pont fet amb materials de primera qualitat que uneixi les dues ribes del Llobregat. També hi ha una altra clàusula relativa a la durada de l'obra. El temps començarà a córrer just en el moment en què signeu i el pont haurà d'estar enllestit abans no es torni a fer de dia. Per la vostra banda, us comprometeu que un cop lliurada l'obra, jo seré el posseïdor de la vostra ànima, la qual podré reclamar i endur quan considereu oportú. Teniu algun dubte?
1: I quan acostuma a ser això d'endur-se l'ànima?
4: A veure, per regla general, això acostuma a passar un cop hàgiu finat.
2: Un cop la Mariona hagué dibuixat la X a tall de signatura, el dimoni es guardà el contracte i, satisfet, es dirigí de nou a la Mariona.
4: I com a detall de la casa per a vos, com a nova clienta, si teniu la bondat de pujar a Colliver a la meva esquena, us diré a l'altra riba volant.
2: I dit i fet, la noia grimpà a l'esquena del dimoni, el qual sense cap esforç subjectava un cubell a cada mà, i aixecant el vol, la deixà a l'altra banda del riu. Un cop els peus a terra, el sol tragué de nou el nas fins a créixer com abans. Els núvols havien desaparegut. Els ocells altre cop volaven emetent bonics refilets. Però el que més sobta la Mariona és que el jove ducat s'havia esfumat i en lloc de la seva esquena es veié inexplicablement aixarrancada, damunt d'una canya.
3: Eo, eo, Mariona!
1: Robert! Què hi fas encara aquí?
3: El Robertí, després de sentir un tro molt gran, ha començat a tremolar les orelles i no havia manera de fer-lo caminar. Ja estava a punt de creuar el riu i anar-te a buscar, perquè t'he vist per la sola, i feia anar les mans a l'aire com si estiguessis escrivint. I m'he preocupat.
1: Parlava sola? No has vist ningú amb mi? Ai, mare, què he fet? Ai, que em sembla que... Robert, ara sí que vull que em pugis al Robertí. Porta'm a l'església, que necessito parlar amb el mossèn.
3: I quina data has pensat?
1: Data? De què?
3: De la nostra boda. No és d'això que vols que anem a parlar d'això amb el mossèn? A mi m'aniria bé després d'acollir les olives.
1: Au, va, calla! Robertí, de pressa, bonic!
2: Arribats a l'església, la Mariona descavalcà d'un salt i es dirigia apressada al confessionari.
1: Ai, mossèn, que em sembla que m'he venut l'ànima al dimoni.
5: Tranquil·litza't, filla. Això que dius és molt gros. Anem a pams. Comença a explicar.
2: La Mariona provava de controlar els nervis mentre explicava al mossèn Findl per randa tot el que havia viscut des que al matí sortí de l'hostal a buscar aigua al pou. El que cap dels dos sabia, ni ella ni el mossèn, era que el confessionari tenia algunes clivelles a la fusta vella i que el jovent del poble havia fet un petit forat a la paret i així poder escoltar les confessions dels veïns i les veïnes. I allí estava el Robert, amb l'orella enganxada, escoltant el relat de la Mariona.
5: Mira, filla, estic segur que tot ha estat imaginació teva. Les jovenetes d'avui teniu molts pardalets al cap i sovint confoneu un malson o una petitesa amb la realitat. No passis ànsia, que res del que t'ha passat ha estat real.
1: Però, mossèn, li juro que no és cap invenció. Aquell jove...
5: Juro, no juris en fals. És pecat mortal, noieta. Au, va, resa 30 parenostres i estigues fent dejuni 3 dies. A veure si la gana et fa tornar a l'enteniment.
2: La Mariona plorava desconsoladament mentre travessava la llinda de la porta de l'església. Estava perduda. Resar i fer dejuni no la salvaria de perdre l'ànima. A sobre, havia deixat els cubells amb l'aigua al costat del riu quan havia pujat el ruc.
3: Per què plores? És que ens ha donat una data molt enllà, mossèn.
1: Què fan aquí els cubells?
3: Els he anat a buscar mentre tu estaves dintre. Si tornes a muntar, et porto a l'hostal.
2: Un cop a l'hostal, sense fer cas als renys dels pares per la tardança, la Mariona puja a la seva habitació i, agenollada davant la imatge de la patrona de la vila, Santa Maria Assumpta, pregar entre llàgrimes perquè la deslliurés d'aquell pacte amb el dimoni.
3: Robertí, hem de fer alguna cosa per salvar la Mariona. Jo sí la crec, encara que no veiés ningú parlant amb ella. L'àvia Tomassa, de petit, asseguts a la vora del foc a terra, m'explicava històries com aquesta que els havia passat a coneguts seus per avarícia. Anem sota aquella figuera a rumiar què podem fer.
2: Anàvem passant les hores i el dimoni anava traginant pedres que desbastava fins a convertir-les en carreus que anaven encaixant un sobre l'altre. Ja només li quedava col·locar una peça, però el claper s'havia exhaurit. Aleshores, va recordar que a Palau Solità feia temps havia vist una roca que li havia fet patxoca, així que cap allà s'encaminà mentre queia la nit.
3: Tu creus que funcionarà el pla que hem pensat sota la figuera, Robertí? Som-hi! Ja veurà aquest carallot de dimoni què li passa aquí es fica amb la Mariona. Guaita, gairebé el té aixecat al pont. Hem d'anar de pressa, cap al galliner de Calpa Passes.
2: Mentre, la Mariona somicava al llit la seva desgràcia.
1: Déu meu, estic perduda. Potser hauria d'explicar-ho als pares. Potser si el mossèn no m'ha cregut. Segur que ells es pensaran una excusa per no haver d'anar a traginar aigua del pou. Quin mal cap el meu.
3: Xxxt, Robertí, que no despertem els de casa. Ara, cops de gos a les gàbies, que escatainin les gallines i despertin el gall.
4: Ep, què estic sentint? Batú a l'olla que he fet salat. Que ja canten els galls anunciant el nou dia i m'ha agafat amb els pixats al ventre. Encara faltava aquesta pedra per col·locar. Apa, adéu contracte, tu. Adéu, animeta de la Mariona. Vet aquí que estripo el contracte. Sóc un dimoni de paraula.
2: Cofoi, el Robert, veient els bocins de paper al terra, s'abraçà fortament al roquet i tots dos correguen a l'hostal a donar la bona notícia a la Mariona. El xicot s'enfila per una morera a tocar de la finestra de la Mariona i tostar els vidres.
3: Mariona, que estàs salvada, que ja no hauràs de donar-li l'ànima al dimoni.
2: I després d'escoltar emocionada la pensada del Robert, la Mariona va començar a mirar-se-la amb altres ulls, primer agraïts i després, al cap d'un temps, enamorats.
1: Sí, Robert, tenies raó el dia que vas enfilar-te a la finestra per dir-me que ja no hauria de donar la meva ànima al diable, perquè te la dono a tu, per sempre.
6: Després de deixar enrere el riu Llobregat i les trampes al dimoni, ens anem cap a una de les muntanyes més màgiques i plenes de misteri de casa nostra, al massís del Montseny.
7: Allà farem un descobriment increïble, acompanyant la Gemma, una nena que té un secret amagat just darrere de casa seva. Resulta que hi ha una cova fosca i profunda, i a dins hi viu un amic molt especial, un drac.
6: Però un moment, que ningú s'espanti, que no és pas un drac d'aquells dolents que treuen foc pels queixals i segrestant princeses. No, és un drac bo i molt savi que fa anys i panys que viu en aquests boscos i que amaga a la seva memòria les històries més fascinants que us pugueu imaginar.
7: Prepareu-vos per entrar a la cova i deixar-vos portar per la fantasia. Escoltem la màgia d'una nit d'estiu.

0: Darrere la Gemma, la casa es retallava sota un cel ja blau fosc. Els pares s'estaven uns dies a Barcelona. La germana era amb les amigues a la piscina i l'avi s'havia quedat adormit al sofà. Ningú no s'adonaria de la seva absència. S'endinsà entre els arbres, al vell mig del bosc. La cova s'obria com si la paret de roca fes un gros badall. La Gemma s'hi ficà i tot d'un plegat, un drac de color groc es posà bé les ulleres i li va somriure. El drac i la Gemma eren amics i es trobaven a la cova per explicar-se històries. El drac havia viscut en aquella mateixa cova, enmig de les muntanyes i boscos del Montseny, d'ençà dels temps dels cavallers amb armadures que li feien la vida impossible. I, és clar, en sabia moltes d'històries amb tants anys com havia viscut. La Gemma, per la seva banda, li contava històries de cada dia.
1: Avui el Mixet s'ha fet pipí a les sabatilles de la meva germana. I ella m'ha dit que si no li canvio més sovint les serradures, el regalarà algú.
0: El drac agafà la Gemma i la segueix sobre una taula on hi havia un llibre voluminós.
2: No pateixis, que no ho regalarà. La solució és molt fàcil, petita. Canvia les serradures més sovint.
0: La Gemma va somriure. És clar, quina solució tan fàcil. Aquell drac la sabia llarga. Ja tranquil·la, mira el llibre.
1: Què és?
2: Històries antigues d'aquestes rodalies, com les que jo t'explico. Però no toquis aquest llibre perquè és màgic.
1: Màgic? Quina màgia fa?
2: Doncs és ple d'il·lustracions. I si et concentres en alguna, hi vas a parar.
1: Oh, com m'agradaria anar dins d'un dibuix.
2: No t'ho aconsello pas. Alguns són d'éssers malèfics. Avui, però, t'explicaré una història que encara no saps, sobre les dones d'aigua.
1: Les dones d'aigua?
2: Sí, n'hi havia força aquí al Montseny, però no sé pas si en queda cap. I abans de començar, què et semblen unes galetes de xocolata? En tinc unes d'allò més bones.
0: La Gemma va fer que sí amb el cap. El drac se n'anà cap al fons de la cova, movent-se una mica encarcarat. Era molt vell i s'encarcarava fàcilment. La Gemma va esperar asseguda a la taula, tot gronxant les cames. Es girà cap al llibre, estirà el braç i amb un dit va recórrer la coberta de pell. Sentia una gran curiositat, però no es decidí a obrir-lo. Fins que l'obrí de cop. Va tancar els ulls, n'obrí una miqueta i passà algunes pàgines. Estava escrit a mà, amb unes lletres molt boniques, i les il·lustracions eren fetes amb molts vermells, daurats i blaus intensos. L'ull mig obert de la Gemma veia criatures dibuixades que feien por i la nena no s'hi entretenia gens. Al fons de la cova se sentia el drac obrint armaris. No devia saber on havia posat les galetes. La Gemma s'aturà en una pàgina amb una il·lustració que no feia por. Era el dibuix d'unes dones molt joves i molt boniques que es banyaven en un gorg sota la lluna. La nena obrí l'altre ull i contemplà la imatge. Semblaven tan contentes aquelles noies. Les unes, rentant la roba, les altres, capbotxant-se. Allò devia ser les dones d'aigua. La Gemma s'adonà d'una brisa suau que li esbullava els cabells i d'una forta olor a molsa, sentir rialles i un esquit d'aigua li arribà a la cara. Es trobava sota la lluna, a frec del gorg, amb les dones d'aigua. Havia anat a parar dins de la il·lustració. Les noies d'aigua la van veure i arrufaren les celles. No semblaven gens contentes de tenir-la allí. Esverada, la Gemma es va girar i va córrer per dins del bosc, tan de pressa com podia, fins que es donà un cop al cap amb una branca. Va fer un esbufec i mirà al seu voltant. Es trobava a casa seva. S'havia despertat al sofà. Al seu costat l'avi dormia sota una flassada groga i amb les ulleres encara sobre el nas. A la cuina se sentien les rialles de la seva germana amb les amigues. Oh, quin descans! Tot havia estat un somni. Alleujada, s'aixecà del sofà i anà a la cuina. Li venien de gust unes galetes de xocolata. Tot i que potser la seva germana i les amigues se les haurien acabat, perquè quan tornaven de la piscina es menjaven tot el que trobaven. Entrà a la cuina i es quedà amb la boca oberta mirant les noies. Sobre la taula reposava la capsa de galetes, ben buida. Ni una galeta quedava. Se les havien menjat totes la germana i les noies d'aigua.
3: Ràdio Arenys, primera. Connecta amb la primera música. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Remó de pedra.
2: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i

0: Cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de les sínies i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, en Jordi Sunyer, mestre, antropòleg i membre del Centre d'Estudis Sinibal de Mas de Torredembarra, en Lluís Virgili, investigador local, col·laborador del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del bloc divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, NUCE. I en Ricard Ramon, investigador local, interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX.
1: Sínia, de l'àrab sania. Una sínia és una màquina per treure aigua dels pous. Consisteix en una cadena proveïda de catúfols. És estirada per una roda col·locada sobre el pou.
2: Remor de pedra.
1: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
1: Remor de pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Les sínies han estat una font de vida importantíssima per la pagesia i la mostra de la seva rellevància queda palesa en la quantitat d'aquestes construccions encara presents actualment a la Conca del Gaià. Amb els nostres convidats descobrirem la seva història, la tipologia, el funcionament i on les podem trobar. En Jordi Sunyer ens en fa una primera aproximació. Com funciona? Quins són els seus elements? És un patrimoni que mira al passat i ens fa reflexionar sobre el nostre present.
3: La sínia és molt curiós perquè és un tret identitari de molts municipis com ara el nostre, Torredembarra, però també ho és del litoral, de Catalunya, del País Valencià, de la Mediterrània, no? Es tracta d'un sistema d'aprofitament de l'aigua del subsol molt enginyós, molt barat de fer. Es tracta de fer un forat sota terra, allà on hi ha aigua, i extreure-la amb la força del matxo que dona voltes a la sínia, precisament, i fa a través d'un sistema de catúfols, d'uns petits recipients que van a parar l'aigua, doncs de pujar-la i abocar-la a la pastera, i de la pastera es va parar a una bassa, un aljub, i llavors amb saviesa es va administrant aquella aigua per regar. Aquest és un sistema molt intel·ligent perquè no pot extreure més aigua que la que hi ha. Per tant, no pot créixer en conseqüència més la població del que la terra, el medi, dona de recursos, no? Es tracta d'una comparació, vaja, amb l'avui en dia, que creixem de manera desorbitada sense tenir els recursos naturals per a fer-ho, no? I vaja, quan parlem del passat a través de les sínies, ens interpel·la també en el nostre present. Quan a través de les sínies s'extreia aigua amb motor, més cap aquí, van començar els problemes. L'aigua dolça es va anar salinitzant i va ser un primer crit d'alerta, diguem-ne, de la natura cap als homes, cap a les dones que treballaven la terra, no? Per tant, estem davant d'un patrimoni que ens parla del nostre passat, però també ens interroga, ens parla, ens fa reflexionar sobre el nostre present.
2: Remor de pedra.
0: En Jordi Sunyer parlava de tret identitari de molts municipis i regions i nosaltres fèiem esment de la gran quantitat de sínies construïdes. Quantes n'hi ha de documentades a Torredembarra?
3: 113 sínies documentades, de les quals moltes encara visibles, algunes d'elles en espais municipals, per tant, esperem que en un futur es puguin rehabilitar, i les altres, doncs, catalogar i protegir.
0: Però ha descobert moltes coses més. Les sínies i l'aigua unides a la pagesia i als mercats, la importància de l'aigua per al comerç i la memòria dels avis que recupera la història local.
3: tot el nom de les sínies, qui les portava, què hi plantaven, on venien. M'ha interessat molt, doncs, descobrir un poble ple de parades de verdura cada dia, a part d'un dia a la setmana en especial, que es feia un gran mercat. Verdura tota d'aquí, l'exportació, diguem-ne, cap a mercats propers, la importància del mercat del Vendrell, el mercat de Vilafranca. Tots els avis ens parlen d'anar a vendre a Vilafranca, de

0: d'aixecar-se a les dues de la matinada, de dormir, del matxo ja sabia el camí i despertar-se a Vilafranca. Més que anar a Tarragona o a Reus, curiosament, eh? Torredembarra, el Baix Gaià, eren pobles molt, molt penedesencs i es feia molta verdura. I després també m'expliquen els avis com gent que anava a vendre a Tarragona feia parada a la plaça Calestut, la carretera nacional entrava dins de Torredembarra i allà, precisament, doncs, com cada poble s'especialitzava en un producte o un altre, per exemple, els de Calafell venien melons, doncs el parar allà, molta gent tornava cap a casa després de fer el traguet a Calestut amb un meló cap a casa.
1: L'historiador local Lluís Virgili ha viscut en primera persona el funcionament de les sínies. Posa en relleu aquest patrimoni i la necessitat de recuperar-lo.
2: Jo de petit encara he vist funcionar tot això, eh? Vull dir, clar, jo sóc de l'any 54. Encara he vist totes aquestes sínies, com naven, els pous aquests que estaven al costat del torrent, al mateix nivell, que encara tenien cabals i tal, no? Clar, ara veus el panorama i, vull dir, queden... Clar, és un patrimoni material i immaterial, les dues coses, no? I crec que és bo aquesta tasca de, almenys, preservar la memòria per properes generacions, no? Perquè, si no, és que, bueno, aquest dia resseguíem les sínies, queden allò que estan... Vamos, allò que la vegetació s'ho menja, com les basses que hi havia de regatge i tot això, doncs arbres pel mig derruïdes, clar, és un patrimoni que avui dia, quan el veus i l'has vist en la seva època, allò que te s'acau el cor, no?
3: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: De patrimoni també ens en parla l'historiador local Ricard Ramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la conca baixa del Gaià, publicat per l'editorial Cossetània. En cita també a en Lluís Virgili pels seus articles. Ambdós treballen per recuperar i conservar aquest patrimoni, una recerca constant que busca també la sensibilització social. A més, descobrirem l'existència i l'ús de mines subterrànies.
4: Hem fet una recerca que està en marxa. El Lluís acaba de publicar dos articles amb la història doncs, de l'aprofitament del torrent de la Nou. Jo acabo de publicar, després del llibre de la lluita per l'aigua de la Conca Baixa, vaig publicar ara, per Sant Jordi, un article sobre les sínies del Vinyet. I tot plegat és recerca, diguem-ne, en marxa, que també el que pretén és sensibilitzar la gent del patrimoni lligat a tota aquesta activitat. Clar, aquí hi ha hagut, en pocs anys, el món ha canviat molt, i tenim, doncs, tota una generació de gent més gran que encara ho va viure, que va fer servir aquestes sínies, que va arribar, doncs, també a regar, a fer ús d'aquestes aigües a la Nou, i per nosaltres és important, doncs, tota aquesta memòria, que va vinculada també a uns usos, unes pràctiques, unes pràctiques consuetudinàries, en alguns casos, inclús un vocabulari, i també, bueno, i un patrimoni també físic, en el cas concret de les sínies. Doncs, en aquests moments, més o menys, tinc més o menys ja, gràcies a la col·laboració de molta gent i tota la i molta gent d'aquí del poble, doncs, dels pobles de la vora amb què aquests anys, doncs, anem parlant, més o menys tinc identificades una trentena de sínies al que és l'antic terme de Tamarit, és a dir, la part, doncs, de Ferran en avall, perquè ens entenguem, de Ferran fins a la costa, una trentena de sínies, doncs, hi ha les 11 de la plana del Vinyet, més després una vintena entre Tamarit i Ferran, però és que després, si anem a Ferran mateix també, no hem d'oblidar que també hi ha mines, que també és un tema important, doncs, com es canalitzava l'aigua, en alguns casos procedent del mateix riu, es canalitzava via mines subterrànies, això també. Això, a Ferran, de fet, encara hi ha restes. Bueno, en el cas d'Altafulla també hi havia hagut la mineta d'Altafulla, que era, de fet, tenia 500 metres, doncs, i més subterranis. Però és que després, pujant aigües amunt, perquè ens entenguem, quan arribem aquí a la Riera, doncs, com ja hem comentat, doncs, teníem la sort, doncs, de tenir, tenim l'aigua, doncs, del Gaià, però si anem direcció a la Nou, doncs, cap al torrent de la Nou, el torrent de la Nou o de Salomó, hi podem dir de moltes maneres, o el torrent de Vespella, és un torrent on, doncs, també tenia una aigua subterrània molt important, i de fet hi havia, i encara hi són avui, tot un seguit de sínies, siguin de catúfols o de rosari, que anaven seguint, doncs, el transcurs d'aquest torrent, no? Estem parlant perquè la gent se situï als 10 ponts, dels 10 ponts en amunt, direcció a la Nou, i tapa l'espell. Eh? Sí. I aquest és un patrimoni, doncs, a veure, que avui en dia molta gent encara té, la mateixa finca encara té una sínia, o les restes també del que era la maquinària, i pensem que és important tot aquest patrimoni, almenys ser-ne conscient de què el tenim, perquè durant molts anys no s'ha valorat.
1: El món que ens envolta influencia la nostra vida quotidiana, la cultura, els costums, el llenguatge, les rutines. En Ricard Ramon ens ho exposa. Recorda formes de vida, costums, records que en Lluís Virgili té molt presents.
4: Per això pensem que és important, doncs, anar sensibilitzant a la gent, no? Anar sensibilitzant a la gent, recuperar material. També hi ha coses interessants, no? I és també tota la cultura associada a aquestes sínies, no? Hi ha un fenomen molt curiós, no sé si us aneu adonat. Hi ha molta gent aquí a la Riera i als pobles de la vora que tenia un tros de terra, no? Tenia una horta, no? I deia, no, anem a la sínia, no? La meva família tenia un hort, però no deia anem a l'hort d'Altafulla, no, anem a la sínia d'Altafulla. La sínia era el punt de captació de l'aigua i era el que vertebrava tota una activitat econòmica i social. Jo també convé tenir present com al voltant d'aquella sínia, doncs estem parlant en primer lloc d'una sèrie de... En primer lloc, una vegetació. Òbviament, doncs, hi havia una horta, hi havia, doncs, una activitat agrària, uns determinats arbres, eh? Per què? Perquè tenies l'animal, no? El macho, l'animal, aquell animal també necessitava una ombra, eh? Molt sovint hi ha una figuera, eh? Molt a prop d'una sínia sempre hi ha una figuera. I després hi ha tota una vida, també, m'atreviria a dir, doncs, social, cultural. És a dir, ens hem de fer la idea, també, que anar... És a dir, en un món, en el món, doncs, el món rural que va existir fins fa una cinquantena d'anys, doncs en molts casos també, per una família de pagesos, doncs el diumenge anar a la sínia era també una manera, doncs, de trobar-se, de fer una vida social, convidar amics, fer un arròs...
2: El cenatxo, que avui dia no saben ni què és això, eh? Sí, sí. El cenatxo que portaven al menjar i, bueno, terminologia d'aquestes catufos, tot això, està desapareixent ja dels diccionaris, no? Sí. I per això que és bo preservar tot aquest patrimoni que hem conegut, vull dir, a certa edat, no? I que encara hi ha molta gent, pagesos vells i tal, bueno, que et conten anècdotes de d'això. Em deien, la mula que donava voltes una que la deixava el diumenge, que el dilluns ja no podia anar perquè estava pobreta, allò, que ja no són coses d'aquestes, no? I altres pous assaurins, allò, fent pous al costat del torrent, coses d'aquestes, clar, avui dia dius, sembla coses esotèriques, tot això, no? Però bueno, un conegut i bueno, tenia el seu sentit i era un altre món.
3: Ramó de Pedra.
1: Tot fent memòria, en Lluís ha citat un mot, catúful, un recipient destinat al transport d'aigua, un dels elements de les sínies. L'historiador local, Pep Saragossa, fa un repàs a la història de les sínies que, tot i existir ja en època romana, són els àrabs els que les reintrodueixen i ens explica la funció del catúful, com evoluciona les seves formes i el seu ús.
5: Tots aquests elements que ells s'introdueixen, per exemple, les sínies, que hem parlat, cal introdueixen ells. Les sínies, a l'època romana ja n'hi havia, però arriba un moment que és un llegat que es perd, i ells, doncs, els reintrodueixen. Vull dir que la sínia la reintrodueixen al finals del 10, començant de l'11, és quan comença a haver sínies a la península Ibèrica, i llavors, doncs, es van escampant, no? Una de les característiques de la sínia són els catúfols. Els catúfols són com unes gerres, no?, que van lligades amb una corda, que se n'hi diu res, va pujant l'aigua. Doncs aquestes gerres totes tenen un forat al cul. Aquest forat és perquè quan el catúfol entra dintre l'aigua, l'aire que hi ha dintre el catúfol, doncs, no deixa, s'ompli tot, doncs, i l'aigua surt, marxa l'aire i s'omple, doncs, no? Doncs es té constància que aquest forat es fa a finals de l'11, començaments del 12. Hi ha un geògraf enginyer andalusí que recomana fer aquest forat. Vull dir que el forat és una cosa, sabem fins i tot quan es fa aquest forat, perquè per això, doncs, perquè se'n van adonar compte, doncs, que el catúfol pujava i no pujava ple, doncs, diguéssim, no? Doncs algú va dir, fem un forat. El catúfol és un element que... Molts, clar, molts ens troben aquests, es troben tots amb excavacions, diguéssim, no? I hi ha llocs que ho en trobes que no tenen el forat, perquè llavors també segurament el ceramista, el terrissaire, doncs feia, i se'n feia ús d'una altra manera, com a gerra, doncs, no? I amb excavacions, per exemple, a Lleida o a Osca, dintre la ciutat, s'han trobat catúfols que no tenen forat. I, bueno, aquí els catúfols es feien a Torredembarra. Torredembarra va ser el lloc on abastia de catúfols tot el que era Baix Penedès, Tarragonès, perquè són diferents dels que han arribat, que encara se'n fabriquen, per fer poperes, un element que mar doncs, es posa dintre l'aigua perquè els popis facin niu, llavors estires la corda i treus el pop. Doncs, no? I es fan, qui jo sàpiga, el rasquera encara se'n feien. Llavors és molt diferent. El de Torredembarra era molt rodó, molt bombat, i l'altre és més aviat allargat, diguéssim. No? Són... És allò de cada terra fa sa guerra, no? Però l'ús, diguéssim, el funcionament és el mateix.
3: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: L'evolució de les sínies està present a la conca del Gaià. En Pep Saragossa ens va citant els seus noms mentre ens explica les seves característiques i com encara es poden observar. Amb ell també veurem l'enginy de qui no podia tenir sínies. I un detall final que ens apropa al riu Nil, un xic lluny del Gaià, però que ens fa conscients de l'antiguitat d'aquests sistemes d'abastiment d'aigua.
5: Han anat quedant elements ja, per exemple, aquí al Baix Gaià hi havia el que aquí es deien sínies boges, no? Que és la sínia... De sínies hi ha dos tipus. N'hi ha una que és una roda vertical, que la mateixa potència de l'aigua fa que l'aixequi, no? I guanyes nivell i pots portar l'aigua amb uns metres més amunt. No sé? I aquestes aquí té la característica que aniríem sínies boges perquè, clar, van soles, vull dir, van boges, no? Diguéssim. No? Queden restes de tres. Vull dir, una és, ara que som aquí a la Riera, tirem riu amunt, doncs una és a l'Ardenya, no? Que és la que té el nom de sínia boja, i Ardenya, doncs, és la sínia boja. És una sínia que a mitjans dels 50 la roda hidràulica va deixar de funcionar perquè, doncs, necessitava una reparació urgent i llavors la van reconvertir en una de sang, diguéssim, una que la feia anar un animal, diguéssim, no? Perquè llavors hi ha aquest assessor, hi ha les sínies de sang, que són les sínies que tothom coneix, que hi ha un animal que va donant toms i aixeca uns catúfols, aixeca l'aigua, doncs, no? Aquesta, doncs, la reconverteixen i fan una sínia de sang, però que no anava en catúfols. Diguéssim, anava, eren unes sínies que se n'hi diuen de rosari, perquè és una cadena que porta unes peces que n'hi diuen a glans, que una cadena que passa per dins d'un tub i va aixecant l'aigua. Són uns elements que a mitjans del segle XIX, quan ja comença a haver la industrialització, doncs, esclar, es fan de metall, es fan de ferro, i llavors es popularitza molt perquè són unes eines molt... molt pràctiques, doncs, diguéssim, no? Aquesta es converteix en sínia de sang i després n'hi ha una altra més amunt, el Catllà, que és la sínia del Clos. En aquesta encara hi ha la roda sencera, vull dir, si vas allí pots veure com era, no? Hi ha una roda que fa 6 metres de diàmetre, no? És metàl·lic. Regava, doncs, tota la part superior de la síquia. Vull dir, la gent que, doncs, no tenia horts, doncs, bueno, es va espavilar i hi havia aquests mitjans per lavar l'aigua. I després n'hi ha una altra, més amunt, que és la sínia de Rollet, que també és el Catllà. No? Clar, han quedat tant la de la sínia boja com la sínia de Rollet, veus l'estructura que hi havia, doncs, no? Però aquesta del Clos, doncs encara hi ha la roda, vull dir, pots veure com eren aquestes rodes, no? I és una cosa, vull dir, bastant excepcional, perquè no n'hi havia masses. No? Després, quan la gent que no podia fer una sínia, hi havia un sistema, que és la Pualanca, que no deixa més que una grua accionada manualment, que també per mitjà doncs, del vaivé de la palanca, doncs, amb un cubell, amb una galleta, doncs, aixecaves l'aigua i regaves. Doncs, no? I això, del meu record, doncs, jo em recordo 5 o 6 no? de palanques d'aquestes. Vull dir que la gent que no tenia un tros de terreny damunt de la síquia, doncs, bueno, doncs, amb un element d'aquests, que són elements molt antics, per exemple, doncs, la palanca, ja la feien servir a Egipte, que en àrab es diu xaduf. Vull dir, aquests elements allà a Egipte estan allí representats, no? Gent que hi ha unes escales, que hi ha dos o tres palanques i van aixecant l'aigua del Nil fins dalt, diguéssim. No? Vull dir, són elements que durant la història doncs, han funcionat i encara en queden. I queden les restes d'aquesta. Queden les restes d'una, en terme de Salomó, que també és molt... És un element que, esclar, si no te l'expliquen, no ho entens, però, esclar, està allí, hi ha les restes allà al mig del riu.
3: Ramó de Pedra.
1: La vida és un canvi constant i l'evolució no s'atura, provocant transformacions a tots els nivells, com hem pogut escoltar de la veu dels nostres convidats. Afortunadament, en Ricard Ramon ens recordava que hi ha una recerca activa i es continua treballant per a la recuperació de la memòria, perquè aquesta és record, enyorança i a vegades també una mirada nostàlgica. La poeta Neus Esmel posa veu al desig de recuperar aquest patrimoni en un poema titulat La figuera de la sínia.
6: Sota l'ombra regalada de la figuera de l'hort, que recordo amb enyorança, sento tristor al meu cor. Era al costat de la sínia i cada dia al matí li dava la benvinguda quan arribava el padrí. Amb una branca penjava el cistell amb el dinar i el matxo desenganxava per la sínia a fer rodar. Ell cantava amb alegria perquè el matxo anés rodant i es pogués omplir la bassa per després anar regant. Quan era el cor de l'estiu, amarat de la suor, l'aigua fresca de la sínia li treia aquella calor. I el macho, també cansat, el morralet li posava allí sota la figuera amb el farratge i la palla. I a sota de la figuera, quan anava a reposar, la seva soca servia per l'esquena descansar. Quan el sol ja s'endinsava a l'horitzó fins demà, cap a casa retornava després de molt treballar. Però ja no queda la sínia, ni la figuera de l'hort, ni l'aigua d'aquella bassa que era un preuat tresor. El progrés, a poc, la natura ens va robant. Què serà dels nostres gors? Què serà dels muntanyans? Què serà de l'aigua i l'aire que cada dia, cada jorn, ens el van emmetzinant? Tinguem tots la valentia de seguir qui ens vol guiar, fent tots una sola pinya per poder les aus salvar i preservar el que ens queda entre la torre i Creixell al costat del nostre mar.
3: Ramó de Pedra.
1: Avui hem repassat la història local trobant nexes d'unió de la Conca del Gaià amb Egipte. Les sínies ens han fet passejar per la vida quotidiana dels mercats d'altres temps, no massa llunyans i que ens recorden els d'ara. L'aigua novament ens ha mostrat la seva importància per a l'economia i hem acabat amb un poema, i és que la memòria i els records inspiren. La veu de la poeta Neus Esmel citava en els seus versos les aus, que avui també ens han acompanyat. Ja sabeu els seus noms?
3: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
7: Cruixidell, emberitza calandra.
3: Au, resident a camp obert a tot el curs del riu.
7: Gafarró, Serinus serinus.
3: Au amb tonalitats groguenques que viu tot l'any als camps i zones de conreu.
7: Verdum. Cloris cloris.
3: Ocell que habita a camp obert tots els mesos de l'any. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local.
8: Radio Arenys, música, música, música.
9: Radio Arenys és la primera en música.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

El cau de la bruixa verda. El teu programa de benestar, salut, natura i llibres en femení. Cada dijous, a les 3 de la tarda, ens trobem a Ràdio Arenys, al cau de la bruixa verda, amb Imma Lizondo. Benvinguts, amigues i amics del cau de la bruixa verda a Ràdio Arenys. Us parla l'Imma Lizondo, presentadora i impulsora d'aquest programa en femení, i als serveis tècnics de Ràdio Arenys ens acompanya el Joan Bosch i el David Valverde. En aquest programa, els llibres ens porten a parlar de salut, benestar, creixement personal i les propietats curatives de la natura. Si voleu escoltar els recursos, àudios, llibres, cançons i continguts de tots els programes, ho trobareu tot al web caubruixaverda.com.

0: Escoltem, per iniciar aquest programa sobre el lideratge en femení, Sagrado Femenino, de Loli Cósmica, de l'àlbum Canciones del Corazón. És un preciós cant per honrar a la sagrada feminitat que habita en tots i totes. Liderar en femení vol dir posar el femení, homes i dones, en el centre de les nostres vides, les autocures, la sororitat, l'ajuda mútua, el compartir i vibrar des del cor. Vol dir atendre el silenci i els espais de nutrició, alentir el pas trepidant de la productivitat malentesa, tornar al cos i sentir-nos, posar-nos al servei de la vida, tots i totes, des del cor mateix de la vida. És moment d'alçar-nos i trencar els paradigmes ja caducats del patriarcat i recolzar-nos les unes a les altres com una gran família. Avui, al cau de la Bruixa Verda, lideratge en femení. I avui, al cau de la Bruixa Verda, tenim amb nosaltres a la nostra col·laboradora habitual, Montse Guardiola, que ens parlarà, bueno, el seu tema vocacional i causa profunda, climateri, menopausa, com a portal sagrat. És especialista en alquímia femenina, rituals de pas per la dona, especialista en menopausa, psiconutrició i ginecologia natural. Ens parlarà exactament avui del lideratge en femení. Benvinguda, Montse.
1: Hola, Imma, hola a tu.
0: Hola, guapa. Com sempre, un honor tenir-te aquí al programa i gaudir de la teva paraula. I també avui ens acompanya una altra gran dona, la Núria Peguera. Té la dansa a la seva sang, ballarina, actriu, i ara ha elaborat una dansa terapèutica femenina sanadora, la dansa útera. Acompanya les dones a recuperar la sobirania del seu cos, ja fa 15 anys. Benvinguda, Núria.
2: Hola, bona tarda. Un plaer estar aquí amb vosaltres. Gràcies, Imma.
0: Molt bé, és fantàstic de tenir-vos les dues aquí perquè pugueu donar veu a això del lideratge en femení, que sé que pues, teniu moltes coses a dir. Llavors, en el cau de la Bruixa Verda ens agrada citar autores i llibres i avui, bueno, com que volem celebrar aquest dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, m'agradaria anomenar aquest llibre que crec que és una base de la Jean Chinot de Bowlen, El millonésimo círculo, editat per Lumber, d'Editorial Planeta, el 2020. És Cómo transformamos a nosotras mismas y al mundo. L'original en anglès és The Million Circle i la traducció d'Elsa Gómez Belastegui, d'Editorial Kairos. Aquest llibre, noies, com us arriba aquest llibre?
1: A mi personalment em va arribar fa, no sé, no recordo els anys, però va ser el que em va animar a fer el meu primer cercle amb un disseny molt senzill. Em va inspirar molt pel meu primer cercle, el primer cercle que jo facilitava. Justament després de llegir el llibre em vaig animar, perquè em va semblar una manera senzilla i i fàcil de poder-ho executar.
0: Clar, el cercle com a poder de canvi social, no?, de posar el femení en el centre. Núria, què ens en dius?
2: Doncs sí, a mi em va arribar després de ja haver començat a fer cercles que havien començat d'una manera més intuïtiva, que al final et connectes amb aquestes memòries també del col·lectiu allà a la Índia, i recordo que quan la vaig llegir era com trobar també les respostes a algo que havia que sorgia espontàniament entre les dones que ens estaven començant a trobar, no? I de dir, bueno, això realment té, això ja porta realment història, no? I és algo que en algun moment havíem oblidat. O sigui que és un llibre referent, naturalment, sí.
0: Molt bé. Llavors, amb el tema que ens ocupa avui, el lideratge en femení, Montse, quina visió teniu cadascuna de vosaltres? Què vol dir exactament això de liderar en femení? Montse?
1: Bueno, jo m'atreviria a dir que la Núria i jo, després de moltes converses, de moltes estones, tenim una mirada una miqueta semblant. Potser amb matisos, no sé si serien molt diferents, però una de les coses que surten a les converses entre dones, que estem, no sé si liderar, no? Però sí com facilitant espais perquè les dones explorin, perquè les dones s'expandeixin, perquè es sororin entre elles, no? Que hi hagi un espai de sororitat entre elles. estem, jo crec que estem al servei d'oferir aquests espais de la manera més propera, quotidiana, real, veritable, que se'ns acudeixi. És a dir, liderar per mi no vol dir manar, jerarquitzar, no? Establir dogmes, sinó